0: que Mulan sí que és pintada més com un, bueno, una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, ha dit que no.
1: Sí,
0: no
1: sí. Gravat. A veure, Adri, hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, això.
1: Clar.
0: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-la.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlarem amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens
1: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema
0: sí?
1: Fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí, eh?
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. Però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, recordem, no? Si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web, que per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar, edat mitjana, i et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses... Ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El clar. Camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, què hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèric, tota l'Amèrica sencera, incloent Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels Yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols, se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió, cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. Les grans reformes del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
1: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Sona el Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, mica... es diuen The Who, H-U, The Who, i són un grup de metal, crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, no, ah. no, això és una fricada. No, no, no, no. Els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional gutural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més a més, els videoclips són molt divertits, perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys, saps? I amb, i amb guitarres elèctriques i instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, sí, sí, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Bueno, a veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment.
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella, allò ho van fer a mà, no, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Ah, exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar de la...
1: Els baos.
0: Els baos.
1: Vas menjar Xangai i baos, molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... Hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... Entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real, vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, pues l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, no? Sí. A la plaça Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. Mm. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin, del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provinents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada. És una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí. Exacte, una bona paella. La muralla dels Ming és, l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això, a la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, mm-hmm. d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons. Molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana i les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest tema, sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó.

0: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
1: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la gran muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes, runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment, també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu que has caminat per la gran muralla t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que depèn de la zona i podien circular 5 cavalls en paral·lel, vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
0: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
1: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí, però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre, i així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa, i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
0: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
1: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats de tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI. Vull dir, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
0: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
1: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells, no? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç, vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
0: Val, tenim una estructura de búnquers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta

0: del país, com avisaven a la capital?
1: Com en Gandalf i en Pippin avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de manera, de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes de les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre, o una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant tres cops seguits i després disparo quatre arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig sis senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera, a la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una miqueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
0: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra, has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
1: Clar. Aquest és el gran problema.
0: Aquest és el tema.
1: Sí.
0: Si no, no...
1: Clar, jo us ho puc imaginar. La vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
0: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
1: Crec que sí, alimares, sí.
0: Vale? Aleshores... Clar, veus allà els soldats... Dius,
1: que viuen al mig de la muntanya.
0: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos a vegades.
1: O tres amb la família,
0: quina
1: no?
0: Quina putada, allà les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. I diu, quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de...
1: Sí, però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla i llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
0: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
1: Sí, la dinastia Ming també acaba i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
0: Tu també vas baixar amb el...
1: Amb el tobogan aquell.
0: Amb el tobogan aquell?
1: No, saps per què?
0: No.
1: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
0: millor que no.
1: No podeu baixar.
0: Val. Doncs això,
1: 1644, no hi havia tobogans.
0: No, clar.
1: Ojalà.
0: Altres sistemes.
1: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal, forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els hi diu, bueno, doncs, l'emperador s'ha suïcidat, jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges.
0: Val.
1: Molt a mitges.
0: Val.
1: A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els King, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla... el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir òbviament per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la, vale? A finals del segle XVII el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla, i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció... Què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que s'acaben, que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. O sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla bé ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser... crec que el moment, el detonant que converteix aquesta gran muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades quan pensem en el Japó diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees, vull dir que Japó ja feia de les seves, vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic, vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop, això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves, i el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adopten,
1: no?
0: Tota la Constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això... I dels Estats Units també anava a fer moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. Sí, una miqueta d'aquell moment.
0: Ja arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la gran muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però, clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors a camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la gran muralla no és un home de debò. Sergio? T'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià? Tu també has pujat?
0: No he pujat. Ostres, no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que el calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu el dia dels 500 no va sortir.
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari, farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno. Ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi, som-hi, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional i que quan tothom pensi a la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar als 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món, amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: Uh-huh, a Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però molt, molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao. No, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està. Bueno, anul·lat.
1: No té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya, em sona? O no, el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'han portat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar, fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
1: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts al Mixtures. Avui comencem amb la nostra secció de records, perquè el passat diumenge 8 de febrer va morir Rafael Amador. Pata negra i, sobretot, doncs, Rafael Amador, aquest geni gitano que als anys 80, inclús abans, doncs, va revolucionar el flamenc. Rafael Amador i el títol d'aquest tema, que alhora dona aquesta idea del blues flamenc, que amb aquell disc llegendari que tornarem a sentir avui durant el programa, el blues de la frontera, doncs, bueno, un títol com Passa la vida. I, de fet, Rafael Amador potser actualment és més conegut el seu germà Raimundo, però tots dos junts, amb aquest Pata negra, des de Sevilla, doncs, van revolucionar el flamenc. Allò que se'n va dir el nuevo flamenco, però sobretot el flamenc gitano, aquesta descarada manera descarada d'agafar la música. Havien començat molt abans d'això del blues de la frontera, que va ser el darrer disc que van fer junts, però ells havien començat molt abans, de fet, doncs, una maqueta gravada l'any 78, després d'haver fet un disc amb Kiko Veneno, que es va dir així tal qual, Veneno, l'any 77. Per tant, estem parlant de fa molts i molts anys. I aquella maqueta de l'any 78, doncs, no es va publicar fins anys més tard, a mitjans dels 80, en el moment que ells, doncs, són fitxats pel segell Nuevos Medios. En aquest disc es va dir Guitarras Callejeras i hi havia un tema que després ha sonat en molts altres discos, que es diu Patapalo.

Guitarras Callejeras és el disc que de fet era la primera maqueta que van gravar sortint de gravar Veneno, dos anys després d'aquell Veneno, i alhora, doncs, Raimundo Amador acabava de participar en el disc La Leyenda del Tiempo, de Camarón. I, de fet, aquesta maqueta la graven també acompanyats de Ricardo Pachón, qui seria el seu productor. I era el productor de la Leyenda del Tiempo. De fet, doncs, això, amb Ricardo Pachón també i amb el segell Mercury gravarien alguns d'aquests temes que després hem recuperat a Guitarras Callejeras, però no va ser fins llavors, fins al 85, que amb Nuevos Medios, doncs, van rellançar aquesta carrera. De fet, no s'entenien amb la seva discogràfica anterior. I va ser amb Nuevos Medios i amb Ricardo Pachón qui van gravar El Blues de la Frontera. Era l'any 87 i aquest disc sí que realment se'l considera, doncs, l'inici d'aquest flamenco joven, d'aquest nuevo flamenco, etc. Donem-li el nom que vulguem, i era el moment de màxima inspiració d'aquest Raimundo i de Rafael, que ha mort el passat 8 de febrer després d'una llarga malaltia. El Blues de la Frontera, un disc que a tots els qui el vam sentir llavors, doncs, se'ns va quedar gravat. De fet, ells, a més, és que eren una, diguem-ne, a la banda d'Innova, eren alhora una marca superautèntica. Aquests nois no van deixar mai el seu barri de les 3.000 viviendes a Sevilla.

aquestes guitarres i aquest baix de Raimundo Amador, i alhora la veu i les guitarres de Rafael, doncs ens van enamorar a tots. Jo me quedo en Sevilla. De fet, aquest any 87, doncs ja les coses tampoc anaven molt bé i anirien encara pitjor entre els dos germans en els dos anys següents. L'any 89 se separarien i cadascú doncs agafaria un camí diferent. De fet, doncs, Raimundo Amador ha acompanyat també de Ricardo Pachón, i d'aquí va ser el lletrista de molts d'aquests temes, Carlos Lencero, que el van seguir acompanyant en la seva carrera en solitari. En canvi, Rafael Amador es va quedar amb el nom de Pata Negra i va fer encara dos discos més. L'any 90, Inspiración y Locura, on l'acompanyaven també tota una sèrie de grans músics del flamenc, i alhora Como una vara verde, l'any 95. Entremig, el 94, es va publicar el disc en directe gravat a Celeste a Barcelona, que va ser l'últim concert que van fer junts, que havia sigut l'any 89, però no es va publicar. Nuevos Medios no el va publicar fins a l'any 94. Bé, i tot això, avui parlem de Pata Negra perquè ha mort Rafael Amador. Anem a sentir el seu homenatge a Camarón en directe des de la Sala Celeste l'any 89.

I la nostra novetat aquesta setmana és un disc fet a Bamako, a Mali. És el segon disc, el retrobament, després de més de 10 anys, dels músics francesos, els tres germans Livenot, amb els músics malians, amb qui, això, el 2014, van publicar un primer disc. I aquest segon disc es diu Fanga, publicat el passat 2025, la tardor del passat 2025, i és això, el retrobament de dos mons en el qual hi ha el rock des de França. Els germans Livenot són tres i venen de Nantes, de la ciutat de Nantes, i els músics malians, la música bàmbara. Tots són fins a 8 músics en aquest nou disc Fanga, que sona així.

El disc es diu Fanga. Anem a buscar un tema del seu primer disc, ara ja fa més de 10 anys, que llavors es va dir Bamako Groove, i el tema que sentim es diu Furu. La nostra novetat, Kumbe, des de Mali i França.

0: La nostra descoberta aquesta setmana ve del Brasil, tot i que viu a França. Es diu Mateus Donato. És un virtuós del cavaquinho, d'aquesta guitarreta que també té 6 cordes, però una dimensió molt petita, molt més petita que una guitarra, i que en canvi és un dels instruments bàsics del samba. Del samba de roda, com el que acabem de sentir i que omplen aquest disc gravat amb trio, ell i la percussió i para de comptar i el contrabaix i el baix, i per tant doncs això, cavaquinho, baix i bateria o percussió en aquest trio de Mateus Donato, un disc publicat l'any passat també i que doncs ens agrada perquè ens agrada el samba, com aquesta Dia de Samba.
1: 1, 2...

I pels nostres concerts recomanats hem de tornar a parlar, perquè està ja en marxa des de fa uns dies la 25a edició del Black Music Festival. Va començar ja fa uns dies i, de fet, aquesta mateixa setmana, per exemple, actuen els que acabem de sentir, The Harlem Gospel Travelers, el dimecres a l'Auditori de Girona. Al llarg d'aquests dies de febrer i, sobretot, de març, que és quan arribarem al zènit d'aquest 25a edició, i serà amb els concerts que ofereix Ben Harper. Per exemple, serà això, el març 14-15, perdó, i abans el dia 12. El dia 12 a Palma, el dia 14 a Girona, ja amb les entrades exaurides, i el dia 15 a Lleida. Ben Harper solo, però entremig hi ha moltes altres coses. Han actuat ja tota una sèrie de bandes d'aquí i algunes, doncs, que ho faran els propers dies, com per exemple Rambalaya o Gilipo Jazz, però doncs aviat vindran a Contra Blues, etc, etc. Hi ha un munt de propostes en aquesta 25a edició del Black Music Festival. Hem sentit de Harlem Gospel Travelers. També ens agradaria destacar Arp Freak, l'holandès, en The Perpetual Singers, i la seva proposta de gospel disco, una cosa realment diferent i que, això, buscant el bon rotllo, doncs fan una proposta realment especial. Veus negres en la tradició del funk i del gospel, però això, amb un esperit desenfadat i, doncs, això, disco. Arp Freak and the Perpetual Singers el dia 13 de març, que encara falten dies, a la Mirona. Però anem a sentir un altre dels que serà aviat un concert a la setmana que ve, 20 de febrer, també a la Mirona de Salt, Les Panteres i el seu afrofeminisme militant. Aquí tenim un tema, Hasta Cuando.

to me. Les afrocubanes Panteres, des del Black Music Festival el proper dia 20 de febrer a la Mirona de Salt. I ens guardem els últims 5 minuts per tornar a recordar Rafael Amador i el Blues de la Frontera. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spotify, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor, més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, La veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem Hace Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere, doncs hi ha Los Rodríguez, que en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Roth i Andrés Calamaro. Dic en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen, venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells, locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius, perquè clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar perquè Los Rodríguez, doncs aquí ja eren prou coneguts perquè ja havien tret els Indocumentos. Els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts. Formava part de l'àlbum, tant Indocumentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos, segurament us en recordareu, d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després, en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventes l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, és la consigna, si no seríem una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada l'estiu, però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar, sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre, tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van aixafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià als anys 90 que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez, perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estada Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant, segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor. Fa
1: sí,
0: calor.
1: Mira.
0: Què tal si ens mengem una síndria? Que aquesta seria, aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
0: Sí, no esperava menys, perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes, a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem menjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús, què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964, per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate, no sé si es diu així, creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí, a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades, perquè, clar, Juanita Banana, Esteu, Luis Aguilé, tenim tots la cara de Luis Aguilé al cap, sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé per tot això que explicarem avui. Digues.
1: Exacte, dic, vaja, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre, Escolteu, què era aquest lo.
0: A veure.
1: Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que, de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català. Ara ve
0: l'estiu, ara ve l'estiu. Sí, tinc els tècnics ballant. En Lluís i en Joan Maria estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo, però ara bé, la cosa va posar fonaments en un dels meus grans grups i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: recordem molt més,
1: sí,
0: aquesta, eh?
1: Sí. Aquí la sentim molt, sí, sí. Bueno, ja no, sí, no la toquen massa ja per aquí, eh? Perquè després ja tenen altres èxits, altres hits.
0: Home,
1: però déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Home, era jo no sé quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, no, 40, però... t'ho dic bé, 40, i ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. I, sí,
0: home,
1: sí,
0: això
1: fa
0: és
1: molta
0: fantàstic.
1: Gràcia coincidir.
0: Això és,
1: sí,
0: fantàstic.
1: Sí, sí, sí. Fet... Tu tens una samarreta dels 15 anys.
0: Dels 15 anys d'un concert que vaig anar, imagina't. O sigui que em fa uns quants... Era petitó, però sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3, del 1993, però evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers que encara necessitem escoltar. Vinga. A finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí.

0: Núria, què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que sí, té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa?
0: Sí, va ser Samarcat. I és un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums Billy the Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament,
1: això t'anava a preguntar, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci, i quan va sortir, evidentment va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?,
0: Home, saps aquelles coses que diuen, sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc?
1: Sí.
0: Jo et diré un petit plaer d'aquests ocults, que quan arriba una miqueta, igual que quan arriba la primera, em poso la primavera trompetera, sempre, de Delinqüentes, quan arriba l'estiu, abans que arribi i tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci en aquest cas, i escolta, tu fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que mare de Déu santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu, s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas amb una revetlla, amb una festa major, o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Ja fa una amalgama tota la gent amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten
1: que més,
0: tots.
1: A sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals,
0: increïbles,
1: sí. Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat, que es cuida. Sí, se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyosos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així. Va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per
0: Ostres.
1: Aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. Es veu el canvi, eh?
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu, i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte. Ja veuràs que sí.
1: Vinga.
0: T'he portat bones cançons. I a més, d'enguany, De sobre tècnics de so, que es diuen Xavier, cosetes així, ja veurem.
1: Sí, sona, sí, que substitueixen les Marines Morenes.
0: Sí, aquestes coses, sí, exacte.
1: Fins ara, Enric.

0: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts del programa.
1: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Seit Esbai. Seit, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Trufó. Explica'ns, perquè això, el Trufó es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venim.
1: Al cinema Trufó, correcte. Després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Trufó, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans. Els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques, perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, regidor socialista.
2: I per tant creiem que arribats a aquest punt i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demanar la dimissió del regidor.
1: Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salelles que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Trufó. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que es resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens duu a parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir, en aquest cas, la nul·litat del Plater, del Pla Territorial de les Renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM, Saïd Esbai. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta, i després, per l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferirà visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció sí. Està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
0: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, UAU. Quim Gassó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Ho sentíem amb el butlletí, de les 9 del matí. Una malaurada notícia. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
5: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera, després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot els gèneres: novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la trentena d'edicions, ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En Roc Drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
0: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I, per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les Platges de Lleida,
5: que vol convertir la Llera del Riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió d'adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Capon de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne l'ús ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
0: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gassó, des de UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
0: Comencem amb un parell de notícies de successos.
6: Així és, perquè primer hem de dir que un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir i quan els policies el van localitzar els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Win Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
0: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
6: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen este estiu en estos camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'estos vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
0: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
6: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
0: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
6: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i l'èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vertebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre des de la Plana Ràdio. Víctor Montesino, una abraçada.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
0: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Una batuda de notícies de...
7: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana. O sigui que si hi ha algú per aquí, pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
0: Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes, i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí, acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari de la mà de governs de tots els colors polítics, i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
10: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts. Per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams, l'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
10: No, és evident que no, fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals, doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants, i segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei, no es podrà parlar de normalitat del tot, però sí que, en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment, diguem-ne, diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i en algun cas sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts que tenien severes limitacions, i això, doncs, s'ha anat corregint, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé. Per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, funcionats, no veig lluny d'aquí a Rubí, doncs, n'hi ha un, que el punt crític, el túnel famós, doncs, la fase crítica, la fase d'emergència, està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert, i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corria risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta, i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són

0: Borehole, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i per tant, dels 19 punts que avui dia hi han, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. És a dir, ara tenim dit també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, som R3 i R15, qui coneix una mica l'orografia del país saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
1: Mm-hmm. Aquestes limitacions temporals, normalment, és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill es decideix passar a 30 km per hora o fins i tot a 20 o a 10 per hora per, doncs, evitar que hi hagi algun problema,
0: sí, però això... 10 és molt l'excepció, eh? Les sí, limitacions
1: normal és 30, no?
0: Són de 30. Uh-huh. Per què és això? És dir, el tren, contràriament amb un cotxe, costa molt de frenar, porta molta inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra i per tant per frenar un tren necessita una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor el fem anar a una velocitat que tingui temps de frenar, si és que desgraciadament, doncs segons abans, com moltes vegades pot passar, doncs de que passi el tren, doncs baixa aquell arbre, una roca, etc. No? Uh-huh. Per tant, és una mesura precautòria, però òbviament fa anar malament, perquè allà el tren no millor hauria d'anar sent, no? I per tant, doncs li fem perdre temps. Evidentment, al moment en el qual han estat retirats aquests arbres, al moment en el qual es retiren les roques o es protegeix tota la vessant de la muntanya, doncs llavors es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són en el món ferroviari un tema habitual, per exemple, en aquests dies a tots els ferrocarrils, això, per exemple, també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies, que estan, diguem-ne, soldades entre elles, es dilaten i fan, diguem-ne, es torcen, no? Llavors és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors això també obliga a disminuir, per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, la setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i evidentment aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè evidentment aquest és un fenomen que també s'ha de corregir, i òbviament fins que no està corregit la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? Uh-huh. En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, i esperem que entre el que dies que aquest juliol i l'agost, doncs, quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de

0: de gener quan va produir-se allò. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, sinó que són degudes a que hi ha obres, i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que ja estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i evidentment moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
1: Li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1, no sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
0: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat, i jo penso que a la tardor doncs pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havia, i ara estem doncs a l'espera d'aquesta negociació final, que òbviament doncs comporta per la Generalitat el fet de que quan et traspassin alguna cosa, si no tot traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies o regionals, com millor estan gestionats és des de casa, eh? I per tant, la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem, eh? Millor anirem. La Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, si és que balla, no? I quan li poden anar, a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de productivitat, i Rodalies el seu nom ja ho diu, doncs el normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel, i diuen, però si no hi ha cap muntanya aquí, doncs sí, però estem atrevessant una zona, diguem, que es diu Vallès, que està densament poblat i que, com es va fer una línia, es va fer intentant evitar aquests nuclis. No, tot això, que diem la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que, com més aviat millor i en major grau, les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
1: Molt bé. Veurem si Adif s'hi posa bé en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Adéu, molt bon dia.
2: I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
1: Adéu-siau.

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el Festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició. I ara mateix es troba el seu equador. Aquest cap de setmana, concretament, hi ha dues propostes molt xules i, a més, gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala. Allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del Festival Portal Blau, que, com deies, ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, com estem?
1: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que molt contents de com està doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
1: Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris de la Mar d'Emanassa i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
2: Sí, tenim la sort de que a l'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista, no? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que com saps és un dels atractius del festival, que ens agrada impulsar carreres de nous artistes que estan començant i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a l'Escala, espais històrics com el Folie de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor Catherine Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar d'Emanassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que bueno, té un jaciment que tenim a la península Ibèrica, que té un jaciment arqueològic grec i romà. No? Per tant, són espais inigualables que, per sort, podem gaudir a l'Escala i Empúries i podem programar artistes allà. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar, i tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanac. Aquest serà el divendres a les 8, i el dissabte tindrem la Gregotecno, és un espectacle que fusiona doncs, cant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat, i això serà el dissabte a les 9.
0: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles, el que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
2: Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una mica diferent en la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser doncs, la dansa, en aquest cas, amb aquesta proposta de la companyia de la LSNAC, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com de dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser doncs, conflicte del Pròxim Orient, com pot ser la intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre l'ICTU i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
1: Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Pro. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
2: Bueno, ja portem molts anys, no?, on el festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera, i per tant ens agrada doncs poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs. I per tant, doncs, des de fa molts anys ho fem nosaltres dintre del festival com una de les nostres identitats, no? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària i intentem això, no? Que poder donar oportunitats a tothom.
1: En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. A què fa referència?
2: Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que deia, no? Al final, en el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no? Aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà perquè tractem diferents temàtiques des del ficar mirades blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme. No? Tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no? També ens agrada transmetre i, per tant, ho reflectim en la programació del que fem.
1: I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
2: Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta i al final doncs hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. Al final són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i experiències del festival i com a format festival. És molt interessant, i al final el Sergi, que és un company vostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens va semblar magnífica la idea.
1: I, per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
2: Doncs mira, tant com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no? Els valors, etcètera. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom a que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Perquè a més hi han participat alguns dels artistes, no? que actuen aquest any al festival.
2: Sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex del que és el festival, no? Des de tots els àmbits. I, òbviament, doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: En aquesta època en què els festivals són la tònica, no? Què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
2: Doncs, mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no? Que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències mirades blaves, o inclús les fotografies, no? L'exposició fotogràfica de Net Photo, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? És un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Doncs Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
0: Iona Vilà, de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.

0: El tècnic jo crec que més conegut de tot Catalunya durant aquest estiu. No sé si serà la cançó de l'estiu, tot apunta que ja ho és. En tot cas, li preguntem sobre aquesta cançó de l'estiu i d'altres que proposen els nostres oients a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia i evidentíssimament per mi sí que és ja la supergran cançó de l'estiu.
0: El Javi, que triomfa, que lo peta.
1: Home, sí. És que està molt bé que la cançó d'estiu vingui d'un grup de tantíssima qualitat.
0: Sí.
1: Qualitat a nivell musical, de lletrista, etc. Em refereixo?
0: La Ludwig Band, no?
1: Exacte,
0: gran descoberta.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte,
0: molt bé.
1: Correcte.
0: Però què diuen els oients? Perquè jo em sembla que no sé si t'han recomanat cançons tan recents o com va això, a veure.
1: No, sí, mira, la primera no la posarem perquè és la que ens acabeu de posar, però em fa gràcia que ens ho diu, que és una gran coneguda d'aquest programa, que és l'Anna Morgades. Salutacions des d'aquí,
0: Anna.
1: Oi, Anna,
0: una abraçada.
1: Sí, i tant, que és, evidentment, el Xavier, com estem escoltant, el tècnic de so de Ludwig. Però aquí en tinc una nova, que no sé si coneixereu tots, que és fantàstica, i en posarem un trosset. Ens ho diu la Maria, i es diu Festuc. És de Marcos. Ja veuré, ja. M'han cridat borratxo.

0: La coneixies?
1: No, gens jo, no. Gens. Doncs, tu o què?
0: Sí, aquesta, mira, Marcos va ser finalista a l'Ope Fest, que organitzem aquí a Cardeu junt amb la xarxa, i la veritat està fent coses molt interessants, i es va sorprendre quan vam veure aquesta. I ara et portaré un parell de cançons, ens ho porta l'Anna, i ens diu una cosa que estic molt d'acord. Diu, per mi la cançó de l'estiu és Ja dormiré, de la Fúmiga i Figaflaues, una cançó mitiquíssima ja, tot i que té, crec que un parell d'anys a molt estirar. Diu, la cançó nostàlgica, en canvi, és Que no s'acabi, també dels Figaflaues. Diu que parla de Llançà, que és el seu refugi al món i que li encanta. Jo aquí et diria que hi ha cançons d'inici d'estiu i de final d'estiu.
1: Aquí m'ha agradat això. Sí, la cançó nostàlgica. Sí, sí. Sí que és veritat, eh? Sí.
0: Tu és que mira, ja veuràs, tens ganes d'estiu, de festivals, de tot, i et sona això. Escolta.

0: final no, seria de principi de festa.
1: De principi, sí, de sí, mig. Sí. Mm-hmm. Però imagina que després estàs com, va, a llançar mateix o per allà fent un, amb una posta de sol, saps? Una cerveseta, un mojito. Ja a principis de setembre saps que has de començar a treballar i en aquell moment et sona això.

0: gallina, eh?
1: Sí, sí.
0: Hem de pensar que, ostres, crec que està molt ben trobat això que ha dit l'Aina, de cançons d'estiu d'inici, sí, cançons d'estiu de final, perquè és cert, eh? totes tenen el seu moment. No sé si tu en tens alguna concreta per aquest estiu.
1: No, de final d'estiu... Jo sóc més de finals d'estiu, eh? També. O de primavera. De primavera sí que en tenia alguna. Bueno, no ho sé. Cada estiu té el seu, eh? Té els seus moments, perquè clar, és el que deies tu, no és el mateix estar de concert cridant o estar a la nit que passar, encara que sigui un dia d'estiu ple, radiant a la platja, no? La vibra és una altra. O si te'n vas a fer surf, doncs ja te'n vas cap a cançons més californianes, què vols que et digui?
0: Exacte. I mira, com a potser final dels comentaris, et diré un que ens ha dit la Maria, que això, ostres, ens cau lluny, però evidentment tots i totes les hem ballat, que és qualsevol del Caribe Mix, jo diria més, i del Disco Estrella. Que sí, Caribe Mix 2001.
1: Així. Sí. De fet, hi havia recopilatoris abans que existís Spotify, que ara t'ho posa molt fàcil, hi havia el típic recopilatori de l'estiu, que segurament que ara hi ha la típica llista, també, eh? De Spot i de cançons de l'estiu, però cada any a l'estiu sortia el recopilatori i era el que punxaven els DJs a totes festes de DJ.
0: Mira, gran època pels DJs, que no havien de fer res, només posar un doble CD, canviar-lo quan arriba al final del primer i ja està. I ja ho tenien tota la sala i tota la plaça de festa major aixecada, eh?
1: Doncs moltes gràcies, Enric. Sapigueu que podeu continuar portant cançons. Jo m'esperava cançons més friquis, eh? Encara hi sou a temps, fins que tanquem programa.
0: Portaré alguna friqui al final. Potser.
1: Vinga, va, quedem així. Gràcies, Enric.
0: A reveure.
1: Però, com dèiem, els estius canvien, les cançons de l'estiu també canvien, la societat canvia. I és això el que ens proposen ara des de Ràdio Arenys, una mirada sociològica a la cançó de l'estiu, al llarg d'aquests darrers 50 anys.
2: Quan arriba l'estiu, el sol escalfa la pell i la música escalfa la memòria. Cada generació té una cançó que li recorda un amor, una platja, una festa. Avui us proposem un viatge per les cançons de l'estiu, aquelles que han omplert les nostres vacances des dels anys 60 fins a...

Als anys 60, l'estiu sonava a guateque. Guitarres senzilles, tornades repetitives, lletres innocents. Era l'època d'aquest la-la-la, del ye-ye o del ball a la plaça del poble. Esta noche.

La música era humana, directa, sense artificis i, sobretot, era col·lectiva. La cançó de l'estiu no la decidia ningú. De fet, la feia la gent.

Són els anys 60 quan neix la cançó de l'estiu. Als 70, la indústria discogràfica descobreix el poder de l'estiu i comencen a fabricar hits pensats per sonar a totes les ràdios. Històries que enganxen, com per exemple la d'Eva Maria.

A la dècada dels 90, l'estiu es globalitza. Arriben ritmes eurodance, coreografies que tothom sap, coneix i balla, i cançons que funcionen en qualsevol idioma.

Cançons com El tiburón, La barbacoa, amb frases curtes, repetitives, pensades per ballar en grup, L'estiu es fa internacional, L'estiu es fa viral, i això que l'internet encara

I als 2000 el reggaeton entra amb força. Ritmes lents, sensuals, repetitius i al mateix temps hits europeus que esclaten a YouTube, com per exemple Drake.

Tot i que aquí ho vivim, amb la cançó de la cervesa, l'estiu es converteix en un mem digital. La música ja no només es balla, sinó que també es comparteix.

tot això fins que apareix l'era de l'streaming, l'any 2010. El 2010 Spotify decideix el que escoltem. Reggaeton global, producció polida, tornades curtes, coreografies virals...

El repte és aconseguir milions de reproduccions. La cançó de l'estiu la tria l'algoritme. Hits que no només sonen, sinó que a més colonitzen internet.

I avui l'estiu és, sens dubte, TikTok. Després de la pandèmia, el hook, la frase curta, un beat minimalista i milions de vídeos que fan esclatar una cançó, fins i tot abans que s'escolti.

ritme és global, afrobeat, reggaeton lent, dancehall, lletres d'empoderament, de festa, d'identitat. L'estiu és instantani, compartit, però sobretot digital.

i així ens va la cultura. 60 anys de música, ritmes i històries. Hem passat del transistor al TikTok, del guateque a l'algoritme. Però una cosa no ha canviat. Cada estiu té una cançó que ens acompanya, que ens defineix, que ens recorda qui érem, però sobretot qui som. Perquè l'estiu passa, però la música sempre torna.

0: Ai, amb sonoritats de Rosalía al final. Josep Maria Cano, imponent, des de Ràdio Arenys. Moltíssimes gràcies per aquesta afanyada de report que t'has pagat, doncs, fent tot el patchwork, tot l'encaix de les diferents cançons de l'estiu des dels anys 60. Déu-n'hi-do aquest anàlisi sociològic que hem fet. Va, que seguim endavant i la propera connexió serà en directe i de música ja no parlarem. Ara abandonem una miqueta el tema i parlem de la feina dels socorristes a l'estiu.
1: Obert per vacances.
0: Fa calor, moment per anar a la piscina a refrescar-se. Ens hi desplacem ara mateix per guaitar, això sí, des de la Torre dels Socorristes i parlar d'una qüestió que afecta directament la seguretat dels banyistes. Al llarg dels propers minuts ens centrarem en aquesta professió, al sector del socorrisme. I és que durant anys molts professionals han denunciat sous baixos, condicions precàries i concursos públics on sovint es prioritza el preu per damunt de la qualitat del servei. En aquest context, una empresa del Camp de Tarragona ha decidit apostar per un model diferent. Posa el socorrista al centre. D'aquesta manera vol dignificar la professió i formar professionals qualificats. Ens ho explica tot plegat en entrevista al nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ets a la piscina.
2: Som a la piscina.
0: Sí, eh?
2: Som a la piscina, però no ens estem banyant, que consti. De moment.
0: De moment.
2: De moment.
0: Espera't
2: de
0: que
2: moment.
0: El micròfon i aigua no sé si casaran massa bé. Així que
2: mira,
0: espera't una miqueta.
2: Algun dia ho podríem provar,
0: Sí, provem-ho, va. A final d'estiu, va, que si així es trenca alguna cosa, no, doncs fem els despistats, no passa res.
2: Vinga, va. De moment no hi ha gaire moviment aquí en aquestes instal·lacions on ens trobem perquè obren d'aquí una estona. Però qui sí que ens acompanya és un equip de socorristes que vetlla perquè tothom pugui gaudir de la piscina amb seguretat. Són amb nosaltres l'Albert Bel i en Diego Martínez, fundadors de Socorristes Profesionales. Aquesta és una empresa que en pocs anys ha arribat a prestar servei en desenes de piscines i instal·lacions del Camp de Tarragona i tot amb aquesta idea tan clara que tu definies ara fa un momentet, que és que un bon servei de socorrisme només és possible si els professionals estan ben formats, ben tractats i ben remunerats. Albert, Diego, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Quan fem referència a dignificar el sector del socorrisme, de què estem parlant exactament?
3: Doncs estem parlant que el socorrisme és una professió que té que estar valorada, perquè el que ens hem donat compte, de fet l'empresa la vam muntar perquè ens vam donar compte que el socorrisme era com una cosa de... Bueno, és un treball d'estiu, qualsevol persona val i qualsevol... Hi havia molt d'intrusisme, no hi havia un conveni clar aquí a Catalunya que tingués en compte la professió del socorrisme. I això, parlant amb el Diego, que és el meu soci de l'empresa, vam dir, ostres, i si muntem un model on posem per endavant el socorrisme en la professió, fem una formació com reglamentada i només nosaltres com a empresa contractem socorristes que siguin formats aquí a Catalunya, que tinguin la titulació en regla, que tinguin el ROPEC, i a canvi els oferim unes condicions de treball dignes, un sou que és com es mereixen, i intentem fer veure, sobretot als ajuntaments, que no es pot, basar tot en el preu. Perquè si ens basem només en el preu, sempre trobarem empreses que van a un preu més econòmic, i què passarà? Doncs pues que hi haurà una altra vegada l'intrusisme. Per exemple, fora de Catalunya, tot el tema del ROPEC no existeix.
2: Què és el ROPEC?
3: El ROPEC és el registre oficial dels professionals de l'esport de Catalunya. Llavors, és una titulació homologada a nivell, per exemple, d'una formació professional de grau mitjà. Mm-hmm. Els xavals que es treuen aquesta titulació tenen un curs homologat pel SOC, que dura 6 mesos. La veritat és molt complet. I surten d'allà formats correctament, no com, per exemple, ens han arribat a trobar títols de socorrisme que venen d'altres comunitats fets online. O sigui...
2: Clar, la cosa canvia.
3: La cosa canvia.
2: Anirem obrint algun d'aquests melons que ja has deixat caure, Albert. Abans, però et volia preguntar, quin impacte té tenir un socorrista ben remunerat i valorat en la qualitat del servei que rep l'usuari?
3: Doncs que el socorrista, quan treballa a gust, es fa la piscina, se la fa seva. s'integra amb els usuaris, veu que ell és valorat, que la seva funció ajuda a que no hi hagin accidents i sobretot sap que a final de mes doncs cobrarà el que li toca, no? Perquè ja estem parlant que són 3 mesos i si no s'apaga correctament, per tota la formació que requereix ser socorrista, no sortirà a compte. De fet, cada any tenim veritables problemes per trobar socorristes de qualitat. Mm-hmm. O sigui, socorristes amb titulació homologada i en ROPE. Si no volguessis això, et trobaries més fàcilment. Però nosaltres, la nostra filosofia... De fet, com a empresa hem anat creixent, però mai per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, sempre premiem la qualitat, a no la quantitat.
2: És una decisió fàcil en un mercat tan competitiu, com ara deies, aquesta decisió? No, que vosaltres heu pres?
3: És molt, molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades... A veure, no deixem de ser una empresa on vols tindre una sèrie de beneficis, siguem clars. I moltes vegades... nosaltres posem la nostra filosofia per endavant i hem renunciat a projectes o a piscines perquè sabíem que l'única manera que d'aconseguir-la era rebentant els preus. I...
2: On rebenta preus una empresa que vol retallar?
3: Doncs, a veure, tal com funcionen les licitacions avui en dia, segons quins ajuntaments, és 100% preu. No hi ha cap...
2: Preu hora.
3: Llavors, què passa? Partim d'un preu hora X, que fan les empreses? Doncs anar tirant avall, està clar, no? I ens han arribat a trobar nosaltres licitacions que ens han presentat i han perdut, i han vist, clar, si te presentes una licitació, pots veure qui ha guanyat, tens el dret de veure qui ha guanyat i en quin preu ha guanyat. I realment ens sorprenem del preu hora, perquè si vols aplicar el conveni que toca avui en dia, és impossible pagar amb aquell preu hora. Llavors, a partir d'aquí, fes que cadascú es faci la seva idea de com estarà tractat el socorrista.
2: De fet, vosaltres us heu trobat instal·lacions que primer van apostar per una oferta més barata i que després us han trucat perquè no estaven satisfets amb el servei. Aquesta és una realitat.
3: Sí, sí. Nosaltres ens hem trobat... ens van trobar en un cas molt curiós, que no direm ni el lloc ni la població, però que vam quedar segons amb la licitació, a molta diferència del que va guanyar, i a l'hora d'obrir, doncs, allà no es va presentar ningú, perquè era una empresa de fora d'aquí Catalunya que va posar un preu hora que quan el van veure vam al·lucinar, i bueno, dius, bueno, hem perdut. Doncs a l'hora d'obrir ens va trucar l'alcalde que a veure com ho podíem fer, perquè ja amb una licitació hi ha un procés, fins que no pots descartar el que no t'està complint, li has de fer un requeriment, li has de dir a veure per què no compleix, bueno, hi ha tot un procés, i mentrestant per cobrir això doncs vam tindre que fer un contracte menor d'unes hores en concret, fins que no ens vam poder signar nosaltres el contracte. Bueno, és el que he dit de l'intrusisme i el que tot es vagi a preu hora. Per sort, ara els ajuntaments, sobretot, estic parlant de la zona on nosaltres ens belluguem, han començat a veure que no tot es pot basar en el preu hora, i sí que ja estan començant a posar una sèrie de clàusules de qualitat, per exemple, el temps de resposta en cas de que un socorrista no vingui, que l'empresa estigui situada a prop perquè puguem reaccionar, que hi hagi coordinadors constantment que en aquest cas som nosaltres, som el Diego i jo, que constantment estiguéssim visitant totes les piscines i així poder detectar, doncs, errors o mancances.
2: Diego, quines són les habilitats o qualitats imprescindibles que ha de tindre tot socorrista, més enllà de saber nedar, que ja donem per fet que això és bàsic?
4: Bé, nosaltres ens fixem molt, no ens fixem tant en la titulació, perquè hi ha molta titulació, l'Albert i jo ens fixem molt en el factor humà. És una característica, sempre fem aquesta pregunta, fem una entrevista a un socorrista i diem, escolta, tu deixaries aquest noi cuidar dels teus fills petits a la piscina? I a vegades diem no, infeliçment aquest noi té tota la titulació, però estem veient que no, a la entrevista ja veiem que no, i nosaltres valorem molt el factor humà, que el socorrista s'integri completament, com ha dit el meu company l'Albert, que s'integri completament a la piscina, que formi part de l'estiu, de molta gent, que vigili sobretot el tema de la prevenció, no? Com vam parlar a vegades, diem que un socorrista que te diu he fet no sé quants rescats, és a dir, aquest socorrista, si ha fet molts rescats, en un estiu és perquè no ha fet una prevenció bona.
2: Quin percentatge de la feina d'un socorrista és vigilància i quin percentatge és prevenció? No sé si això es pot quantificar.
4: Bé, és quasi el 100% és prevenció. És quasi 100%. Nosaltres quan actuem és perquè la prevenció ha fallat. Per això hem de saltar l'aigua. Quan un socorrista salta l'aigua és perquè ha fallat tot el que la prevenció ha fallat.
2: I en aquest sentit, què és el que la gent fa més malament quan va a una piscina com la que ens trobem ara? No sé si és de les grans que gestioneu vosaltres o de les petites en un poble. Mira, Núria, no ho he explicat. Avui m'he quedat a la piscina del meu poble.
5: Home, ja ho donàvem per suposat perquè és xula. És xula i sí. I així
2: no, però el meu poble, però el meu poble no és la piscina d'Altafulla, eh? Quan dic el meu poble vull dir que m'he quedat a la piscina de Salamó.
5: Ah, això sí que no m'ho esperava. I és xula?
2: Ah, veus? Home, i tant! Què de dir jo?
5: No.
2: És xulíssima. Clar, és un poble de 500 habitants. Potser sí que el mes d'agost hi ha molta més gent de segona residència i algú, doncs, que s'allotja. En una piscina així, què és el que la gent fa malament? Ja entenem que no ho podem comparar amb, per exemple, Salou o en un complex hoteler. Però aquí què diríeu? Que una piscina d'unes característiques normal, eh, Núria? Després sí. Farem fotografies. Què és el que la gent fa malament?
4: Bé, això és una cosa que parlem molt a l'Albert i jo a les nostres reunions. Tot això és la gent del poble. Hi ha pobles que la gent és extremadament educada, com és el cas aquí de Salomó, que és una gent molt educada, molt cívica, que cuida de les instal·lacions, que respecta la figura del socorrista, que fa les coses com han de fer. És una piscina que hi ha zero, o sigui, mai passa res, gràcies a Déu. Mai passa res, però nosaltres hi ha pobles que, bueno, que ja és una mica més complicada, hi ha la vigilància, el socorrista ha de tenir una mica de mà esquerra per parlar amb la gent, perquè la gent... Però, bueno, és un tema d'educació. Nosaltres també busquem el perfil correcte del socorrisme segons la piscina que vagi a treballar.
2: Perquè, a veure, l'usuari es pot llançar de cap o no es pot llançar de cap? Ha d'anar sempre caminant o en algun moment pot accelerar el pas per la zona de platja?
3: Sí, nosaltres el que els transmetem als nostres socorristes és, sobretot, prevenció, prevenció, prevenció. Això què vol dir? Si tu veus un nen corrents, para'l. Para'l, perquè si te cau, el tindràs que anar a curar, deixaràs de vigilar la piscina per aquell accident, o tan senzill com el típic que es fan en totes les piscines de tot arreu, eh? De tot arreu. És, anem a fer el típic mortal, val? I la gent no veu el perill que té de calcular malament el gir i picar de cap contra la vorera de la piscina. I és un accident que pot ser o no passar res o directament te'n vas al 112, directament.
6: I s'acaba l'estiu.
3: El típic al mig de la piscina, anem a fer castells. Vinga, primer comencem només pujant un. Ah, ostres, ara ha sortit, vinga, ara pugem dos. Això sí que ho hem vist en una piscina, caure d'un castell, picar contra l'altre usuari i rebentar el mar, tots dos.
2: Déu-n'hi-do. Núria, tu ets de fer mortals quan vas a la piscina?
5: Ara ja m'estàveu espantant amb l'entrevista, que no deixem-ho aquí, perquè ara a mi em fa molta pressió aquestes coses, eh? De trencar-se caps
2: doncs,
5: i ossos.
2: No, deixem-ho estar. La prevenció per davant del salvament, com bé ens han explicat el Diego i l'Albert, d'aquesta empresa, Socorristes Professionals, que el que vetlla és que el socorrista estigui satisfet i alhora els usuaris també contents amb la feina que fa aquesta persona que vetlla per la nostra seguretat en instal·lacions en què de vegades no ens acabem de comportar i això segur que ho hem fet tots com tocaria.
5: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i gràcies també per la feina brutal que fan els socorristes aquí. Des d'aquí un homenatge per tota aquella gent que té cura de nosaltres, perquè nosaltres els ho passem bé, ells pateixen una miqueta massa. Moltes
2: I tant.
5: Gràcies, companys.
2: Escolta. Diego, Albert, gràcies.
3: Moltes gràcies.
6: Gràcies, bon dia i bon estiu.
5: Eduard, et banyes o no? Perquè m'han dit que si no portes banyador no et banyaràs, eh? Perquè m'han no, dit clar. Que tu mai vas amb pantalons curts, eh, Albert? Ai, Eduard.
2: Qui t'ho ha dit, això?
5: No t'ho puc dir, però m'han dit. L'Eduard no la va amb pantalons... O no porta,
2: és
5: o porta banyador o no es banya.
2: No, és veritat. Jo no vaig mai amb pantalons curts.
5: M'ho han xivat, aquí se sap tot.
2: Ai.
5: Ara pateixes, eh?
2: Em penso que ja sé qui t'ho ha xivat. Les seves inicials són MPG, pot ser?
5: No.
2: No?
5: No. Ah. Així hi ha molta gent que sap que no portes mai pantalons curts. Ara parlem.
2: Bé, hi ha algú que em coneix, però vaja, bé, ja m'ho explicarà.
5: Vinga, refresca't, ara deus estar tot vermell. Refresca't a la piscina.
2: Això farem.
5: Eduard Virgili, Altafulla, gràcies.
2: Que vagi bé, a veure.
5: Gràcies. Ai, ja ens disculpareu aquests momentets que tenim, així de distància. Mira, fa gràcia. Estem tots connectats, tota la comunitat de l'Obert per Vacances, i això és molt xulo. Vinga, va, que parlant de comunitat, el programa ja veieu que no el fem sols. A Tarragona Ràdio, evidentment, contem amb l'ajut de Ràdio 70, emissores de tot Catalunya, i l'emissora a qui donem pas ara mateix és Emun. Emun ens porta des de Terres Lleidatanes un altre apunt sobre patrimoni. A més, molt, molt xulo. Visitarem el molí fariner, la història que té el molí d'Alfarràs.
7: Quan arribem al conjunt de l'antiga fàbrica tèxtil Viladès, al nord del municipi, les naus industrials, ja en desús, ens recorden una etapa molt important de la història d'Alfarràs. Durant dècades, aquesta fàbrica va donar feina a moltes famílies i va situar el municipi dins del mapa industrial del Segrià. Però abans que hi hagués fàbriques, màquines i producció tèxtil, aquest mateix espai ja tenia una activitat molt important. Al costat d'aquest conjunt hi trobem un edifici molt més antic, un edifici que ja funcionava molts segles abans de l'arribada de la industrialització, i aquest és el molí fariner d'Alfarràs. Primer de tot, anem a entendre els seus orígens i la seva importància, ja que en l'edat mitjana els molins eren molt més que simples edificis on es transformava el gra. Eren elements estratègics dins del territori, vinculats al poder dels senyors feudals. Controlar un molí significava controlar l'economia, el territori, inclús quelcom més important que tot això, l'aigua. Per apropar-nos a la història, ens n'ha parlat el Ramon Dalfó, historiador del propi municipi, d'Alfarràs.
8: El molí d'Alfarràs és un edifici d'origen senyorial, per tant ens connecta directament amb l'edat mitjana i ens explica molt bé com era la nostra societat en clau d'economia artesanal fins fa ben poc. Podríem parlar fins la generació, per exemple, de les nostres padrines i padrins. Per què? Doncs perquè el trobem documentat des del 1152 i es tracta doncs d'una documentació on figuren diferents possessions, diferents propietats, del senyoriu d'Alfarràs. En concret, es tracta d'un document d'enllaç matrimonial entre les famílies senyorials d'Alfarràs i d'Almenar.
7: I el més important és que no apareix de manera aïllada, sinó que formava part del conjunt de possessions del senyoriu. Això ens indica que ja en aquell moment era una peça important dins l'organització econòmica i territorial. Amb el pas dels segles, l'edifici va anar canviant de propietaris. L'any 1601 va passar a mans de la ciutat de Lleida i, posteriorment, l'any 1678 va ser adquirit pel marquès d'Alfarràs, que va impulsar una ampliació del molí. Però malgrat tots aquests canvis, la seva funció principal es va mantenir durant segles, ja que l'aigua és el gran element que explica la història del molí. El canal de Pinyana permetia portar l'aigua fins a la instal·lació i aprofitar la seva força per moure les rodes hidràuliques. Aquest sistema convertia l'energia de l'aigua en moviment mecànic que permetia accionar les moles encarregades de triturar el cereal i convertir-lo en farina. Però la dimensió de l'edifici ens mostra que no era un petit molí local, sinó una instal·lació de gran importància.
8: Es tractava d'un monopoli senyorial, doncs perquè el senyoriu d'Alfarràs, que després esdevé un marquesat, tenia com el privilegi prioritari en tota la zona, amb les aigües del canal de Pinyana, que és aquesta zona del Segrià Nord, doncs d'utilitzar aquestes aigües per la molta de farina. Per tant, és una factoria, diguéssim, hidràulica, que funciona amb aigua. Sabem des del segle XVI que hauria de tenir uns nous espais de molta, unes nou rodes, ho sabem perquè encara es conserven uns 8 carcabans, que es diu, que són aquests elements de la molta que ens indiquen la sortida de les aigües. Ho podem veure si avui dia passem pel molí, veurem que té unes 8 arcades. Originalment serien 9 i sabem pels documents que estaria documentat des del segle XVI.
7: Però la història del molí no es queda en l'edat mitjana. Com molts altres molins de Catalunya, aquest edifici va saber adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics de cada moment. Amb el pas del temps, l'aprofitament de l'aigua ja no només servia per moldre cereal, també es convertiria en una font d'energia per a noves activitats industrials.
8: A partir del segle XVI, també s'incorpora un molí del batan, és a dir, un molí draper, per fer teixit.
7: I aquesta dada és especialment interessant perquè ja ens apunta cap a una nova etapa del municipi. Alfarràs, que durant segles havia estat vinculat principalment a l'activitat agrícola i als aprofitaments hidràulics, començava a relacionar-se amb una altra activitat que acabaria marcant profundament la seva història, la indústria. Durant els segles XIX i XX, l'arribada de la industrialització va transformar molts pobles catalans. Els antics molins hidràulics, que durant segles havien estat eines de producció tradicional, sovint van trobar una nova funció com a generadors d'energia per a les noves fàbriques. I el cas d'Alfarràs és un exemple molt clar d'aquesta transformació.
8: A partir del segle XIX, a finals del segle XIX, s'instal·la una turbina més moderna, que seria una roda de fusta com les que hi havia abans per fer farina, però millorada. En aquest cas ja amb ferro. I en aquest sentit, doncs, aquesta turbina no era per accionar la molta del molí, sinó que es va derivar amb un arbre transmissor, que el tenim documentat amb planimetria, cap a les màquines de la nova fàbrica de filats que va construir el marquès d'Alfarràs.
7: És en aquest moment quan el molí queda vinculat al naixement de la indústria tèxtil d'Alfarràs. La nova fàbrica de filats, construïda pel marquesat, acabaria convertint-se al 1894 en la fàbrica Viladés i, posteriorment, també tindria relació amb la construcció de la fàbrica Casals. Durant bona part del segle XX, les fàbriques tèxtils van convertir-se en el principal motor econòmic del municipi. Van generar ocupació, van transformar la vida social del poble i van marcar diverses generacions d'habitants. A partir dels anys 70, quan ja formava part del conjunt de la fàbrica Viladés, el molí va passar a tenir nous usos.
8: El molí va acabar perdent la seva activitat a partir dels anys, podríem dir, 50, i als 70 passa a incorporar-se com una dependència de la fàbrica i llavors passa a tenir altres funcions, eh? Des de fusteria, també alguns testimonis esmenten que era un lloc on es feien cordes de piano i també va passar a ser un dipòsit d'aigua.
7: Aquest canvi d'usos és una mostra de com els edificis patrimonials sovint no desapareixen quan deixen de fer la seva funció original. S'adapten, canvien i continuen formant part de la vida del poble. En el cas d'Alfarràs, el molí va passar de ser un espai de producció de farina a formar part d'un complex industrial que durant dècades va ser fonamental per al municipi. Però aquesta etapa industrial també va arribar al seu final. L'any 2005, la fàbrica Viladés va tancar definitivament les seves portes. Ja l'any 2021 l'edifici presentava un estat de conservació molt delicat i es va haver d'actuar amb urgència per evitar que una part important col·lapsés. Ho explica Benet Pero, segon tinent d'alcalde d'Alfarràs i responsable del projecte del molí.
9: Dic la veritat, potser m'enganyo, no la vull enganyar, però anava molt justet, amb un mes i mig, sinó que s'han fet l'actuació, que es caigut tot. Perquè el paleta que va vindre, el constructor, va dir que, bueno, que estava molt malament.
7: La primera fase va ser assegurar l'edifici, especialment la coberta i els elements estructurals. Un cop assegurada l'estructura, el segon pas era trobar una nova funció que permetés que el molí tornés a tenir activitat. La proposta, finalment, ha estat en convertir-lo en un alberg, aprofitant la seva ubicació i la relació d'Alfarràs amb el pas del camí de Sant Jaume a banda de l'activitat pesquera, ja que, pel terme municipal, hi passa el riu Noguera Ribagorçana, fet que atreu vora 100.000 amants de la pesca esportiva cada any.
9: La idea passava al poble que pogués tindre un edifici emblemàtic de la vida i que puguin fer la seva, i a més també pel camí de Sant Jaume. És un albergue, basta, volem fer un plan albergue, per molta gent a caminar, també tenim molta gent de pesca.
7: Junt amb la planta per a la pernoctació, també s'hi farà una sala polivalent per celebrar esdeveniments municipals i conservar la memòria històrica de l'edifici. També està previst que s'hi faci una zona de bar-restaurant. Però la recuperació del molí no té només una importància turística, lúdica o patrimonial. També té un component sentimental per als alfarracins i les alfarracines.
9: La gent gran que està dient, hòstia, ho ha arreglat una cosa que feia anys que havia entrat de petit i no havia tornat a entrar mai més.
7: Per aquest valor històric, arquitectònic i patrimonial, l'edifici està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, una de les màximes figures de protecció del patrimoni català. Ara, el repte és que aquesta protecció vagi acompanyada d'una nova vida per al molí. El projecte de recuperació vol convertir-lo en un espai obert al poble i als visitants, amb la previsió que aquesta nova etapa sigui una realitat l'any 2027.
5: El molí fariner d'Alfarràs, déu-n'hi-do, avui la història que ens ha explicat l'Arnau Vilà des de M1FM, des de Terres Lleidatanes. Seguim endavant, ara sí, amb un darrer contingut que ens arriba des de Sabadell. Ja veieu que anem travessant durant tot el matí, aquestes hores, dues hores, anem travessant tot el país. A Sabadell, us proposarem un espai de cuina. Avui descobrirem unes postres tan senzilles com irresistibles, d'aquelles que fa generacions que són presents a moltes

0: Soc petita a casa, la portem fent des de sempre, és una recepta molt bàsica, molt simple, però que surt molt bona. És la coca de iogurt, no?
1: Sí, efectivament. És una recepta que és molt senzilla i que crec que en moltes llars de tot arreu la saben fer, però que a cada casa queda de diferent manera.
0: Sí, al final no sabem si és pel tema, bueno, perquè els ingredients sempre són els mateixos, però no sabem, potser és pel tema del forn, no? Que depèn del quin tipus de forn tinguis, et queda d'una manera o d'una altra. Hem arribat a aquesta conclusió.
1: Sí, hem arribat a aquesta conclusió perquè jo la faig moltes vegades i allà on la porto sempre em diuen, però que bona, quina coca és aquesta? Doncs bé, jo sempre dic la coca de iogurt, perquè tothom sap quina és la coca de iogurt.
0: Bueno, comencem primer una miqueta parlant d'aquesta recepta abans d'explicar als oients quins són els ingredients, per si la volen fer. Tu on vas aprendre aquesta recepta?
1: Ui, aquesta recepta ja la feia la meva mare quan jo era petita i jo la vaig voler aprendre perquè a part és molt senzilla i d'aquí que jo amb els meus fills, és a dir, amb tu i amb el teu germà, doncs sempre us ha agradat moltíssim i bé. I
0: però és una recepta que et va ensenyar la teva mare.
1: La meva mare, sí, sí, ella la va ensenyar o la va aprendre, doncs no sé d'aquí, la veritat, però sé que a casa ella la feia. Per això, perquè era molt senzilla i molt bona.
0: Llavors, tema ingredients, què porta?
1: Tema ingredients, porta 3 ous, sencers, tot. Es poses en un bol.
0: Amb la clara i la llema, no?
1: Sí.
0: No, la clara i
1: el rovell.
0: I el rovell, això.
1: Correcte, ho poses allà, en un bol, i aleshores agafes un iogurt, si pot ser de llimona, amb gust de llimona millor, i si no és igual, després hi ratlles una miqueta de llimona. Llavors poses el iogurt dins del bol i amb la mida d'aquell iogurt has d'emplenar-los 3 vegades de farina.
0: Farina normal, no?
1: Farina normal, sí, la blanca, la de tota la vida. 2 de sucre, sucre blanc o moreno. Això del sucre a vegades també hi ha gent que hi posa una miqueta menys perquè diuen que menys sucre, no? Bueno, però jo sempre hi poso 2 i després una i mitja més d'oli. D'oli normal, d'oli de...
0: El de cuinar, no?, per exemple.
1: Sí. I llavors tot això ho aboques amb el bol. Llavors hi has de posar també un royal, val? I després, què més? Ah, i ratlladura de llimona.
0: Això és opcional, no? Per si li vols com donar un toc així a llimonat.
1: Correcte.
0: Doncs ratlles la pell, no?, de la llimona.
1: Sí, una miqueta de pell. També hi podries posar xocolata o farcir-la després quan la treguis d'altres coses, però jo no li poso mai. Aleshores, amb una batedora ho vaig tot bé,
0: sí,
1: que no
0: sí,
1: quedi
0: tot dissol.
1: Ningú grumoll, exacte. I després ja tens el forn precalentat a 180 graus, 200, i crec que són uns 35 minuts. Llavors.
0: Això és el que estàvem comentant abans, que també depèn del forn, de la intensitat que tingui. Per exemple, en el cas nostre, no, a Barcelona, allà sí que són uns 40 minuts a 180, però a una altra casa que tenim és menys temps perquè el forn és més intens. Llavors, això heu d'anar veient una miqueta vosaltres. A la mitja hora punxar amb un ganivet, no? amb un escuradents, i veure si encara surt líquid o
1: humit.
0: Si ja està...
1: Sí, si surt humit a l'escuradents. I si ja surt sec, vol dir que la coca ja està. I aleshores, jo també el que li faig, que queda molt bo, és quan ja he tractat el forn i refreda una miqueta, i poso sucre gras, aquest que és el sucre gras de reposteria, per sobre, no? I ja està. I boníssima.
0: I això és una recepta que, comptant els 35-40 minuts de forn, però realment preparar-la són 15, no? Crec que està calculat. Són 15 minuts dels ingredients.
1: Jo diria que menys, Si ho tens... Jo normalment el que faig és ja deixar-m'ho tot els ingredients allà sobre del marbre. I res, és anar posant-ho tot a dins. I és, jo diria que en 10 minuts ho tens preparat i després batre-ho i 35 minuts de forn.
0: Que és una recepta que ja veieu que amb pocs ingredients doncs surt molt bona i que anirà passant de generació en generació, perquè la meva mare ho va aprendre de la meva àvia, és a dir, de la seva mare.

0: altres ho ha après d'ella i nosaltres quan tinguem fills els ensenyarem i jo bàsicament, bueno, jo li vaig ensenyant a tothom perquè també quan l'he fet algun cop i la porto a algun lloc em pregunten la recepta i és una recepta típica de coca de iogurt normal.
1: Correcte, sí, sí. I jo ja aprofito aquesta altaveu que tinc per recomanar a tothom, que segurament ho saben, eh? Ja ho sabeu, però que és molt bona i que es fa de seguida.
0: Doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar i per la pròxima recepta que feu a casa la feu i segur que a tothom li agradarà molt. Moltes gràcies, Núria.
1: Pues a vosaltres, que us vagi bé i que agafeu i aproveu.
2: L'Anna Clarà i la seva mare, la Núria, des de Ràdio Sabadell, fent-nos aquesta coca irresistible. Us recomanem que la proveu, a més, és super, super fàcil de fer. Vinga, va, la propera parada ens du cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: No, un espectacle de dansa contemporània.
3: Correcte, sí, sí. Ens canta el porta de la companyia La Venidera i s'emmarca dins de la desena edició del Festival Tangent, que omple les places, carrers i patis interiors de l'Eixample, d'escenaris d'art viu i que està impulsat pels centres cívics d'aquest districte. I la representació aquesta que comentaves és avui, dimecres 22 de juliol, a les 8 del vespre, precisament al pati interior del Centre Cultural La Casa Elizade.
2: Molt bé, comencem doncs en dansa contemporània a l'Eixample de Barcelona, però després un espectacle de caire més familiar a Lleida.
3: Correcte, avui el Caixa Fòrum de Lleida acull una nova sessió del cicle Petits Cinèfils amb una pel·lícula d'animació que es diu La Nina i el secret de l'Arissó, que és un film que explica la història d'una nena que amb l'ajuda del seu millor amic intenta retornar a la felicitat al seu pare després que es quedi sense feina. I bueno, podem escoltar un momentet el tràiler que està subtitulat en català, ho he dit doblat al català, així que està bastant guai, tot i que la pel·lícula és francesa.
4: Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina?
5: Sí!
4: Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els contes de l'Arissó. El món és immens per un arissó tan...
3: Abans de la projecció, l'equip també educatiu presentarà la pel·lícula i després hi haurà un debat en família. I la sessió és demà, dia 23 de juliol, a 6:45 de la tarda i l'entrada de l'activitat té un preu de 5 euros.
2: Molt bé, cinema d'animació, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, que també té la seva rèplica, diria jo, que en diversos Caixa Fòrums de tota Catalunya. I tanquem amb un concert de música a Cassà de la Selva.
3: Sí, a Cassà de la Selva, l'artista tarragonina Anna Dibori presentarà en directe el seu últim disc Eclipsi dins la 23a edició del Festival Solfejant, que omple de música tots els dijous de juliol la vila. I hem parlat amb l'Esther Domínguez, que és la regidora responsable del festival, que ens explica com és que una tarragonina ha acabat en la programació del Solfejant.
6: Ja l'any passat ens va arribar la proposta de l'Anna Dibori i ens la vam anotar i bé, l'hem estat escoltant, pensem que encaixa molt amb el festival perquè, pel que et deia, no? Són concerts amb un format relativament petit, és com molt proper, no? I es crea com un espai molt íntim, molt entre el públic i l'artista i pensàvem que encaixava molt bé, aleshores, doncs, bé poder tenir una tarragonina, no? En aquest cas, en el nostre festival i esperem que se senti superben acollida, que segur que sí.
3: Doncs bé, l'Anna Dibori, a més, ens invita a poder descobrir un directe molt íntim, carregat d'emoció i d'introspecció, i són cançons que reflexionen sobre les llums i les ombres i marquen una etapa creativa molt, molt important. I el concert també és demà dijous.
2: Doncs sí, l'Anna Dibori, que darrerament està més reflexiva que mai. Li coneixíem directes més potser lluminosos o desenfadats al començament de la carrera, però ara ens convida més a la reflexió en els seus concerts, uns concerts molt cuidats, com dèiem abans a començament de programa, amb l'Enric, que val la pena anar a veure concerts en directe, i justament els de l'Anna Dibori són molt cuidats, fins a intimistes, no? Però detallistes. Molt bé.
3: Són molt macos.
2: Ah, que sí? Sabem de què parlem, no, Lídia?
3: Sí, sí, la gent d'aquí de Tarragona sabem que l'Anna Dibori és una joia i que val molt, molt la pena.
2: Clar que sí, doncs l'hem de recomanar. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat Tarragona, moltíssimes gràcies.
3: Adéu, fins demà.
2: Adéu, fins demà. Petites joies del territori que anem descobrint i recomanant, que d'això es tracta l'Obert per Vacances. Vinga, més recomanacions musicals. Avui la pregunta del dia era quina és per vosaltres la millor cançó o la vostra cançó de l'estiu, del vostre estiu. I jo, que li deia abans a l'Enric, no n'han sortit de massa friquis. Doncs sí, al final sí, amb el reportatge estupendo que ens ha fet Arenys, n'han sortit d'aquelles de tots els temps i totes les èpoques. Enric Rubio, des de Cardedeu, anem tancant amb els comentaris dels oients.
5: Tu vols coses friquis?
2: El que tu vulguis, sí, sí, sí, sí.
5: Perquè prepara't pel que et porto, eh? Alerta. Ai, ai. D'aquelles molt, molt friquis, però que tots hem ballat encara que no són lletres assertives. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mi. Bé, recordem aquesta, Núria?
2: Perreo Social, sí.
5: Sí, sí, sí. Em porto una altra que, de fet, les nostres generacions la coneixeran. S'ha deixat de cantar, però va abarcar tot un país i va ser espectacular. I quan la sentis, tindràs un déjà vu increïble. Què? Sí o no?
2: M'encanta, m'encanta.
5: Home, és superfort.
2: És superfort. Jo,
5: mira, no he buscat ni la data de quan és, però això deu ser els 2000.
2: Ai, t'ho busco, t'ho busco.
5: Sí, sí, 2000 i poc. Espectacular, eh, aquesta cançó.
2: Sí, sí.
5: Teatre va ser la idea original.
2: Sí?
5: Sí, sí, això he buscat, no ho sabia. I...
2: Sí, mira, 98 la cantava Josmar. Josmar amb el seu tanga estupendo i la seva retina.
5: Aquí està, de banyets que tenia jo, Verge Santa. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta, i des d'aquí també, mira, aprofitem, estem d'humor i tot, però bueno, estem parlant de música i sí. M'acabo d'enterar que ha mort Joan Roca, fundador d'Antònia Font, històric baixista que va participar a tots els inicis de la banda, així que, escolta, estem parlant de música, per tant, no hi ha gairebé, jo diria, millor música que Antònia Font, són dels pioners que després han portat, han inspirat grups com Manel, que tan bé han fet en aquest país, no? I des d'aquí també, doncs mira, aprofitem-hi un record que la gent escolti també Antònia Font, té moltes cançons d'estiu, alternatives, sí. I no he pogut portar cap.
2: Jo tenia en ment o posava la de Mucho Mejor estiu. O posava el Fa Calor dels Antònia Font, que també és, un,
5: home,
2: és
5: una cosa home, xula. Home, xula. I tant que sí. O sigui, estava buscant, però estava mig minut i no em donat temps.
2: Clar, ja teníem temps.
5: Sí, escolta, han sortit cançons de tot tipus, eh?
2: Sí, hem de tentar tancant l'última, va.
5: Doncs mira, ens ho explica la Maria i diu la cançó Estiu de Martina Burón. Gran cançó, busqueu-la, no us la porto en directe aquesta, però busqueu-la. Martina Burón és l'artista i es diu Estiu. Molt xula, gran persona, fantàstica professional. Okay. Us sorprendrà aquesta descoberta.
2: Martina Burón, ens la quedem com a alternativa. Enric, ho hem de deixar aquí. Demà, mireu xarxes, aquest també és primer. Xarxes i sabrà la pregunta del dia de demà. Gràcies,
5: exacte,
2: Enric.
5: Exacte.
2: Ai, adeu.
5: Adeu.
2: Tanquem l'Obert per Vacances, demà hi tornarem a les 9.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i comencem l'edició corresponent a una setmana que ve totalment marcada per la Diada de Sant Jordi i la Festa del Llibre i la Rosa. Comencem demostrant que en un dia 23 d'abril també es poden gravar discos de jazz inoblidables. El primer que us portem el signa el guitarrista Jim Hall, es titula Concierto, i es va gravar en part el dia de Sant Jordi de 1975. Aquest disc s'obre amb una versió de You'd Be So Nice to Come Home To de Cole Porter, que és una pura i simple meravella.

James Stanley Hall, que nosaltres coneixem com a Jim Hall, un guitarrista elegantíssim, subtil i imaginatiu, que ens ha interpretat una clàssica de Cole Porter, You'd Be So Nice to Come Home To, al costat d'altres músics podríem dir que de les seves mateixes característiques. Teníem a Paul Desmond en el saxo alt, Chet Baker a la trompeta, Sir Roland Hanna en el piano. Hem escoltat bellesa en estat pur. Jim Hall és un dels més grans guitarristes del jazz modern, relacionat sempre amb l'avantguarda, sense trair mai el seu estil mesurat i poètic. Va deixar una empremta molt fonda en altres guitarristes, actius a hores d'ara, com Pat Metheny o Bill Frisell, que sempre l'han reconegut com una influència. Seguim ara amb un altre músic que no està relacionat amb Jim Hall, però que en la seva música, pel que dèiem de l'elegància i la subtilesa, també hi podríem trobar un cert aire comú. És el torn del pare de la bossa nova, el brasiler Antonio Carlos Jobim, que va gravar una de les seves obres mestres, el disc Stone Flower, també en part un dia de Sant Jordi, concretament el de 1970. Us portem la cançó que dona títol a l'àlbum, Stone Flower.

Stone Flower, d'Antonio Carlos Jobim, gravada el dia 23 d'abril de 1970 al costat de grans noms del jazz nord-americà. Per exemple, teníem a Joe Farrell en el saxo soprano, Hubert Lowes a la flauta, Urbie Green en el trombó i el mestre Ron Carter en el baix. Després de dos discos gravats el dia de Sant Jordi, hem volgut continuar buscant músics nascuts en aquesta data, però no n'hem trobat cap dels que es poden considerar molt famosos. El que més s'hi acosta és Bunky Green, un saxofonista alt que va estar molt actiu als anys 50 i 60, però que a començaments de la dècada dels 70 va redirigir la seva carrera cap a la docència, de manera que ha treballat des d'aleshores en diferents universitats, ocupant sempre llocs de responsabilitat, i fins i tot ha presidit la International Association for Jazz Education, un estament que promou l'ensenyament del jazz a nivell mundial. Bunky Green té un àlbum que es va gravar a començaments dels anys 60 i que l'ha reeditat la discogràfica barcelonina Fresh Sound. Aquest àlbum es titula Step High i la cançó que escoltem ara és la que li dona nom. Bunky Green, Step High.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzil.
1: Jazzit, BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. En la setmana de Sant Jordi, la literatura també ha de tenir un espai en el nostre programa. Us hem portat la gravació d'un espectacle titulat Paraula de Jazz, que es va estrenar inicialment l'any 1998 i que es va dur a terme fins ben bé la segona dècada del segle XXI. Es tractava de dos poetes, Pere Rovira i Joan Margarit, llegint els seus poemes acompanyats d'un trio de jazz, amb Perico Sant Beat en el saxo alt, Xavier Monge en el piano i Rai Ferrer en el contrabaix. Alguns poemes estaven relacionats amb el jazz, altres només l'anomenaven. Però el més important era aquest agermanament entre el jazz, que es feia a través d'uns quants estàndards molt coneguts, i la poesia. Aquí teniu una mostra d'aquest espectacle, d'aquest Paraula de Jazz.

Què donaries més per un amor de vell? Per un amor que ja s'escapa de la pell? Què més em pots donar si no has deixat marcir les teves flors del bé? Si ets bona com el vi. Per negar la ruïna, els dolors, la ceguera, lliguem les nostres boques amb nusos de foguera i amb les puntes dels dits deslliguem el desmai. El plaer és una llengua que no ens ha mentit mai. Els llavis secs i freds només hi estan per fora. La sang i el pensament encara ens van alhora. El desig s'alimenta del que la força perd. I si una mala nit em sents el cos inert, és un rellotge antic, de vegades s'avança o s'atura i fa el mort, aviva l'esperança. El meu amor no entén la paraula morir. Per estimar-te sempre, no em necessita a mi.

estic dormint amb tu i sento passar els trens. Em travessen el front els llums de les finestres, estripant el vellut blau fosc d'aquesta nit. L'estona de silenci em deixa un llum vermell, la nota un pentagrama de cables i de vies obscures i lluents. Estic dormint amb tu i el sento com s'allunyen amb el soroll més trist. Potser m'he equivocat, no pujant en un d'ells. Potser l'últim encert és abraçat a tu, deixar que els trens se'n vagin en la nit.

Paraula de jazz, música i poesia amb el trio de Perico Sanbeat i els poetes Pere Rovira i Joan Margarit. Ja en vam parlar fa dies, s'acosta el Dia Internacional del Jazz, que es celebra el dia 30 d'abril. Ens han arribat notícies de tres celebracions, com a mínim, una a Barcelona, una a Terrassa i una altra a Girona. La de Girona és una iniciativa del Sunset Jazz Club, que és el local, un local de Girona que defensa amb orgull i amb fe cega una programació estable i d'altíssima qualitat pràcticament tot l'any. La celebració comença el divendres 26 i s'allarga fins al propi dia 30 i constarà de tres concerts en el club i la projecció de la pel·lícula The Million Dollar Hotel. Un dels concerts, el de dissabte dia 27, el protagonitza el músic més veterà del jazz català, el pianista Pere Ferrer. Pràcticament coetani de Tete Montoliu, Ferrer, als 93 anys, segueix actiu i en forma.

La celebració del Dia Internacional del Jazz a Terrassa es durà a terme el dissabte dia 27, com era d'esperar, a la Nova Jazzcava. Es farà amb un concert carregat de groove i de ritmes calents que protagonitzarà el quartet del músic agarenc Guim Balasch. I a Barcelona, el diumenge 28, al Passeig de Gràcia, des de 12:45 del migdia fins a les 10 del vespre, concerts de la Sant Andreu Dixie Band, el Liceu Blam Collectif, Mestres del Jazz, Chicuelo, Andrea Motis i Antonio Sánchez.

0: Hola, sóc la Irene Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Efectivament, esteu escoltant Jazzit a BTV, a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ja fa setmanes també que us ho estem anunciant. Els diferents festivals, els diferents cicles de concerts de jazz estan presentant les seves edicions d'enguany. La darrera que ens ha arribat a la redacció de Jazzit és la del cicle de concerts de jazz de l'Ametlla del Vallès, que aquest any 2024 arriba a la 13a edició i que es celebra durant tot el mes de juny. Cada dissabte a les 8 del vespre i cada concert en un escenari diferent de la localitat, escenaris que formen part de l'entorn patrimonial arquitectònic de la vila, ens portaran joves valors del jazz català, nous talents que presentaran els seus projectes i les seves darreres gravacions. Tindrem a Eva Fernández, a Marco Mezquida, Alfons Bertran, que serà el representant local, tindrem també a Irene Reig i al Bob Collective, i tindrem a Pau Figueres.

0: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazzit. Visca el jazz.
1: Hem començat Jazzit avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb gravacions fetes un dia 23 d'abril de diferents anys. Per a la recta final hem utilitzat el mateix criteri de selecció avançant un dia al cercador, és a dir, anant al 22 d'abril, i hem trobat algunes coses, algunes gravacions, alguns discos molt interessants. Comencem amb la que està considerada la primera obra mestra de Miles Davis, el disc The Birth of the Cool. Després de la seva etapa professional inicial al costat de Charlie Parker, l'any 1948 Miles freqüentava ambients més o menys underground de Nova York, on hi havia els músics més inquiets i més avançats del moment. Hi havia, per exemple, el pianista i arranjador Gil Evans, que es convertiria després en un col·laborador molt estret i molt important de Miles, però també hi havia personal de la categoria del compositor i teòric musical George Russell, John Lewis, que era el pianista, compositor i futur líder del Modern Jazz Quartet, o Jerry Mulligan, saxofonista baríton, arranjador i compositor. Sota el lideratge de Miles, aquest personal, aquesta colla, van escriure i arranjar 11 cançons per a Nonet, amb un plantejament mai vist en jazz. Una de les cançons que es van gravar el dia 22 d'abril de 1949 es titula Publicity i està signada per Cleo Henry. Aquest és el nom de la mare de Miles i no vol dir que la composés ella. Miles va registrar la cançó a nom d'ella per una qüestió de drets d'autor. Volia que els cobrés la mare.

Balonet de Miles Davis i Boplicity, Nova York, 1949. El 22 d'abril de 1957 es va gravar part del disc titulat You Get More Bounce with Curtis Counts, del que el baixista Curtis Counts n'és el líder. Aquest disc és un exemple molt clar del jazz que es feia a Los Angeles i a Califòrnia en general aquells darrers anys 50. És un tipus de jazz que sol incloure dins del calaix de sastre que coneixem com a jazz West Coast, jazz de la costa oest. I aquest jazz de la costa oest, normalment les històries del jazz ens el presenten com la resposta dels músics d'aquella zona a l'estil hard bop, que normalment se'l relaciona amb la ciutat de Nova York i amb la discogràfica Blue Note. El hard bop era molt popular en aquell moment i per allò de l'acció i reacció es diu que va fer néixer a la costa oest, a l'altre costat de país, aquest jazz que s'anomena jazz West Coast. Aquí teniu aquesta mostra que us dèiem, aquest exemple. Aquí teniu a Curtis Counts i el seu quintet amb Too Close for Comfort.

Acabarem Jazzit avui amb una cançó que forma part del disc més famós de la història del jazz, que també és de Miles Davis. I com segurament ja sabeu, es titula Kind of Blue. Es va gravar en part el dia 22 d'abril de 1959. Us deixem amb All Blues i amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bertomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Sou dels que encara penseu que Salieri va enverinar Mozart? Si heu vist Amadeus, el film que Milos Forman va fer del compositor Salzburg, potser us vau quedar amb aquesta idea. Una idea falsa, de totes totes. Però cal dir que la pel·lícula ens mostra alguns fets certs. Els dos compositors van coexistir a Viena, es van tractar habitualment i podríem dir, fins i tot, que es van arribar a conèixer força bé. I certament va haver-hi rivalitat entre ells. Era lògic. Salieri, el compositor d'òpera oficial de la cort, ell abanderava la companyia italiana, que gaudia de tota la, diguem-ne, la protecció reial, mentre que Mozart era encara una promesa a Viena, una promesa que potser per diferenciar-se de Salieri defensava una òpera nacional feta en alemany. Doncs veia una anècdota real que el film no ens mostra. Mozart i Salieri van arribar a competir en una ocasió per veure qui feia la millor òpera, una en italià i l'altra en alemany. El fet va tenir lloc al 1768 i va ser idea de l'emperador Josep II per entretenir els seus convidats, bàsicament. Els músics van tenir només un parell de setmanes, poc més, per escriure una òpera curta, que parlés sobre la pròpia òpera o sobre el teatre o sobre els cantants. Aquesta obra s'hauria d'interpretar al Palau de Schönbrunn. Salieri va escriure una peça titulada Prima la música, poi le parole, és a dir, primer la música, després les paraules, mentre que Mozart va titular la seva L'empresari. Qui va guanyar dels dos segons el públic assistent? Quina va ser l'obra més divertida, més brillant? Doncs bé, això us ho explicarem, però ho farem al final del programa. Però d'entrada, el títol de l'òpera de Salieri, Prima la música, poi le parole, ens ha agradat i ens ha fet pensar. Què vol dir aquest títol? Que la música és més important que la lletra? Ho creieu vosaltres? I encara podríem anar més lluny. Creiem que podríem prescindir totalment de la lletra si la música és prou bona? Ens podem emocionar igualment amb música que sigui exclusivament instrumental? Doncs bé, avui reflexionarem sobre aquest fet i ho farem tot escoltant, com no podia ser d'altra manera, un bon recull de bona música.

0: Així sonava l'obertura Prima la música, poi le parole d'Antonio Salieri, aquesta miniòpera en un acte escrita pel compositor oficial de la cort de Viena a l'època en què Mozart estava escrivint el seu immortal Nozze di Figaro, i ell, molt jove encara, donava les seves primeres passes a la capital austríaca. L'òpera de Salieri explica les peripècies d'un poeta per posar text a una música que està ja prèviament escrita, i tot plegat complicat per les baralles gairebé inevitables de dues sopranos que volen cantar l'ària principal. Un clàssic, vaja.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Avui a La Bona Música ens aprofitem del títol d'aquella petita òpera de Salieri per fer la selecció musical, perquè avui només tindrem música instrumental, sense paraules, sense text escrit ni cap poesia que pugui reforçar la pròpia música. Avui sí que farem primer la música i un altre dia ja li posarem les paraules.

El compositor Alberto de la Rocha ha escrit bàsicament pel cinema, però també va publicar un disc de música simfònica sense referències de text ni imatges que va titular Fantasy, i on el mateix músic convida l'oient a submergir-se en les profunditats de l'oníric i ens proposa deixar-nos emportar per la imaginació. No sé què heu imaginat en aquests 2 minuts de música que ens proposa la Rocha, però el compositor certament ens dona algunes pistes, per això la titula Persecución. Bé, excepte les bandes sonores del cinema, la música que es fa avui en dia, fixeu-vos que sempre va associada a un text, a una lletra, bàsicament perquè parlem de cançons. En tot cas, la música instrumental queda clar que no té gaire cabuda a les llistes d'èxits, és com si no tingués massa sentit. Però això no ha estat sempre així, evidentment. Anem enrere a la història, per exemple, i ens trobem a Félix Mendelssohn, que creia amb tanta convicció que la música era més que les paraules, que va arribar a escriure cançons que no tenien cap lletra. Per això les va anomenar cançons sense paraules.

podem imaginar Mendelssohn, aquell prodigi de la música que va viure a mitjans del segle XIX, assegut davant del seu piano i trobant les notes perfectes per un tema i pensant, i ara quina lletra podria lligar amb això tan bonic que he escrit? Quin text seria prou bo? Doncs bé, com que no tinc ni idea i no tinc ganes de buscar-lo, millor ho deixo així, només amb la música, perquè ja expressa el que jo volia expressar. Això era el que hem sentit, una de les cançons sense paraules, opus 61 de Félix Mendelssohn, que va ser escrita originalment per a piano, tot i que avui hem sentit una versió més completa, una versió per violí i conjunt instrumental, a càrrec de Joshua Bell. I si encara sou dels que penseu que amb la lletra la música és millor, o més emotiva, diguem-ne, on ens arriba més, ens emociona més, us proposo escoltar això i després em dieu si no us provoca cap emoció.

Qui no conegui res de la música del segle XIX potser no sap qui va ser Richard Strauss, ni que aquesta música que hem sentit era l'inici del poema simfònic Així parlà Zaratustra, una obra magna basada en un text de Nietzsche. Però segur que tot i això la música li sonarà molt familiar, perquè haurà vist la pel·lícula de Kubrick 2001, Una odissea a l'espai, o si més no l'haurà sentit en anuncis o molts altres medis. La veritat és que la força brutal d'aquests 2 minuts de música és tal que ningú pot quedar indiferent i no ens cal cap lletra, la veritat, que ens ho expliqui.

Tot i haver compost òperes absolutament inoblidables, Wolfgang Amadeus Mozart va escriure més música instrumental que coral o que vocal. Al segle XVIII, les cançons, que evidentment existien, eren un gènere eminentment popular. I Mozart el que volia, com tots els grans compositors, era fer gran música. Música per ser escoltada a alt nivell, a salons, a palaus, per reis. I per tant escrivia bàsicament per orquestra o grups de cambra. Com excel·lent pianista que era, una de les seves especialitats va ser compondre concerts de piano. En va escriure 27 concerts que ell mateix interpretava, com no, era un grandíssim virtuós, i pels que cobrava un abonament directament dels espectadors. Doncs bé, en un d'aquests concerts, el número 23, el que estem sentint de fons, és d'una expressivitat tan intensa que fins i tot s'explica una anècdota de, ni més o menys, que de Stalin, un home no caracteritzat precisament per la seva sensibilitat, però que sembla ser és real. Stalin va sentir aquest concert una vegada per la ràdio, estava interpretat per la gran pianista soviètica Maria Yudina, i Stalin va quedar tan fascinat que immediatament, d'acabar el concert, va demanar una còpia del disc. Malauradament, l'emissió era en directe i el disc no existia. Com ho van solucionar els funcionaris del Kremlin? Doncs bé, us ho expliquem quan acabi la música.

0: Quan Stalin va exigir una còpia en disc d'aquest concert de Mozart, número 23, els camarades van tenir que crear aquest enregistrament, perquè tal enregistrament no existia. El que havia sentit Stalin era una emissió en directe a la ràdio, interpretat doncs, amb l'orquestra i el pianista allà, amb el micròfon, però no s'havia enregistrat. Per tant, es va tenir que convocar de nou i amb urgència tant a la pianista solista com a l'orquestra en ple, que, en fi, segurament alguns d'ells eren ja dormint tranquil·lament a casa seva. I ho van tenir que fer ràpidament, perquè, en fi, aquell disc era esperat al Kremlin. Aquella mateixa nit, una freda nit d'hivern moscovita, es va tenir que córrer a fer l'enregistrament. Cap director va voler dirigir. Estaven aterrats per si la versió que sortia no agradava a Stalin. I qui sap, a lo millor eren deportats. Tres directors potencials van dimitir, van claudicar. Però finalment la gravació es va dur a terme amb un valent a la batuta, Maria Judina al piano, i un disc, un únic disc, única còpia, va ser impresa i portada a les estances de Stalin. Per cert, quan el dictador va morir, el 5 de març del 1953, aquell disc, precisament aquell disc, era el que estava posat en el seu tocadiscos personal i, per tant, va ser la darrera música que va sentir. Hem pogut escoltar la versió de Daniel Barenboim d'aquest concert número 23 de Mozart.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I continuem amb la música, que avui ja veieu que té prioritat a les paraules. Fins i tot quan la veu humana intervé, de vegades hi ha compositors que l'han utilitzat sense articular cap paraula, com si fos talment un instrument més o com una mena de cant llunyà i seductor del qual no arribem a entendre el que diu. Això és el que fa Debussy, Claude Debussy, al fragment que sentirem ara, titulat Sirenes.

El primer cop que es va escoltar aquesta música va ser a l'octubre del 1901. Debussy havia acabat un parell d'anys abans aquesta obra, inspirant-se en els quadres d'un pintor impressionista nord-americà, no francès, i havia titulat aquest grup d'obres Nocturns. Són tres obres simfòniques, una de les quals, titulada Sirenes, evoca, segons el mateix compositor, una escena nocturna amb la llum de la lluna que es reflexa sobre un mar ondulant, i mentre sembla que de lluny se senten misteriosos cants que són, probablement, sirenes.

Era l'Orquestra Simfònica de Chicago dirigida per Daniel Barenboim interpretant el nocturn Sirenes de Claude Debussy. Música sense paraules, però que segur ens ha portat imatges i sensacions. Unes imatges que en general, en aquest cas, eren de, podríem dir, de placidesa, fins i tot un punt de misteri. Però la música instrumental no és exclusiva del món clàssic, evidentment, ni de les escenes plàcides. Quan algú domina la interpretació musical d'un instrument, no li calen gaires paraules per expressar les seves emocions, com ho fa, per exemple, Keith Jarrett en aquesta versió del clàssic de Jerome Kern.

Era Jerome Kern interpretat al piano per Kate Jarrett. El tema Don't Ever Leave Me, és a dir, No em deixis mai, una música que ens pot evocar sensacions, en aquest cas, més aviat romàntiques. No cal un text que ens ho acabi de concretar. I una música que mai faríem servir si volguéssim transmetre sentiments d'angoixa o de terror. Evidentment, en triaríem una altra. En aquest cas, potser podríem portar alguna cosa més agressiva, més rítmica, fins i tot més dissonant, com aquesta.

Quan Harry Manfredini va escriure la banda sonora de Divendres 13, tenia molt present una música clàssica, la música que Igor Stravinsky havia escrit pel ballet La consagració de la primavera. El joc rítmic, brutal, aquestes dissonàncies que se senten, són gairebé clòniques a les que havia utilitzat el rus en aquell ballet que va provocar l'any, fixeu-vos, 1913, fa més de 100 anys, l'escàndol més gran de la història de la música. Curiosament, el públic avui en dia difícilment suportaria sentir en un concert La consagració de la primavera, perquè és brutal aquella música, per sentir-la en directe. Aquest mateix públic segur que escolta expectant la banda sonora d'aquest film que han sentit, aquest clàssic del terror, i pateix morbosament sentint la música i veient els assassinats que es van succeint al film. Certament no calen paraules per l'impacte que produeix aquesta música. Hi ha hagut compositors que han fet de la cançó la forma perfecta d'escriure música. Un d'ells va ser Franz Schubert, home de melodia fàcil, poètica, que ens va deixar prop de 600 cançons, ni més ni menys. Cançons on la fusió de lletra i música, segons el diuen els que saben alemany, és gairebé sempre perfecta. Tot i això, Schubert va seguir escrivint música meravellosa quan no tenia un text al davant. Això ens ho demostra només escoltant alguna de les seves sinfonies o de música de cambra, com aquest bellíssim andante del trio Opus 100 que estem sentint i que va enamorar Stanley Kubrick fins al punt de donar-li un paper gairebé protagonista en un dels seus films.

Sens dubte, el trio opuscent, aquest andante en concret, és una de les músiques més emotives que va escriure Franz Schubert. Una música que, per cert, diuen que ell es va inspirar en una cançó popular sueca. Però, això sí, va ser una de les poques obres que Schubert va veure publicades abans de morir. Morir amb només 31 anys d'edat. La bellesa intemporal d'aquesta melodia va fer que Kubrick, una altra vegada Kubrick, la inclogués al seu film Barry Lyndon, però no va ser l'únic de quedar enamorat d'aquesta música. Com a mínim, 10 films l'han utilitzat per posar un plus d'emoció a les seves imatges.

simetria, perfecció, bellesa gairebé celestial són alguns dels adjectius que se'ns acuden per descriure aquesta música sense paraules. Música pura, escrita com un joc de fantàstiques combinacions de sons i concebuda inicialment pel teclat, pel clavecí, per un senyor, com no, que es deia Johann Sebastian Bach. De tota manera, us hem portat, com heu pogut sentir, una interessant reinterpretació a càrrec del pianista Thomas Enko i la vibrafonista Vasiliana Serafimova.

Bé, i acabem aquest espai que avui ens ha inspirat la música sense paraules arrel d'aquesta òpera de Salieri i de la seva competició amb Mozart aquell dia del 1768 al Palau de Schönbrunn, com comentàvem al principi. Doncs bé, aquell dia Mozart va presentar també la seva òpera alemanya, L'empresari, de la que estem sentint l'obertura. Aquesta òpera explica una història, en fi, no gaire interessant. És una història de competició entre sopranos que es barallen tot el dia pel paper principal. Normalment són sopranos les que es barallen i al final ha de ser el tenor que intervingui per posar pau i harmonia. La història, com diem, és fluixeta. El llibretista Giovanni Casti era més aviat mediocre. D'altra banda, Salieri, que era l'enxufat de l'emperador de Josep II, va tenir el millor llibretista del moment, els millors cantants, i a més l'òpera italiana fluïa d'alguna manera més amb els seus recitatius cantats que l'alemanya, que tenia parts parlades, era un singspiel que es diu, atura la música, parlen com si fos teatre i reanuda, això fa que sigui una mica lenta. Això sí, la música de Mozart era tan brillant que tornem a fer la pregunta: qui va guanyar al final la competició? Doncs bé, sembla que va haver-hi un empat tècnic. Millor música per Mozart, millor teatralització per Salieri. En tot cas, una competició que avui ens ha anat perfecta per explorar el món de la música sense paraula. En Pere Sánchez, al muntatge tècnic, s'ha quedat sense paraules amb aquest guió, ja ho veus, Pere, com ho he currat, i jo me'n vaig amb la música a una altra banda. Serà fins la setmana que ve. Ens retrobarem, si ho voleu, aquí, a La Bona Música.

0: Són Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
3: I amb en Miquel Creixell, avui fem rutes per Badalona. Bon dia, Miquel.
4: Bon dia, tingueu.
3: On ens portes avui? On ens vam quedar l'última vegada?
4: Ens vam quedar a l'avinguda Martí Pujol, Rieria de Canyet, davant del convent de la Divina Providència. Per tant, baixem una miqueta en direcció al mar i allà, cantonada al carrer Mossèn Anton Romeu, trobem el que es considera la peça més significativa del modernisme a Badalona, la Casa Pavillar, una magnífica obra doncs, situada al que va ser l'Eixample de Badalona i dissenyada, com tantes altres cases de la nostra ciutat, pel senyor Amigó. Avui en dia, propietat de l'Òptica Hispano, molt ben conservada, amb una rellevanta i bona en ferro, amb uns vitalls emplomats, una façana amb ornaments d'estuc, sanefes de flors, vitalls, forja, rajola sota el balcó, una autèntica obra d'art. Val la pena d'aturar-se una mica, aixecar la vista i contemplar tot el que es va fer en aquella casa. És magnífica.
3: Això al carrer Mossèn Anton,
4: deies,
3: cantonada amb Martí Pujol.
4: Exacte, si et sembla, anem pel carrer Mossèn Anton.
3: Vinga.
4: Mossèn Anton Romeu, aquest carrer durant una època es va dir carrer Àngel Guimarà.
3: Ah.
4: Però bé, avui en dia és Mossèn Anton Romeu i moltíssima gent no sap qui va ser Mossèn Anton Romeu.
3: Ara ens ho explicaràs tu.
4: És el moment de dir-ho. És un sacerdot nascut a Vic. Primer va pertanyar amb un orde religiós, però després va passar a ser sacerdot, doncs, diocesà. Va estar destinat a Badalona com a capellà dels convents de la Divina Providència i també de les Carmelites del carrer Alfons XII, de Can Canyelles. I, a més, com que ell treballava i vivia en aquesta zona, era una zona que en aquell moment, començament del segle XX, s'estava començant a urbanitzar, que acollia moltíssima gent humil, moltíssima gent treballadora, amb moltes necessitats de tot tipus. I ell, mossèn Anton, dins les seves possibilitats, va intentar donar una ajuda en el tema de l'alfabetització i també, sobretot, sent un capellà, en el de l'evangelització. I ell va fer molta tasca personal per ajudar a la joventut i a la gent vella d'aquesta zona, fins que ja les seves forces i les seves possibilitats doncs ja no li van donar per més. I llavors va fer una cosa molt, molt important. Va començar a fer gestions amb els salesians de Sarrià perquè vinguessin els caps de setmana a fer tasca educativa i evangèlica aquí a Badalona. I això, aquesta tasca de caps de setmana, amb el temps va esdevenir amb l'avinguda dels salesians per formar el seu col·legi en la zona de la Nova Badalona, en l'Eixample de Badalona, l'escola salesiana, que avui encara hi és. I és gràcies a mossèn Anton, mossèn Anton Romeu.
3: La de la plaça Pep Ventura. Estaven
4: allà,
3: salesianes,
4: sí,
3: però, no?
4: Sí, prop de la plaça Pep Ventura.
3: Prop de la plaça Pep Ventura. I si tirem una mica més allà, no?, ens trobem amb Can Casacoberta.
4: Exactament. Una de tantes, potser la més important, indústria tèxtil que hi havia a la ciutat. Avui en dia queda una part de l'edifici.
3: La façana,
4: bé,
3: no?
4: Exactament. Una de les façanes. Queda una de les façanes. És un edifici amb 17 naus. Amb 17 naus paral·leles. Evidentment, novament torna a ser l'arquitecte el senyor Amigó. I se'ns conserva una preciosa façana, una mica malmesa per les pintades, una preciosa façana d'estil secessió. La secessió era una de les modalitats que va adoptar a Europa, en concret a Àustria, a Viena, al modernisme, un dels noms que va rebre. Uh-huh. I el senyor Amigo va adoptar el tema secessió, doncs, per fer aquesta façana, que és l'únic que queda de l'antiga casa, l'antiga fàbrica de Can Casacoberta.
3: Uh-huh. Allà hi tenim la biblioteca, l'espai Betúlia...
4: Exactament, exactament. Uh-huh.
3: I anem cap al carrer Ventosmir.
4: Exacte, tombem pel carrer Colom i agafem un carrer molt especial, molt recollit, amb molt poc moviment, que és el carrer Ventosmir. Ventosmir, el nom d'un terratinent molt important de la ciutat de Badalona. Tota aquesta zona per on estem movent havia estat propietat seva. I en el carrer Ventosmir tenim un curiós edifici, un valuós edifici, de l'època de la dictadura de Primo de Rivera, de l'any 1924, un col·legi, el col·legi Ventosmir, que va ser construït a la vegada que el col·legi que hi ha a la Riera de Canyadó, que avui està tancat, sí. Però són tots dos de la mateixa època. En aquest col·legi Ventosmir hi ha una cosa molt curiosa que avui ens sobta l'atenció, que veiem dues grans portes.
3: Ah, sí.
4: I una diu, niños.
3: No, l'altra
4: diu, niñas.
3: Sí, senyor.
4: Vull dir, de què va això?
3: Doncs aquella època entraven per separat.
4: Exacte.
3: Clar.
4: Passava això. Bé, doncs deixem l'escola Ventosmir i agafem, doncs, el que es coneix com a Riera de Sant Joan. Mm. Una de les quatre rieres principals de la ciutat. Que anem en direcció muntanya i sí. Ja trobem allà un fet importantíssim per a la ciutat, la parròquia de Sant Josep. Parròquia de Sant Josep, com vam dir l'última vegada, inaugurada el 1868, però que no es va establir en aquell lloc fins molts anys més tard. Va estar a la Divina Providència provisionalment durant 60 anys. Durant 60 anys. Fins que es va començar a construir l'edifici de l'actual Església de Sant Josep. Mm-hmm. Es va començar a construir l'any 1920, però imagineu-vos, hi va haver la Guerra Civil pel mig, tot es va aturar, i no va ser consagrada amb la imatge actual fins l'any 1945. O sigui que durant molts anys, què hi va haver? Doncs el campanar, el que avui és la capella del Santíssim, i la cripta que hi ha sota. Uh-huh. Però la base, dirigida també pel senyor Amigó, ja és el tercer cop que parlem avui d'ell, doncs va ser consagrada l'any 1945. Uh-huh. Sant Josep, per què es diu Sant Josep? Home, Sant Josep era el patró dels treballadors, dels obrers, i està situada en un barri...
3: industrial...
4: Eminentment obrer. Mm-hmm. Tant és així que en altres èpoques, això són històries d'altres èpoques, els de la parròquia de dalt, Santa Maria, somiaven una mica com amb un cert menyspreu, no? Ja. O sigui, com si haguessin dues categories de persones.
3: D'església o de persones, sí, sí.
4: Els de dalt i els de baix.
3: L'església dels rics i l'església dels pobres, no?
4: Bueno, diguem-ho així, sona una mica fort, però diguem-ho així. Bé, evidentment, això ja és cosa d'una altra època. Mm-hmm. I bé, tenim davant de l'església aquesta plaça, la plaça Doctor Rifé, que va ser l'artífex, el rector, el gran artífex que s'acabés d'aixecar la parròquia. Mm. I teníem el centre parroquial de Sant Josep. Avui en dia tenim un descampat, sí, esperant doncs, que es faci el nou centre. Mm-hmm. I llavors hi arribem a la Plana, carrer dels Arbes...
3: Una plaça que també ha viscut diverses transformacions, eh?
4: Quina vols dir? La Plana?
3: La Plana.
4: La Plana, sí. Però és que, com va néixer la Plana? Això és l'interessant.
3: A veure.
4: Aquí, en el segle XIX, hi havia, i abans del segle XIX, una immensa propietat agrícola amb una masia... enmig que era la masia del Corb, la gent li deia la Plana del Corb. Però és que aquesta immensa propietat estava tapiada. Hi havia parets per tot arreu. Hi havia paets en el que avui és el carrer de la Caeu.
3: Sí.
4: Hi havia paets pels dos costats, en les dues rieres, la riera de Canyet i la riera de Sant Joan, i hi havia paets al carrer Sant Isidre, tocant el mar. O sigui, estava totalment tancat. Per allà, els ciutadans no hi podien passar. Això què comportava? Que la ciutat quedés aïllada. Quedés aïllada. Un sector i un altre de la ciutat quedava tan aïllat que s'havia de fer una volta grossíssima per anar-hi. I no hi va haver problema, no hi va haver forma d'arribar a un acord entre l'Ajuntament i els propietaris. I mira que ho van intentar. Fins que es va prendre la decisió radical. Any 1897. 1897, estem parlant, eh? L'alcalde, el senyor Pelai, ja tip del tema, ja tip de no arribar a cap mena d'acord, de que els tribunals no ajudessin, es va presentar un matí allà, ell, en la brigada municipal, carregat de pals, malls, martells, tot l'equipatge, i els va dir, enderroqueu. I van començar a enderrocar les parets per la riera de Sant Joan,
3: sí,
4: i per la riera de Canyet. Resultat, queda obert el carrer dels Arbres. El carrer dels Arbres, que s'enllaça amb el que avui es diu carrer Guifaer,
3: sí,
4: va quedar obert per aquesta acció de l'alcalde Pelai. I això què va suposar? La comunicació de la ciutat molt més fluida. Uh-huh. No sé si va ser massa legal l'acció, però...
3: Va ser una mica la brava, no? Però...
4: Totalment a la brava. Uh-huh. Bé, doncs així va néixer la famosa Plana del Corb, la plana, que sempre li hem dit plana, tot i que durant el franquisme no es va dir plana. Bueno, aquella gent canviava els noms de tot,
3: sí,
4: i allò va ser la Plaza de los Caídos.
3: Oh, per això ho deia, aquesta...
4: Plaza de los Caídos. Ah. I hi havia el monument a los caídos, als seus caídos, als seus caídos.
3: Quan s'enderroca aquest monument?
4: Doncs de seguida, l'any exacte no el tinc segur, però... 1976-77, algú per iniciativa popular va fotre un petard, uh-huh, i llavors ja es va completar per part de l'Ajuntament la de Roc. Va ser de seguida,
3: Parlem del monument a Clavé, també.
4: Exactament. Llavors, seguim una mica deixant la plana,
3: sí,
4: i anem cap a muntanya, i ens trobem al monument en Josep Anselm Clavé. Hem dit més d'una vegada que Clavé, juntament amb Pompeu Fabra, és la persona que té més carrers dedicats a ell a Catalunya. A Badalona n'hi ha un. Un tros de la carretera de dalt es diu Josep Anselm Clavé.
3: Uh-huh.
4: I aquí tenim, doncs, en Clavé molt relacionat amb Badalona perquè hi tenia una novieta. Sí, venia bastant a Badalona...
3: Va venir per amor.
4: Pel tema de la novieta. A part, la importància d'en Clavé, evidentment, va ser una altra. No la novieta de Badalona, va ser la formació dels cors de Clavé. Per què es van formar els cors de Clavé? Els homes, quan acabaven la jornada de treball, què feien? Anar-se a la taverna, emborratxar-se, jugar, perdre diners, arribaven a casa amb unes condicions nefastes i que ho patia tothom, que la Bé va pensar, donem-los un entreteniment, una formació. Què se li va acudir? Ella era músic. Va dir, formem uns cors que puguin cantar, que s'hagin, que cantin. Aquesta és la raó per la qual durant anys i anys i anys els cors de Clavé van ser només masculins. Potser cap als anys 70, que s'incorporen les dones, ja són totalment mixtes, però durant molts i molts anys van ser masculins, per aquesta raó del seu naixement.
3: I anem cap a Can Pepus, bé, com se'l coneix, Can Pepus.
4: Exactament. Seguim cap amunt, llavors ja arribem a la carretera, que té diversos noms, però si agafem ja en direcció cap a Barcelona, aquell nom és el carrer Francesc Macià, si no m'equivoco,
3: sí,
4: en aquest moment.
3: Sí.
4: I allà trobem una casa encisadora, la casa Antoni Leal. coneguda popularment com a Can Pepus. Per què? Perquè es veu que el primer senyor lleial que va fer construir aquesta casa es deia Josep. I, és clar, abans tothom tenia un motiu. I li deien Can Pepus. Mm. Un edifici modernista que ja entrem en el barri del Raval, eh? Fins ara encara estàvem al barri del centre. Ara entrem en el barri del Raval. Qui va ser l'arquitecte de Can Pepus? El senyor Amigo.
3: El senyor Amigo.
4: Ja veieu la gran tasca que va fer aquest home. Aquí veiem elements medievalistes, argòtic i modernistes, serralleria, molt propi d'aquella època, d'aquell primer modernisme, tot i que el senyor Amigo va ser un modernisme tardà, diguem-ne, d'una segona generació modernista. I si deixem Can Pepus i seguim més cap a Barcelona, trobem una cosa que la gent ho coneix molt poc perquè està entre aparcaments de cotxes, que és un mapa dels barris de Badalona.
3: On és això?
4: Doncs sí, està anant en direcció a la plaça Pep Ventura, sí. Però hi ha cotxes aparcats per un costat i cotxes aparcats per un altre.
3: Ah, ja sé, aquella petita illa que queda
4: exacte,
3: allà al mig.
4: Exacte, i la gent no ho arriba a veure. Uh-huh. Però és un mapa molt interessant de tots els barris de la ciutat. Ciutat la nostra que limita amb Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, Sant Fost, Tiana i Montgat. Aquests són els límits. Uh-huh. I ja arribem al final de la ruta.
3: Sí.
4: I arribem, doncs, amb el que popularment li diem el Castellet de Pep Ventura.
3: Sí.
4: La gent no ho sap. Domènec i Montaner. Obra de l'arquitecte Domènec i Montaner. Obra medievalista de la primera època d'en Domènec i Montaner.
3: Ara hi ha un restaurant.
4: Exactament, ara hi ha un restaurant. Hi ha hagut diverses coses, sí. Una de les que històricament cal fer constar és que allà hi va radicar la secció femenina del Col·legi Municipal Albenis. Mm. No de l'Institut Albenis, perquè li van treure la categoria d'institut. Es va quedar com a Col·legi Municipal Albenis. Durant 2 anys, clandestinament va funcionar com a col·legi mixt. Estàvem a l'any 40-41, eh? Fins que l'inspector va arribar
3: i es va
4: descobrir, i llavors les nenes van haver d'anar fora i van passar en el Castellet, que es deia la femenina, es deia com a nom popular la femenina. Uh-huh. I durant alguns anys va estar dirigit aquesta femenina per la senyora Maria Aurèlia Campmany, que va ser, doncs, una persona també en certa manera arrelada a la ciutat de Badalona. Uh-huh. És la Casa Agustí. Tècnicament, la Casa Agustí, perquè el seu propietari, qui la va fer construir, era el doctor Agustí. Uh-huh.
3: Doncs, Miquel, ho deixem aquí per avui. Hem fet una bona passejada, per aquesta zona. Molt interessant. No en sabíem tantes coses d'aquest tros de ciutat, eh? O sigui que la propera, doncs, en volem més.
4: D'acord, tindrem més, doncs. Adéu.
3: Adéu, Miquel.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I tornem a sortir al carrer. De fet, qui ha sortit al carrer ha estat en Suhab Seva. Què tal, com estàs?
1: Tot bé, Núria, què tal, tu?
0: I ho ha fet per parlar, per preguntar sobre una qüestió que és de molta actualitat, i és que fa dies que sentim a parlar de l'antivirus, d'aquest desembarcament, també d'aquesta evacuació de passatgers que ha tingut lloc a les Canàries. Ara ja estan tots els passatgers de l'Ondius. Aquesta embarcació on s'ha detectat el brot d'antivirus, doncs, hospitalitzats, amb aquest seguiment, que durarà ben bé una quarantena, més de 40 dies, I, doncs, com a resultats, ara ens en parla en Suhab, de moment, tres víctimes mortals, alguns contagiats i d'altres de sospitosos.
1: Exacte. Un cop més als carrers, i aquest cop per parlar d'un tema que ha generat força impacte aquests dies, com dèiem, que és aquest brot d'antivirus que es va detectar en un creuer a l'Atlàntic, i on també, com deies, ja hi ha tres persones mortes. Una notícia que inevitablement ha fet que molta gent torni a pensar en pandèmies, confinaments i contagis. Segons explica un article del 3CAT, el brot es va detectar en un creuer amb 147 persones a bord, i l'OMS està fent un seguiment d'aquest cas, que, com dèiem, podrien haver més de 40 dies de quarantena, no? Hem de dir que que les autoritats sanitàries insisteixen que el risc per la població és baix, i que l'antivirus normalment es transmet a través d'arrossegadors, no entre persones. Però clar, després del que vam viure amb la Covid, qualsevol notícia relacionada amb un virus activa ràpidament les alarmes, i per això vam voler sortir als carrers de Badalona, i la primera pregunta era gairebé obligada. Coneixies què era l'antivirus abans d'aquesta notícia?
2: Sí,
3: jo també.
2: No, jo tampoc.
1: I la realitat, Núria, és que molta gent no en sabia d'aquest virus, no n'havia sentit a parlar mai. De fet, segons les autoritats sanitàries, és una malaltia poc freqüent, i habitualment està bastant vinculada amb el contacte amb excrements, orina d'arrossegadors infectats.
0: De fet, fa pocs mesos jo en vaig tenir coneixement, com segurament molta gent, arran d'aquella notícia de la mort de l'actor Gene Hackman, no?, que va morir d'antivirus el 2025, que van ser trobats ell i la seva dona també sense vida a casa seva.
1: De fet, jo no en sabia res fins que va sortir la notícia del creuer, perquè hi va haver rebombori, per tant, no en sabia gairebé res, no? I aquí és on entra una de les qüestions que més preocupació ha generat. Et preocupa que hi pugui haver contagis entre persones?
2: Moltíssim, sí, em preocupa.
4: Ara mismo no.
5: No, perquè és molt difícil el contagio. Realment és molt difícil.
0: I de fet, en aquesta mateixa línia es pronunciava avui mateix, que entrevistàvem el doctor Puerta, de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que ens deia que de fet és una possibilitat molt remota la de la disseminació del virus entre persones. Sí que és veritat que diferenciava entre la soca, diguéssim, que hi ha Europa o Àsia, on no es dona aquest contagi d'animals a persones, però sí que és veritat que els casos que ens han arribat venen precisament de la soca andina, on sí que hi ha aquest contagi de zoonosis, entre arrossegadors, que són els portadors del virus, tot i que amb ells no els afecta de la mateixa manera, a persones. I, per tant, d'aquí aquestes mesures de seguretat tan, diguéssim, notables, no?, amb la intenció de que realment sigui remot, continuï sent remota aquesta possibilitat de contagi del virus, de l'antivirus.
1: I al final és que és normal que hi hagi aquesta por, perquè quan sentim paraules com, per exemple, brot, quarantena o virus, inevitablement pensem en el que vam viure fa només uns anys. Ara bé, els experts insisteixen també que el risc, tornem a dir, és molt baix. De fet, segons explica l'article de 3CAT, només una variant molt concreta de l'antivirus, com deies, Núria, podria transmetre's entre humans en situacions molt específiques. De fet, tal com expliquen els experts també en un segon article del 3CAT, on s'entrevisten en experts en aquesta matèria, la gran diferència respecte a la Covid és la capacitat que es té de transmissió. Mentre el coronavirus es transmetia molt més fàcil per l'aire, l'antivirus necessita també un contacte molt estret i prolongat perquè hi pugui haver aquest contagi entre persones. a l'epidemiòleg Oriol Mitjà explica que el nivell de reproducció del virus és molt, molt, molt baix, molt lluny del que va passar amb la Covid, i que per això els experts insisteixen que no estem davant d'una situació pandèmica. Però, clar, això no evita que la notícia hagi generat aquesta inquietud, sobretot tenint en compte el context on ha passat, no? En un creuer. Al final és un tema que genera com aquest interès, perquè també és un cas molt específic, no? Uh-huh. Per això vam preguntar, et faria por viatjar en un creuer després de veure aquesta notícia?
2: Sí, a mi la veritat que no. No, jo la veritat que no em fa por viatjar en un creuer.
5: No. No, yo he viajado en muchos cruceros, he hecho 6, y no, hay mucha seguridad, es realmente, si entras con ello y pasa, pero hay muchísima seguridad.
0: Te puede pasar en cualquier parte también.
1: I és interessant, Núria, perquè, clar, aquí la majoria de persones coincideixen que no deixarien de viatjar en un creuer per aquesta notícia.
0: Perquè ja hi ha molt protocol, no?, també, i actuacions sanitàries al voltant d'aquesta seguretat.
1: De fet, una de les persones que m'ha escoltat explicava que ja n'ha fet diversos i que sempre els ha considerat espais molt segurs, i aquesta és una idea que s'ha repetit força, que un contagi al final pot passar en qualsevol lloc, no només en un creuer. I jo estic molt segur que moltes de les persones que deien que... O sigui, que diuen que tenen por potser a viatjar en un creuer, si els hi diuen ara mateix tens un creuer de 7 dies, segur que l'agafen i no el deixen escapar. És veritat que els creuers continuen tenint una càrrega simbòlica important després de la Covid, perquè molta gent encara associa aquests espais tancats amb la facilitat d'aquesta propagació de malalties. Però tot i que la majoria no expressa por real a viatjar, sí que reconeix que aquest tipus de notícies generen una certa inquietud inicial. De fet, segons diferents informacions publicades aquests dies, alguns passatgers del vaixell van haver de quedar-se confinats a les seves cabines mentre es controlava aquesta situació. I això inevitablement ens transporta a una altra època, però abans d'entrar-hi vam voler preguntar una cosa molt important. Penses que els mitjans estan generant alarma o simplement estan informant del risc?
2: Yo creo que informan del risc.
5: A ver, sinceramente, no he visto mucho la tele. Yo alarmada no estoy, de momento. Yo creo que de momento bien.
3: Sí, yo creo que sí que generan un poquito de alarma. Pasó también con el COVID, que fue horrible, pero sí, se crea.
0: Clar, s'ha de combatre aquesta desinformació i també hi ha aquest alarmisme injustificat. Està bé que estiguem assabentats dels fets, no?, de l'actualitat i de les actuacions que es donen a terme, que hi hagi transparència, però no cal, diguéssim, no cal ni convé sobrepassar aquesta línia informativa.
1: És el que dèiem, al final és un cas molt concret, hi ha com aquesta morbositat al voltant, per tant es creen discursos que potser al final, en comptes d'informar, acaben de desinformar. I com dèiem, aquí també hi ha un debat, perquè hi ha gent que creu que informar sobre aquests casos és necessari, i d'altres que pensen que certs titulars poden generar molta més por,
0: no?,
1: de la necessària. Perdó. I és que després de la Covid, qualsevol notícia relacionada amb el virus té un impacte molt més sensible a la població, però els experts insisteixen en una idea molt clara. La situació és molt diferent i no hi ha indicis d'una nova pandèmia. Tot i això, hi ha una paraula que torna ràpidament al cap de tothom, que és confinament. I per això també vam voler preguntar directament a la població si aquesta notícia els havia fet recordar l'època de la Covid i el confinament.
2: Bueno, encara no, perquè no hem arribat a aquell punt, però podria arribar.
6: Jo crec que no arribarem al confinament.
5: No, la verdad es que no, porque no creo que se llegue a eso, entonces no.
3: No, para nada, para nada. Además, el COVID tampoco fue realmente como decían después al final.
0: No pensen en la possibilitat d'un confinament en general.
1: Aquesta situació, al final, és una idea general. Aquesta situació no es percep ni de lluny com el que va ser la Covid, no? La gent veu aquest cas com una notícia preocupant, sí, però molt més controlada i limitada, sobretot perquè les autoritats sanitàries insisteixen que el risc de transmissió és baix i que no hi ha indicis d'una situació comparable amb el que va ser la pandèmia, no? De fet, tal com explica l'article de 3CAT, els experts remarquen que l'antivirus no té la mateixa capacitat d'aquesta propagació que va tenir el coronavirus. I és que aquesta és precisament la idea que més repeteixen els especialistes durant aquests dies. Tant el metge Antoni Trilla com l'investigador, Salvador Massip ha insistit que això no és la Covid i que estem davant d'un brot molt controlat d'una malaltia coneguda des de fa dècades. No és una cosa que ens trobi per sorpresa, no? Tot i això, encara que la situació sigui diferent, hi ha coses que inevitablement desperten records, paraules com, per exemple, dèiem, quarantena, brot, confinament, continuen generant una reacció també emocional en molta de la gent, no? I això ens porta a la següent pregunta. Creus que la societat reaccionaria amb la calma davant d'un altre confinament?
2: No, jo crec que tampoc.
4: No, sinceramente creo que no hemos aprendido nada, no.
5: No, yo creo que es que a lo mejor no se apoyaría el confinamiento.
0: De fet, l'OMS assegura que no hi ha res que apunti que hi pugui haver un brot més gran, insisteix que el risc global continua sent baix, però no descarta que es puguin detectar més casos en les pròximes setmanes. Ho ha justificat així el director general de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, Tedros Adhanom. Aquest mateix matí, a causa de molta interacció, diu que explica no que van tenir els passatgers abans d'haver començat a seguir mesures per prevenir aquests contagis. Ho ha fet en roda de premsa, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha justificat la col·laboració espanyola en el desembarcament de l'Òmnibus, no? Emmarcant-lo també en l'article 44 del Reglament Sanitari Internacional, i tots dos han mantingut doncs, que mantenir els passatgers al vaixell hauria estat cruel. Per ara, si ens rematem a les dades, s'han elevat a 11 els casos d'antivirus, 9 dels quals estarien ja confirmats, tot i que no es descarta que s'enregistrin més en les pròximes hores o fins i tot dies.
1: I la sensació general és que seria molt difícil de tornar a un confinament. Moltes persones encara arrosseguen el que és el cansament emocional d'aquella etapa.
0: No en volem ni pensar.
1: Exacte. Sofà, eh? I és que encara avui, a parlar d'un possible confinament, continues generant aquest rebuig i cansament només d'imaginar-ho, no? Per això hem volgut acabar amb una pregunta molt personal, que va ser, què és el que recordes més dur del confinament?
2: No pude sortir de casa, les classes online, i això. Sí, jo el mateix, sobretot no sortir de casa.
4: Hombre, el encierro es lo más duro, lo que pasa que en mi situación no lo llevé mal. Yo creo que también la situación personal de cada persona y pues eso, su situación personal. Yo no lo llevé mal, ¿eh? Pero bueno, el encierro...
5: Yo no lo pude hacer porque trabajaba de cara a público, en dietéticas, medicina natural, y teníamos abierto. Y se pasó mal porque iba solo por la calle, sola en el metro, y era un poco raro.
0: Tant de bo això quedi només en el record d'uns quants milions de persones i que no ho tornem a viure mai més.
1: De fet, o sigui, veiem que hi ha un aïllament tant per les persones que havien d'estar a casa perquè havien d'estar obligades a casa, com les que podien sortir, per exemple, a fer llavors de feina, que també es trobaven aïllades perquè també no hi havia gent al seu voltant o no tenien com aquest contacte amb altres persones, no? I aquí és on la conversa deixa de ser sobre un virus concret perquè al final, Núria, el que aquesta notícia ha despertat és una memòria col·lectiva molt, molt recent. En definitiva, el cas del creuer amb antivirus ha tornat a posar sobre la taula la relació que tenim amb la por, amb la informació i amb tot el que vam viure durant la pandèmia. Però almenys, de moment, els experts insisteixen en un missatge clar, calma. El risc és molt baix i la situació està molt controlada.
0: Doncs esperem que així segueixi. Gràcies, Suhab, que vagi molt bé.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: Adéu-siau.
7: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
8: Badalona Matí, edició d'estiu.
9: No recuerdo la primera vez. Ahora creo que siempre estuviste aquí conmigo. Te he buscado como poeta, como amigo, brújula, consuelo y esperanza. Enloquecido. Te he buscado en todos los rincones donde alguna vez estuviste y he tratado de conservar tu presencia presentida en la eternidad vulnerable de estas imágenes.
10: Esto es realmente lo que me conecta con él y sentir que realmente sí que existió.
9: Muchos lorquianos me entenderán porque es algo como muy loco, ¿no?

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Abans d'arribar a les 9, deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforam a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podreu inspirar-vos amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforam a Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Què tal? Molt bon dia. Els parla Raquel Moreno. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Infocat per la persistència del perill elevat d'incendi forestal arreu del país durant tota aquesta setmana. De fet, el cos d'agents rurals demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. El Pla Alfa, recordem, situa Badalona en el nivell 3 de risc d'incendi forestal, per tant, amb aquest perill molt alt d'incendi i a diverses activitats prohibides entorn de la serralada de Marina, com ara fer foc, fumar en terreny forestal, l'acampada lliure i l'ús de bufadors i radials, entre altres restriccions. Al municipi Vall de Tiana, a més, queda prohibida la circulació de vehicles de motor per diverses pistes forestals, com ara el camí del seminari, situada a la vall de Montalegre, tocar de la B500. La calor fa que les segones rebaixes no despuntin en vendes. Amb el canvi climàtic, la gent ha canviat les seves tendències de consum. Això fa que vagin a comprar les hores de menys calor. Ara bé, els comerciants de Bada Centre els preocupa més les obres de Francesc Layret, que impacten de manera directa a la majoria dels comerços. Escoltem el president de Bada Centre, Cinto Govern.
4: Les obres són dolentes pel comerç, ja se sap. Que després serà millor? Veurem, suposo que sí, esperem que sí. Però de moment ho estem patint tots una mica. Nosaltres encara no ho patim tant, perquè estem en primera fase que no ens toca, però a partir del setembre, si es fa Viaugusta, que Viaugusta és el que em fa a mi més por, potser també, que a la gent li costarà arribar, i veurem com va tot. Veurem els tempos que fan, veurem com va tot.
3: Des de Bada Centre recorden que aquest primer tram d'obres ha afectat els comerços de la zona i asseguren que alguns establiments s'han vist obligats a baixar la persiana. I repassem ja la informació esportiva. Després d'una temporada dirigint el bàsquet base de la penya, Pau Ribas ha decidit que vol apostar per ser entrenador i serà el nou responsable de l'equip de la 6a Joventut a la Lliga U22 de la CB. La llegenda de la 6a Joventut, Pau Ribas, ha decidit canviar els despatxos per passar a les banquetes i entrenar. A partir d'ara hi haurà al planter un grup de treball format per Aitor López com a director de l'escola, l'Ignasi Batalla com a cap de scouting i Roger Martí com a coordinador de minibàsquet. Ribas també serà en aquest grup, però centrat bàsicament en júnior i U22.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Una síndria fresqueta sempre ve de gust, no? Doncs vinga, us la podeu emportar a qualsevol dels concerts de Harry Styles que està fent gira aquests dies, tot i que comencem amb una mala notícia, i és que dimarts va haver de suspendre el concert que tenia, estava de gira mundial i justament tenia un concert a Sao Paulo, i per qüestions doncs, d'això de salut, va haver de suspendre el concert de dimarts a Sao Paulo. Ens queda una miqueta lluny, però vaja, que encara sou a temps d'agafar avions i entrades, perquè divendres sembla que recuperarà aquest concert, però veu, estava ja per divendres. És una notícia d'última hora pel que fa a la gira mundial i musical de Harry Styles, que, per cert, ha batut rècords, perquè és, ha batut el rècord de Coldplay de la residència més llarga a l'estadi de Wembley de Londres. Va fer 12 concerts més o menys seguits d'una tirada, 12 concerts, i això és molt més que el rècord que tenia fins ara Coldplay, ple absolut, ja us ho podeu imaginar. Està presentant el seu darrer treball discogràfic, Kiss All The Time Disco Occasionally, que explora sonoritats en aparença més elèctriques, però tot i així els directes sembla que són molt orgànics. Us recomano moltíssim que mireu els directes que han registrat a la BBC d'aquest últim disc, perquè en format així com de músics tocant en rodona, i ell al mig, al centre d'una rodona, amb músics eclèctics fent una mica de tot, des de barrejant samplers electrònics fins a doncs, música o amb instruments molt orgànics. Molt, molt interessant la carrera de Harry Styles, que va començar l'any 2010 participant molt, molt jovenet a al programa de televisió X Factor. Allà al Regne Unit. No va guanyar, va quedar en tercer lloc, però es veu que van participar més nanos d'aquesta edat, i algun productor amb molta vista va dir: calla, que farem una boy band. En va agafar uns quants i d'ahir li va sortir One Direction, entre ells Harry Styles. One Direction es va descomposar, es va desmembrar el 2017, i Harry Styles va continuar en solitari amb una carrera molt, molt fructífera. Primer amb un àlbum homònim, del qual va sortir Sign of Times, potser el primer single en traspassar les llistes o en arribar dalt de les llistes d'èxits. Després arribaria Fine Line amb cançons tan xules com Adore You, preciosa, si us agraden els peixos, ja sabeu de què parlo. I dintre d'Adore You fem una parada en aquest Watermelon Sugar. I don't know if I could ever go without Watermelon Sugar. Watermelon Sugar va ser la primera cançó a arribar al número 1 de la llista, la Billboard, que diuen, la llista de les 100 millors cançons als Estats Units. Va guanyar un Grammy per a aquesta cançó, a la millor interpretació de solista pop, i al seu segon Brit Award. I una cançó molt celebrada. És llàstima que la posen molt de fil musical als supermercats, també us ho diré, però tot i així és una cançó molt d'estiu, molt recomanable. De fet, el videoclip és una crida a gaudir de l'estiu amb aquest hedonisme, aquesta tranquil·litat, el sol, i passen tot el videoclip menjant síndria, perquè d'això va Watermelon Sugar. Però la síndria, atenció, tal com ell mateix ha dit, i nosaltres ja sospitàvem, tenint en compte doncs, el caràcter fluid de Harry Styles, la síndria ve a ser com un símil, un símil directament, ja us ho dic, amb el sexe femení, tal qual. Dolceta i fresca, la síndria. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Superfan de Harry Styles, jo no sé, us he pagat la xapa, però és que m'agrada molt. M'agrada
1: home,
0: molt.
1: Em sembla fantàstic. Ja saps el que dic sempre, hem d'escombrar cap a casa aquí, ja
0: i
1: que tenim micro.
0: I tant, i tant. I tu molt fan de les síndries.
1: Jo molt fan de les síndries, però avui tinc un gran dubte, i és que vull saber si tindré premi o no.
0: Què vols dir, que m'he perdut? Què passa?
1: Has dit un nou programa que es direu que si els peluts de casa poden tenir premis o no, i jo estic frisant.
0: Ai, ho tens pel·lo de pelut.
1: Clar, home.
0: Clar. Clar. Ho haureu vist, no? Si heu visitat, si visiteu recentment l'Instagram de l'Obert per Vacances, veureu a què es refereix l'Enric.
1: Exacte, aquests sumaris que ens porta la Núria cada dia, que en som molt, molt i molt fans.
0: Avui parlem d'hortalisses. I jo m'he tirat cap a les hortalisses, sí, però cap a la part de fruites, que també podem tenir a l'hort.
1: Passa
0: que si tens síndries a l'hort ja no et cap res més gairebé.
1: Exacte, sí, exacte. Qualsevol cucurbicàcia, que sigui carbasses també o així, s'ho menja tot. Sí, passeu que les carbasses poden créixer pams cada dia, les carbasseres, sí, és una barbaritat.
0: I allò que ensenyes tu en el vídeo, a part de aubergínia, són carbassons, no? Enormes, també, superxulos.
1: Sí. Haig de dir que ha fet poc fruit enguany, perquè estan tenint molta calor, però sí. Algun n'heu fet, i ja veureu, hi ha alguna sorpresa demà i de cara a dilluns, que veureu algun carbassó descomunal al vídeo del tema del dia. Sí, correcte.
0: Guai, bé.
1: Núria, tu ja saps que jo sempre tiro cap a la història.
0: Ja, ens agrada molt, i tant.
1: Exacte. Doncs avui anirem a veure d'on han vingut un dels reis de l'hort. Saps de quin dec parlar, no?
0: Tomàquet.
1: Home, evidentment, sí, no? Molt bé, i tant que sí, molt bé, Núria, un gomet verd, i tant. Va, doncs esclar, comencem pel tomàquet, i tot i que segurament tots i totes sabeu que ve d'Amèrica, el que potser no sabíeu és que el poble asteca i altres cultures indígenes el van conrear i menjar a partir de plantes silvestres originàries dels Andes, que al principi, ja us dic, que distaven molt del que és avui en dia el tomàquet i la tomaquera que coneixem. En la seva llengua en deien, a veure si ho dic bé, no tinc ningú que em corregirà, Nahuatl, o l'anomenaven també tomàtel o xitomàtel, o sigui que s'ha mantingut aquesta sonoritat com a mínim de cara al nom. De fet, per aquells que es pensin que amb la maldita colonització va arribar tot, van del tot errats, i és que a l'actual Mèxic aquest cultiu asteca ja es consumia de manera habitual i formava part de la cuina local molt abans de l'arribada dels europeus. Aquests, els europeus, és a dir, nosaltres, quan algun d'ells van tornar cap aquí amb les butxaques plenes, li tenien tanta por per la creença que era una planta verinosa que el feien servir al jardí com a planta ornamental. Sí, sí, i encara ens creiem superiors als pobles que vam exterminar, mare meva. Però va, com sempre, arriba un dels bressols de la bona cuina, que ja hem dit en algunes d'aquestes entradetes, Núria, Itàlia, i és que el segle XVIII va començar a utilitzar-lo sense fre com a part de la seva gastronomia, i això va ajudar a canviar la seva mala fama arreu de tot el continent. I ara, Núria, deixa'm fer-te una pregunta. Quina és la teva varietat de tomàquet preferida?
0: Doncs ho tinc molt difícil, perquè, clar, cada cop vaig al súper, de sobte hi ha hagut una explosió de tomàquets. Mira, nosaltres teníem un hort, també, i el gazpacho que sortia dels tomàquets de l'hort, jo no l'he tornat a provar mai més a la vida.
1: Oi?
0: És molt difícil, sí. Ara la meva tomàquet preferida, diria, més l'èxtasi, perquè es fa aquí al costadet a Cambrils.
1: Oh, molt bé.
0: I ja veus, èxtasi de Cambrils, vinga, doncs èxtasi. Però
1: home,
0: depèn, clar... Sí, bueno, és que depèn de per què el facis servir, no? Si és per amanir, si és per gazpacho, si és per sofregir, hi ha diverses varietats. I tu quina conrees?
1: Jo a casa sempre he posat cor de bou i nas de bruixa, sí. I també de pera.
0: Ui,
1: i...
0: nas de bruixa no l'he sentit mai.
1: És molt xul, és semblant al de pera, i sobretot el cirerol negre, que com mal dit en diem xerris també, però el cirerol jo sempre dic que és un tomàquet que no arriba mai a taula, és a dir, jo és el que em vaig menjar mentre vaig regant l'hort i aquestes cosetes, saps? I després mires i dic, hòstia, no en tinc per pujar. I és que, clar, és un carmelet allò que és un bé de Déu. I escolta'm, tu saps quantes varietats hi ha arreu del món de tomàquets?
0: Sorprèn-me, ara fliparem, sorprèn-me.
1: 10.000.
0: No, això és el típic número que es diu quan no saps quin número és. De veritat?
1: No sé si és exacte, 10.000 o...
0: Potser serà
1: 10.900 o 10.000 i alguna cosa, però mira, estic feliç quan he vist aquest nombre perquè tinc tota una vida per anar-los tastant, saps?
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Ai, molt interessant. Vinga, avui no us preguntem exactament, o sí, si ens ho voleu dir, quin és el vostre tomàquet preferit, però sí que us preguntem l'hortalissa, no? L'hortalissa que més us agrada.
1: Exacte. Exacte, tot el que surti de la terra, i si teniu també comentaris sobre hort o horta, mira, després us explicarem la diferència entre hort i horta, que potser algunes de vosaltres ja ho sabeu.
0: Jo no, doncs mira, ja tinc ganes de la connexió de les 10, queda pendent, Enric, gràcies.
1: A rebre, bon programa. Watermelon sugar high, watermelon
0: sugar high, watermelon sugar. Doncs us explico ràpidament els continguts del dia. Més enllà de parlar d'hortalisses, parlarem de les reserves de sang que a l'estiu baixen, i això ens explica cada estiu el Banc de Sang i Teixits. Per tant, farem una crida a la donació de sang. També coneixerem diferents figures dels seguicis festius d'arreu de Catalunya, dins aquest espai que ens du de cultura popular, la nova ràdio. Justament una d'aquestes festes la desplegarem àmpliament en forma d'entrevista a la Festa Major de Sant Esteve Sarrovires. Coneixerem per què és tan important consumir productes, fruites i verdures de temporada i de proximitat. Sabrem com va el lloguer de bicis a l'estiu, us parlarem de l'eclipsi en clau econòmica, i dintre de l'espai Doc Tips, en què doncs parlem de gossets, avui sabrem qüestions de menjar, si és bo donar-los premis als gossos en forma de menjar quan fan alguna cosa bona. Tot això des d'ara i fins les 11 en un programa que comença fent ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La ronda d'actualitat la comencem avui en terres barcelonines. Marxem cap a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Amb una notícia d'última hora, ve d'ahir al vespre, no? 8 persones han resultat ferides per una deflagració de gas. Això passava als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona.
3: Doncs sí, Núria, un gran ensurt al centre de la ciutat. Segons el balanç definitiu ofert pel sistema d'emergències mèdiques, dos dels ferits són greus, tres menys greus i els altres tres lleus, tots ells operaris que intentaven arreglar la fuita de gas i que van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic. La fuita va començar ahir a 3:45 de la tarda al voltant de l'estació del metro i la 5 de Sants, després que una canonada resultés afectada durant uns treballs vinculats a l'obra. Mentre es reparava aquesta canonada, es va produir la deflagració cap a 3:45 de la nit i Clara Latorre, que és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, ha explicat que la feina del cos ara mateix consisteix a contenir la flama mentre es fan les tasques pertinents per parar la fuita.
4: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem que ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
3: Aquest dijous a primera hora, com bé dèiem, l'incendi ja està estabilitzat, tot i que encara hi ha flama perquè la fuita de gas continua activa. L'Ajuntament de Barcelona recomana a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís.
0: I com afecta aquest incident al transport de la ciutat?
3: Doncs l'explosió de gas a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha obligat a desviar 5 línies d'autobús de TMB. En concret, les afectacions corresponen a les línies D20, H10, B5, 52 i 78. A més, el Servei Especial d'Autobús habilitat per les obres de l'L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya. Segons ha informat TMB, el servei de la línia 5 del metro funciona amb normalitat.
0: Seguim parlant encara d'infraestructures de transport i és que els trens de l'R2, R2 Nord i R11 estan interromputs a causa de l'esfondrament d'un pou a l'obra del soterrament de les vies. Això és a Montcada i Reixac.
3: Doncs sí, Núria, la circulació està interrompuda des d'ahir, poc després de 1:45 del migdia per l'esfondrament, com bé deies, parcial d'una paret en un dels pous de les obres. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits, tot i que el forat ha engolit una grua de grans dimensions. De moment no se sap quan es podrà restablir la circulació de trens i el que s'està fent és assegurar la zona i Arturo Pastor, que és el subdirector de Construcció d'Adif, ha explicat que no hi ha danys en els habitatges pròxims, però que hi haurà un monitoratge constant i diari sobre possibles moviments del terreny.
0: I també en aquest cas, com afecta el servei de Rodalies?
3: Doncs l'R2 Nord i l'R2 oferiran servei ferroviari entre Massanet-Massanes i Montcada i Reixac. Aquí es podrà fer transbordament a línia R4 en direcció a Martorell, Vilafranca, Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns 5 minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona, Sants. I els serveis de les línies R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport de Castelldefels iniciaran el servei a l'estació de Sant Andreu.
0: Si et sembla, ho deixem de moment aquí pendents de l'actualització d'aquestes notícies. Moltes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí.
3: Gràcies, Núria. Bon dia.
0: Ara marxem cap a Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia.
5: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Un ensurt també a Girona. Un home entra en un bar del barri de Taialà, aquí a Girona, la ciutat, amb una pistola i ha disparat i agredit una altra persona al cap.
5: Déu-n'hi-do. Els fets van passar aquest dimecres pels vols de 1:45 de la tarda, quan el sospitós va entrar armat al bar situat al carrer Josep Maria Prat. De fet, l'arrestat va disparar sense apuntar ningú, en concret, quan estava a dins de l'establiment. Va ser sortint del bar quan el sospitós també va rebentar un vidre del negoci i va agredir en aquest cas la víctima, que estava per la zona, i li va provocar un trau al cap que va ser, doncs, o que va requerir, més ben dit, assistència mèdica. Va ser aleshores quan diverses persones van alertar els Mossos per avisar del que estava passant.
0: Seguim encara amb notícies en clau dels processos.
5: I anem cap a Blanes, perquè hi ha hagut 6 ferits lleus en un accident d'autobús. En el moment de l'accident, un total de 36 persones viatjaven a bord del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers de la Generalitat, també 5 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van assistir als ferits, això sí, tots de caràcter lleu.
0: Uh-huh. I a nivell de jutjats?
5: Doncs l'audiència condemna finalment a 2 anys i 10 mesos al conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó. De fet, la sentència li prohibeix tornar-se a posar al volant durant 3 anys i 9 mesos, de moment.
0: Això ens arriba des de Girona, Girona FM, Said Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
5: Fins demà.
0: I ara connectem amb Lleida, amb Quim Gasó. Uau, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, seguim parlant de Josep Vallverdú, ahir dèiem la notícia, no, de que ens havia deixat, però avui us expliquem que, de fet, ens deixa dos llibres inèdits que es publicaran pròximament.
6: Correcte, després de les mostres de condol i de record al llarg del dia d'ahir, es va explicar, ja les acaballes, que la comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal, ens va assegurar que l'escriptor va continuar escrivint fins als últims mesos de vida i, com deia, ara publicarà aquests dos llibres inèdits de forma pròxima. Comença l'etapa, per tant, del llegat de Josep Vallverdú, que continuarà creixent la seva obra després de morir aquest dimarts als 103 anys. Com els dèiem, Carme Vidal va explicar que l'autor lletatà va deixar dos volums completament acabats i un tercer amb anotacions que els editors acabaran d'enllestir. Segons va destacar ella mateixa, Vallverdú va mantenir una intensa activitat creativa pràcticament fins al final de la seva vida, escrivint encara durant els seus darrers mesos.
7: I encara, del 100 cap aquí, allò que deixa en Vallverdú, és a dir, tota l'obra, però que també deixa inèdits. Per tant, ha estat incansable, un home treballador i que ho ha viscut i ha viscut la seva vida amb molta emoció, amb molta intensitat, i com que a més és un home amb molt sentit de l'humor, el seu entorn l'ha fet viure molt bé en Vallverdú.
6: Però Vidal, amb la desaparició de l'escriptor, sobre ara una etapa marcada per la responsabilitat de conservar i difondre una obra que, com els dèiem, supera els 300 títols.
0: I els pagesos tallaran les carreteres de Ponent els caps de setmana d'estiu. Ho faran per protestar contra la fauna cinegètica i les ZEPA, que són les zones d'especial protecció per a aus.
6: I alerta ciutadana o tornada a la platja, perquè les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 de la nit i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Targa, un punt habitual de pas entre la gent que va de la zona de la muntanya cap a la Costa Daurada, i la C12 a Maials, en aquest cas al Segrià. Ho explicava el coordinador d'Unió de Pagesos de la Plana de Lleida, Néstor Serra.
8: A partir d'aquest cap de setmana, dia 24, a les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, tallarem la C14 aquí a l'altura de Targa i igual farem lo diumenge, dia 26, aquest cap de setmana. I el pròxim cap de setmana, fins que no ens escoltin totes les reivindicacions que han dit els nostres companys, anirem a la C12 a l'altura de Maials i també farem divendres i diumenge. Perquè com que és una cosa de país, que el país serà enteri. I qui vulgui anar a la platja primer haurà de mirar el que fan els conills i el territori com està de trinxat.
6: Les mobilitzacions anunciades pels pagesos durant aquest estiu arriben per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica i per demanar un plantejament de la normativa de les zones d'especial protecció d'aus, les famoses ZEPA.
0: Uh-huh. I ja darrer apunt per explicar-vos que Lleida i els municipis de la Franja uneixen forces per reclamar més trens a la línia de Montsó.
6: Correcte, un darrer punt en mobilitat. Els alcaldes proposen arribar fins a 11 freqüències diàries per sentit i preparen un front comú davant el govern català i l'Estat per millorar la connectivitat ferroviària entre Catalunya i l'Aragó.
0: Molt bé, Quim Gassó, UAU Lleida. Moltíssimes gràcies. Fins demà.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Tanquem la ronda de connexions d'actualitat a casa a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: Parlem dels restauradors tarragonins i de la llei, del projecte de llei del tabac.
9: Doncs sí, la reforma suposa l'actualització més rellevant de la normativa estatal davant del tabaquisme des de fa més d'una dècada i prohibirà fumar en terrasses de bars i restaurants, en marquesines i andanes de transport públic, a les platges i a les piscines col·lectives, instal·lacions esportives, parcs nacionals, vehicles de treball i recintes d'espectacles públics. El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat, Javier Escribano, considera que un veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants és això, i unes restriccions que també han estat aplaudides pel sector sanitari. Així ho explica Noemí Vives, psicòloga sanitària del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de l'Hospital Joan 23.
10: Quan fumar és menys visible i menys acceptat socialment, disminueix la percepció de que és un comportament habitual, reduïs estímuls. Moltes persones associen el tabac a situacions socials, terrasses, bars, reunions. Si aquestes oportunitats disminueixen, també ho fan alguns desencadenats del consum. Facilita la reducció del nombre de cigarretes. En tenir menys ocasions per fumar, moltes persones acaben consumint menys tabac. I augmenta la motivació per fer-ho.
9: Si el projecte supera la tramitació, entrarà en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
0: Fem una mirada general cap a tot el camp de Tarragona?
9: Doncs sí, primer anem a Reus, on el diari Més Tarragona destaca que l'efecte Gaudí dispara les visites als espais patrimonials i més de 29.700 persones han passat pel Gaudí Centre. A més, no sé si ho sabies, Núria, però ahir a la nit aquí a Tarragona va actuar Juan Luis Guerra en l'únic concert que ha fet a Catalunya i va tenir un gran èxit de públic amb més del 90% de l'aforament venut.
0: Ho sé, ho sé.
9: Ho saps? Sí. I va ser...
0: No, però aquí hi havia algú a la ràdio que ahir a la tarda no parava de cantar les cançons.
9: Ah, podria ser, crec que ja...
0: Ja
9: sé per on van. I també ja per acabar és que s'ha recuperat a Tarragona també la cripta de l'església de Sant Agustí amb 21 cossos.
0: Interessant també aquesta notícia amb què tanquem la ronda informativa. Gràcies, Marina, una abraçada.
9: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Ja ho sabeu, l'estiu és sinònim de moltes coses molt positives. Vacances, més hores de llum, platja... No hem d'oblidar, però, que durant l'estiu els centres mèdics i els hospitals continuen funcionant. Avui volem parlar concretament del Banc de Sang i Teixits i veure com les seves reserves van baixant. Això passa cada estiu, baixen les reserves, falten, a més, donacions per allò de que ens relaxem, ens anem de vacances i ens oblidem de donar sang. Una entrevista que us oferim des de Tarragona Ràdio i que la fa Marina Pérez Got.
1: Doncs sí, com bé comentaves, cada estiu des del Banc de Sang fan diverses campanyes, volen que la gent sigui conscient de tot i que hi ha vacances pel mig, però que donar sang continua sent important i necessari. I en volem parlar amb Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, Núria, explica'ns una miqueta avui, dijous 23 de juliol, en quin estat ens trobem pel que fa a les reserves.
2: Bé, com bé dèieu aquí ara al principi, doncs a l'estiu sempre patim, no? Sempre ens fa patir perquè tenim aquesta davallada, no? D'un 20-30% dels donants que doncs, anem de vacances i és molt lícit, però bueno, sempre demanem que abans d'anar de vacances ens en recordem, no? Que la sang no es fabrica avui per avui i que cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang per transfondre 1.000 persones i bueno, patint una mica, però dintre, diguem, de la normalitat, perquè nosaltres mai podem baixar la guàrdia.
1: Uh-huh. Ara comentaves que es necessiten 1.000 donacions. No sé si a l'estiu s'arriben aquestes 1.000 donacions diàries.
2: Ens costa molt, però bueno, és una mica doncs, aquesta la nostra fita, no? Entre juliol i agost calen més de 40.000 donacions a tota Catalunya per mantenir, diguem, les necessitats dels pacients dels hospitals. I nosaltres, doncs, estem, és la nostra feina, no? Intentar que tenir aquestes 40.000 donacions.
1: Uh-huh. En aquest sentit, ara mateix hi ha reserves per més d'un dia, per 3 dies, per exemple?
2: Sí, no, i tant, i tant. Nosaltres estem amb reserves per 5 dies, estem dintre de la normalitat, però el que diem, no?, que cada dia va baixant aquest número de donacions i necessitem avui també tindre que anar a llocs. Pensa que a l'estiu, a partir de Sant Joan fins al setembre, nosaltres intensifiquem més les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. A vegades anem a pobles que només hi anem una vegada a l'any, quan fan la festa major. Vull dir que a l'estiu també nosaltres ens movem i intentem anar a llocs, apropar-nos sempre al donant, no? Apropar-nos al donant, que li vagi bé i posar-li fàcil venir a donar sang, ja que són tan solidaris.
1: Uh-huh. Ara comentaves que intensifiqueu les campanyes a la costa en zones més turístiques. No sé si en teniu en marxa actualment.
2: Sí, i tant. A part d'això que anem a zones turístiques, doncs fem també campanyes especials, no? Doncs, per exemple, a Barcelona anem a edificis emblemàtics i després això, doncs, per exemple, aquí al Camp de Tarragona doncs, anem als Pallaresos, que anem a llocs també que es fan la festa major, no? Doncs els Pallaresos, anem a la Fira Agost, que no és festa major, però és una fira molt important, anem a Poboleda, a Bellvell, a Vilaseca, al Catllar, vull dir, a tots els llocs on fan la festa major, nosaltres estem allí perquè ens vegin i que donar-los la facilitat de venir a donar sang.
1: Uh-huh. Hi ha un mes més crític que un altre? Per exemple, l'agost pot ser més crític que el juliol?
2: Sí. Juliol i agost s'assemblen, però potser sí que l'agost és una mica més crític. Tothom estem més enfocats de les vacances, a vegades l'estiu és l'agost. Després també ens costa trobar llocs, diguem, refugis climàtics, no?, pels donants. No podem anar amb aquestes calors que tenim ara en llocs que no estiguin ben refrigerats, que el donant estigui còmode, i això també ens costa molt, perquè mira, ja que estem aquí, agrair a tots els ajuntaments dels municipis que anem, que ens cedeixen locals refrigerats i que el donant pot donar i està molt bé i bueno, això també ho hem d'agrair molt.
1: Uh-huh. Normalment, perquè la gent se'n faci una idea, quan una persona dona sang, quant de temps es pot conservar i què sol tardar en utilitzar-se?
2: Bé, la sang, per exemple, nosaltres quan donem sang donem una bossa de sang, no? Aquesta sang se'n va a Barcelona, sigui d'on sigui, que anem a donar sang. Cada nit passa la furgoneta de la sang i se'n va cap a la central nostra. I allí és on, diguem, se fracciona, s'analitza i on se distribueix a tots els hospitals de Catalunya. Llavors, quan se fracciona, d'una bossa s'extrauen tres components. El plasma, que dura des de 3 anys, que el podem congelar, els glòbuls vermells, que duren 42 dies, i les plaquetes, que duren només 5 dies. A vegades patim molt, sobretot quan hi ha algun pont, festes, Nadals, allò que no hi ha donacions de sang, perquè, clar, les plaquetes només ens duren 5 dies. Vull dir, si avui et dona sang, les teves plaquetes d'avui, dissabte, ja estan transfoses. Llavors, quan hi ha algun dia que no hi ha cap entrada de sang, hem d'intensificar la donació de plaquetoferesis, que diem nosaltres, per no quedar-nos mai sense plaquetes. I, bueno, aquesta és la duració. El que dura més, diguem, és el plasma, perquè el podem congelar, i els globus vermells duren 42 dies, diguem, a 4-5 graus.
1: Aquests últims anys, en les campanyes que heu fet, també heu fet molta incidència en atreure gent jove. En quina edat mitjana està la gent que sol donar?
2: Sí, sí, tota la raó. Ens costa molt aquesta franja d'edat de la gent jove. La mitjana d'edat està doncs, 40-50 anys i els joves doncs, és de les edats que nosaltres intentem més apropar-nos, no? Doncs, des de les escoles, des de petits, fent programes d'aprenentatge i servei amb nens de 8-9 anys, que et faries creus com ells estan atents, saben tot el que és la sang i després com fent campanyes a l'escola d'ells, bueno, fan venir els pares, són campanyes que van molt bé, perquè doncs, són els petits que es tiren, després també els instituts, les universitats, intentem apropar-nos, i la veritat funcionen aquestes campanyes, però encara necessitem arribar més als joves, i bueno, també estem en ell. Podem donar dels 18 als 70 anys, doncs hi ha moltes persones que estan fent els 70 anys i necessitem aquest relleu generacional.
1: Hi ha alguna explicació per què costi tant? No sé si deu ser falta de conscienciació o alguna cosa.
2: Conscienciació també, no? Perquè quan som joves doncs, pensem en altres coses, tenim altres coses al cap. A vegades falta d'informació, ja intentem arribar a tot arreu i explicar-ho a tothom, però hi ha vegades que parles amb els joves i els dius, saps que la sang no es pot fabricar? Saps que cada dia a Catalunya, avui, dia 23 de juliol del 2026, 1.000 persones necessiten sang i no ho saben. I llavors és una mica aquesta la nostra feina, no? Poder arribar amb totes les franges d'edat i que es consciencin. A vegades aquests joves, quan van a la universitat, donen, perquè és veritat, funcionen molt bé aquestes campanyes, quan anem allí tenim unes cues de donants, però després, com que s'han oblidat de la sang, i llavors tornen, quan ja tenen la vida, imagino jo, posentada, 30-40 anys, tornen a venir. Bueno, poc a poc nosaltres això, la nostra feina és aquesta, conscienciar, informar i fer difusió que avui per avui, si no és pel braç dels donants solidaris que ens venen a donar, no hi hauria sang.
0: La qüestió de fidelització, la Núria.
2: Hola.
0: Suposo que una de les coses també que ajuda en aquesta donació de sang és la satisfacció de rebre aquell missatge. Explica'ns això del missatge que t'arriba.
2: Sí,
0: la
2: té, sí.
0: Perquè la sang que tu dones a Tarragona, per exemple, després no saps on anirà a parar, eh? Se'n va a una central i d'allà a qualsevol lloc. Què és aquest missatge tan xulo?
2: Exacte, sí, sí, aquest missatge és molt bonic. Doncs quan donem sang, per exemple, avui donarà sang i quan aquesta sang ja ha arribat a Barcelona, s'ha analitzat, està tot perfecte,

0: Marc, t'has
1: història
0: emocionat.
1: familiar últimament? Sí. I d'estar totalment aplacat, mala cara, mal color, quan els hi poses sang, és que tenen una vida altra vegada, una energia, una alegria, que dius, mare meva, serveix per això la sang, eh? Vull dir, és que no podem mai baixar la guàrdia, hem de ser donants tots, perquè la sang serveix per això, per donar vida, si més no, qualitat de vida a les persones.
2: Parlant de conscienciació, és que a vegades tenim la falsa impressió de que només es necessita sang en els moments d'emergències, no? Quan hi ha un terratrèmol, hi ha una catàstrofe, correm tots, fins i tot els que no hi hem anat mai, no? Correm tots a donar sang. Però no, és que la major part de la sang sempre ens comentes que s'utilitza per operacions programades, per exemple.
1: Exacte, cada persona que entra en un quiròfano té una bossa de sang a les nostres neveres preparades per si passés alguna cosa. Vull dir, el nostre sistema sanitari funciona molt bé i funciona així. Llavors, tothom sempre té una bossa de sang preparada per si es necessita, a part de totes les persones que ho necessiten diàriament, a part dels accidents, a part de qualsevol altra incidència. Per això és que és cada dia que es necessiten aquestes 1.000 bosses de sang i nosaltres les hem de proporcionar. I llavors, vull dir, és una feina molt laboriosa, molt bonica també, perquè el que diem, no? Donem vida a les persones, però a vegades patim, sí.
3: Núria, comentaves que a partir dels 18 i fins als 70 anys es pot donar sang. Pot donar sang tothom, però per la gent que no ho sàpiga?
1: Bé, és molt fàcil donar sang. Sí, pot donar sang quasi tothom. Llavors jo sempre dic, quan tenim algun dubte, preguntem als sanitaris, anem a les campanyes, ens apropem, perquè a vegades pensem que no podem donar sang. He tingut una hepatitis i no puc donar sang i mai m'apropo a una campanya de donació. I si has tingut una hepatitis de petit, és l'hepatitis A, segur, i sí que pots donar sang. Llavors, moltes vegades ens pensem que no, em prenc aquest medicament, me van dir que no podia donar. Vine i pregunta-ho. Després tenim una web que és molt, ho explica molt bé, no? Per exemple, m'he anat de viatge a tal país, no? Puc donar sang? Quan he d'esperar? Llavors ells també t'ho diuen, i a vegades doncs, ja ho saps d'entrada, però preguntem, hi ha una web, donarsang.gencat.cat, que allí podem, a part d'apuntar-nos, no? Veure en quins llocs es va de campanya cada dia, i tenim també l'opció d'apuntar-nos ja per la campanya, també podem preguntar, no? Si tenim algun dubte. I pot donar sang quasi tothom, entre 18 i 70 anys, que et trobis bé de salut, si ets dona que no estiguis embarassada, ens hem d'esperar 6 mesos després d'un embaràs, però és molt fàcil donar sang.
3: I aquests dies, amb la calor que està fent un estiu prou dur, un cop donen sang, la conservació de tot això està sent difícil?
1: Bé, no, nosaltres la conservació, amb això sí que som molt estrictes, amb les temperatures, com se transporta la sang, en principi, amb això nosaltres no, el problema és el que dius, aquestes calors que el donant li costa també anar a donar sang, ens costa tot sortir al carrer en aquesta calor, imagina't, les persones que surten a donar sang a les 5 de la tarda, és que és d'agrair moltíssim. Per això també us deia d'agrair quan anem a algun municipi, població, que necessitem això, un refugi climàtic pels donants, un lloc que quan arribin estiguin frescos, i aquesta sí que és una condició que tenim a partir del juny, juliol, agost, que a tots els llocs que anem els donants estiguin còmodes i se sentin bé donant sang, que hi hagi refrigeració. Això ho necessitem i ho demanem sempre, i això agrair als ajuntaments i a les entitats que ens ho cedeixen, perquè és una condició perquè puguin estar bé els donants i tal com han vingut puguin sortir.
3: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per atendre'ns aquest matí.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió.
2: I moltes gràcies, Penela Pérez Got, companya.
3: Merci, adeu.
4: Obert per vacances.
2: I ara el que fem és un altre lliurament d'aquesta, a punt, aquesta goteta que tenim els dijous sobre cultura popular i que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Avui parlant sobre gegants, àligues, dracs. Avui se'ns ha omplert l'estudi d'aquest imaginari festiu. La gran majoria de poblacions del país tenen aquest seguici festiu més o menys ampli, que veiem lluir amb tot l'esplendor quan arriba la seva festa major. Són figures que ens fan embadalir, no només els petits, també els grans, i a vegades fins i tot ens sentim identificats. Però d'on ve tota aquesta imatgeria festiva?

0: activa i com ha evolucionat al llarg dels anys. Avui ho descobrim, com dèiem, amb la nova ràdio de Reus i el David Fernández.
1: Quan pensem en festa major, de seguida ens venen al cap els gegants, les àligues, els dracs, les mulasses o bé els nanos. Són figures que desfilen pels carrers, emocionen petits i grans i formen part de la memòria col·lectiva. Però d'on venen i per què continuen sent tan importants? Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
2: Els seguicis festius ens apareixen doncs, sobretot després de l'aparició del Corpus, no? De la festivitat del Corpus, i són una creació d'un llenguatge simbòlic, no? A través d'imatges, o el que ara diem que és la imatgeria. Té una funció que és sobretot pedagògica, el que intenten és explicar tota aquesta moral i tota aquesta mitologia, tot aquest corpus doncs, catòlic i religiós, no? I per tant el que s'intenta és educar en aquesta societat en un moment d'inestabilitat religiosa. Per tant, aquests elements, a mesura que han anat evolucionant i que s'han anat acostant doncs, a temps més contemporanis, no? El que ens han anat explicant és també la història de les viles, sobretot la manera que tenen elles d'entendre el món, no? I més enllà d'això, el que és més interessant, no, és que són una manera d'entendre com la ciutat s'entén a si mateixa, no? Aquests elements del seguici o aquests grans seguicis el que fan és que són miralls de la jerarquia social.
1: Moltes d'aquestes figures tenen les seves arrels a l'edat mitjana. Els dracs, les àligues o les bèsties que avui veiem a les festes provenen de les imatges que apareixien als bestiaris medievals, als retaules i a les escultures de les esglésies.
2: El drac, al final, el que representa és tot el que és dolent, tot el que és contrari a l'ésser humà, és el caos i és la maldat. L'àliga és una figura que fins i tot els bestiaris medievals s'associen molt al que és Crist, perquè els medievals creien que l'àliga, quan estava a punt de morir, s'acostava a un riu i d'allí doncs, tornava a reneixer, com fa doncs, Jesús amb el baptisme. Llavors, és una figura que, evidentment, sempre ha de ser la que està més a prop de la relíquia, perquè representa la vila, representa el poder, representa els propis ciutadans i és, doncs, potser la figura amb més honor i la més vella. I bé, doncs, tots els altres entremesos potser són d'aparició més tardana, no?
1: Però la tradició no és pas estàtica. Les figures han anat canviant igual que ho ha fet la societat. S'han incorporat nous materials, noves tècniques i influències del cinema, dels videojocs i fins i tot del futbol.
2: L'exemple més clar d'aquest canvi és, per exemple, amb el drac de Vilafranca, no? Que és un dels dracs més antics que tenim aquí a Catalunya i és un drac que el veus i, bueno, jo tinc companyes que l'han descrit com un llimac, no? A mi és un drac que m'agrada molt, em sembla molt divertit, però és un drac que és molt romànic, és molt medieval. En canvi, ara, quan pensem en un drac medieval, el que pensem és una cosa potser molt més semblant a Joc de Trons, no? I molta gent, quan veu dracs, doncs el primer que li ve al cap és potser una cosa més oriental, com seria una bola de drac. Al final, totes aquestes influències d'un món tan globalitzat afecten a la nostra manera, no només d'entendre aquestes figures, sinó d'entendre la nostra realitat. Els gegants de cada poble representen el que cada poble vol demostrar, no? A Lleida tenim, doncs, la Cleopatra, que no té res a veure amb Lleida tampoc, però sí que és una figura que potser consideren d'un passat que és nostre, no? D'aquest passat doncs, més occidental. En canvi, aquí Reus doncs, tenen aquests gegants que representen el món perquè els interessava representar aquest món. Ara, si s'haguessin de fer gegants, evidentment potser la realitat que es buscaria representar no seria tant aquesta internacionalitat o aquest passat occidental, sinó el que es busquen són aquestes noves icones, com per exemple veiem a Lamine Yamal, no? Que és un gegant que trobem actualment, el gegant de Lamine Yamal. Mireu, mireu, mireu, mireu-la com balla
1: al mig de la plaça la vella mulassa. Fa uns segles el gran símbol de moltes festes era el patró o la patrona. Avui sovint són els gegants, els dracs o la mulassa els que desperten més emoció entre els veïns.
2: Aquestes figures d'imatgeria que potser abans serien un complement al que és la relíquia o al que sigui la processó, ara són l'element central. El que veiem és que se'ls estan donant propietats gairebé totèmiques, en el sentit de que molta gent que potser no participa als seguicis, però sí que se sent molt arrelada a una ciutat, veiem que porta aquestes referències als seus gegants amb clauers, amb collars, amb tatuatges fins i tot, i és una manera de donar-li aquestes propietats màgiques que potser ara nosaltres ens sembla que ja no ho fem, i és mentida, les icones en cap cas desapareixen, sinó canvien i les fem nostres, bueno, de nou, les nostres noves realitats, no?
1: Els elements festius continuen evolucionant, canvien de forma, incorporen nous significats i dialoguen amb el present, però mantenen intacta la seva funció més important, convertir la festa en un espai compartit on una comunitat es reconeix en els seus propis símbols, perquè més enllà del cartró, la fusta o el foc, aquestes figures continuen explicant qui som.
0: Doncs mira, avui hem après una miqueta més sobre les figures del nostre seguici festiu, un podcast, un apunt de cultura popular que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus. I anem a per altres coses, una connexió que també ens du de festa major.

0: Concretament, la Festa Major de Sant Esteve Sesrovires. Ja porten uns quants dies de Festa Major, però avui volem compartir el que serà el cap de setmana, explicar-vos el cap de setmana fort de les festes sesrovirenques. Des d'aquest dijous, com dèiem, fins diumenge, gaudireu d'aquest ambient festiu i ens el farà arribar la Montse López, la companya de Ràdio Sant Esteve. Montse, bon dia.
1: Bon dia. Què tal, com esteu? Molt bon dia. Nosaltres estem molt contents, estem molt animats.
0: Sí, això ja ha començat o és d'ara mateix? O comença avui?
1: Portem ja uns dies de festa celebrant aquests dies festius de Sant Esteve, concretament en el programa que ja recullen tots els actes i activitats des del 17 de juliol. Però podem dir que oficialment arrencarien aquests 4 dies forts, començarien avui.
0: Abans d'entrar en entrevista, que em sembla que tens convidat, fins i tot deixem preguntar-te, perquè no hem visitat mai Sant Esteve Sesrovires, per festes és una bona època per visitar-lo, per visitar-us o justament no trobarem el poble tal com és normalment?
1: Per visitar Sant Esteve qualsevol data és molt bona, però clar, no podem comparar aquests dies amb el mes d'agost, no? Per exemple, que queda més tranquil al municipi. Aquests dies s'omplen tots els carrers, les places, els diferents espais municipals de gent, però nosaltres donarem la benvinguda a tothom que vingui.
0: Molt bé. Em sembla que estàs acompanyada, no?, d'un convidat que ens pot parlar àmpliament de les festes.
1: Li donarem la benvinguda a l'Eduard Vinyals. Ell és el cap d'acció comunitària de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Eduard, company, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ell ha estat al capdavant de tota l'organització d'aquest programa festiu. Eduard, podríem començar parlant una miqueta d'aquesta festa major, no? Què s'ha tingut en compte en l'organització d'aquesta nova edició?
2: Bé, doncs el que hem volgut fer és que tinguéssim una festa major amb activitats per tots els públics, que estigués equilibrada, una barreja festiva però també de tradició, que pugui abarcar activitats per totes les sensibilitats i ho hem afrontat amb molta il·lusió, com bé dèiem fa uns quants dies que vam començar des del dissabte. Estem tenint una molt bona rebuda a totes les activitats que estem fent i encarem avui, que comencem els 4 dies forts, amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Activitats tradicionals que sempre ens acompanyen i mai falten, quines serien?
2: Bé, de fet, el més important, el que està molt arrelat amb els veïns i veïnes de Sant Esteve és el sopar de germanor, que d'avui mateix, del dijous, que es va començar fa molts anys d'una manera mig improvisada i que s'ha esdevingut una veritable institució dintre d'aquestes festes, no? Els veïns i veïnes surten al carrer, és una oportunitat per compartir amb amistats, amb família, amb veïns que no necessàriament durant l'any hi tens una relació gaire estreta. És una manera de compartir, participar i gaudir de la festa. Després ja enllacem amb la part més festiva, de balls. Altres coses molt tradicionals, tenim també el ball de gala de dissabte a la nit, acompanyada del concert de Festa Major, i també amb molt bona rebuda és l'espectacle final de Festa Major que es fa el diumenge al vespre.
1: Ja per acomiadar, no?, la Festa Major, l'espectacle final, sí que de seguida segur que faràs algun comentari. Entre totes aquestes activitats propostes, cada any sé que des de l'Ajuntament mireu de que estigui inclosa, no?, alguna novetat. Quina destacaries?
2: Sí, novetats intentem sempre sorprendre, no? És important sorprendre el públic agradablement. Hem introduït novetats tradicionals en aquestes prèvies de Festa Major. Per exemple, el dimarts vam tenir l'esbart de Gelida, que feia molts anys que no venia i va tenir una rebuda espectacular. Després, aquest any, destacaria com a principal novetat, hem introduït més ambients. Per exemple, la nit de divendres, que normalment teníem dos ambients, l'ambient per al públic més jove, amb la nit jove, i teníem un ball per totes les altres edats. Aquest any hem afegit un tercer ambient, més de rock català, que fa que tinguem més diversitat i doncs tothom s'hi pugui, tothom pugui trobar el seu espai.
1: És un programa festiu pensat per tots els públics, Eduard.
2: Exactament. Tenim activitats tant espais de jocs per 0-3 anys, tenim molta animació i jocs per infants. És important que la Festa Major també estigui enfocada als més menuts. Després tenim activitats per adults, per joves i per gent gran. Llavors estem segurs que tothom hi trobarà el seu espai. És veritat que hi ha moments que, sobretot les tardes, el dissabte, la tarda de dissabte i tot el diumenge, diu, tindrem activitats paral·leles constantment. De fet, ocupem totes les places del poble, tenen una activitat en cada moment, durant el dissabte i el diumenge sobretot, i això fa que nosaltres donem el 100%, tot el personal que estem involucrats, no només de l'Ajuntament, tenim molta entitat que fa la seva activitat, i des de l'organització trobem molt interessant que totes les entitats que volen participar i tenen il·lusió per fer-ho, doncs que hi tinguin el seu espai, i volem sobretot donar les gràcies per tota aquesta implicació.
1: No ho hem comentat, però aquest any una de les novetats, Eduard, que m'agradaria també poder comentar amb tu, és la recuperació de la gincana nocturna. Tornem a recuperar-la, no?
2: Sí, la gincana nocturna durant molts anys va ser una tradició. També una mica com el sopar de germanor, que va sortir així d'una entitat. El que hem fet aquest any és en les noves, els temps canvien, l'hem adaptat una mica als temps actuals. Avui dia hi ha conceptes que es feien fa molts anys que s'han de readaptar pels usos actuals, per les normatives actuals i també per la convivència amb el veïnat. Llavors és una gincana nocturna que es fa avui dijous de matinada, i que és sobretot el que dèiem, gràcies a les entitats que són els que veritablement l'organitzen.
3: I Montse, deixa'm intervenir ja gairebé per tancar l'entrevista. Compartim un acte de festa major com a mínim d'aquests esbojarrats, que és la baixada d'Andròmines.
2: La baixada d'Andròmines és una activitat que s'havia fet també durant molts anys i la vam recuperar fa 2 anys. Serà la tercera edició d'aquesta nova etapa i ha tingut molt, molt d'èxit. És una baixada d'Andròmines també repensada. No es premia la velocitat, no és una carrera de cursa, una cursa de velocitat, es preveia l'originalitat, lo divertida que sigui, una mica l'ambient que dona, no? I aplega una gran quantitat de veïns i veïnes del poble, i la veritat és que és una activitat molt divertida i molt esperada.
1: De ben segur que és una de les activitats que destaques, no?, el programa de la Festa Major.
2: Sí, destacaríem aquesta i també l'espectacle final de Festa Major. L'espectacle final de Festa Major també és una de les activitats més participatives, no? Molt important que els veïns i veïnes de Sant Esteve doncs surtin al carrer i participin en les activitats. L'espectacle final, aquest any tenim una activitat molt engrescadora, molt espectacular, i esperem que tingui tant èxit com han tingut les darreres edicions, no? Això és el diumenge a les 10 del vespre, una mica per tancar tots aquests actes festius i participatius, i estem molt il·lusionats amb el que presentem en aquest any i amb ganes de veure les reaccions dels veïns i veïnes.
3: Que no ens ho dirà, no? No farà spoiler. no ens ho explicarà. Sí,
2: està en el programa, eh?
0: Digues,
2: aquest any, vull dir, tot està publicat, vull dir, no hi ha, aquestes alçades ja no hi ha res que ens guardem. Aquest any tenim amb nosaltres l'espectacle Asteroid B612, que és una interpretació del Petit Príncep. Això està fet per la companyia Puja, és una companyia internacional, treballen per tota Europa. De fet, la majoria d'actuacions la tenen a França. És un espectacle aeri, nosaltres ho farem en un annex del camp de futbol que tenim. Llavors, l'espectacle bàsicament està a 40 metres d'alçada. Hi ha unes grues, uns acròbates, també té una part molt poètica, musical, i juguen amb la història del Petit Príncep i la música, però amb l'espectacularitat que té les acrobàcies a gran alçada. És un espectacle que pot impressionar i emocionar al mateix temps. Una cosa que no es veu cada dia. Creiem que té una part d'espectacularitat i única que pot enganxar els veïns i veïnes.
3: Montse, hem de deixar aquí ja.
1: Perfecte, ens quedem sense temps. Esteu convidats perquè vingueu aquí a Sant Esteve. Eduard, moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Avui, convidats a la festa major de Sant Esteve a Sant Rovires, ja ha començat, però el plat fort serà aquest cap de setmana. Companya de Sant Esteve, Ràdio Sant Esteve, moltíssimes gràcies, Montse López, una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
0: Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: El tarot de Si te miento, cuelgo.
9: Sí, señor.
8: ¿Quién va a ganar la Liga?
9: Para mí el Madrid.
8: ¡Oy, oy, oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
9: Es que me viene la carta de la muerte.
8: ¡Oy, oy, oy!
9: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
8: ¡Oy! Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Hola, buenos días.
8: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
9: ¿Por qué?
8: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
9: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
8: Sí, pero ¿perdió?
9: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
8: Bueno, te cuelgo, adiós.
9: Venga, adiós.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
10: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
11: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
12: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
13: 93 399 37 37.
12: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
13: 93 399 37 37.
12: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
14: Acceptem totes les targetes de crèdit.
15: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
16: Generació Chic.
15: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
17: Generació Chic. Els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
18: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
19: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
18: Més clar, més ràpid, més Badalona.
19: bdncom.cat.
18: Badalona passa aquí.
20: Aquí Badalona.
16: Són les 10.
20: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
21: Notícies Badalona.
22: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Unes 650 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en aquesta darrera setmana. Segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions de Salut a Catalunya, actualitzades aquest dimecres. Les persones de més de 80 anys i els que tenen entre 15 i 44 són els que presenten les ràtios més elevades. D'altra banda, prop de 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Per cert, que la calor ha provocat més de 10.000 morts en 20 anys a l'àrea de Barcelona i, segons un estudi de l'Institut Carlos III, durant els primers 12 dies d'aquest mes de juliol, hi ha hagut 211 morts atribuïts a les altes temperatures. Una calor intensa i persistent que es converteix en inèdita durant l'últim mes i mig. I l'ONG Badalonina Open Arms ha completat la missió Rumbo a Cuba amb l'entrega de material sanitari i sistemes d'energia solar a un hospital pediàtric de l'Havana. L'acció s'ha dut a terme a bord del Baler Astral i ha permès dotar el centre de recursos clau per garantir el funcionament de les UCI en un context de talls elèctrics recurrents. I l'artista establert a Badalona des del 2023, Sergi Bernils, ha estat nomenat acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Català d'adopció i africà de sang, aquest pintor i ceramista està especialitzat en l'encàustica, una tècnica pictòrica que utilitza la cera com a aglutinant dels pigments. El seu estudi, ubicat al barri de Sant Roc, és l'escenari d'un procés creatiu que es tradueix en milers d'obres que viatgen arreu del món. De les tècniques emprades als seus treballs en parla el mateix artista, en Sergi Bernils.
23: Treballo a partir sobretot de la tècnica encàustica, que és una tècnica molt antiga, que ja la treballaven els egipcis, després els grecs, cera barrejada amb resines, després gravat, després una mixtura d'oli, etc, etc. I aleshores, per raons de tècnica, de secatges, de temps que necessita cada obra, que reposi, etc, doncs a vegades treballo 30 o 40 obres al mateix temps.
22: I en esports, el Joventut de la Lliga Challenge comença a agafar forma i des de França situa la nord-americana Rose Michet com la nova referent de la penya per intentar retornar a la Lliga Femenina Endesa. La jugadora esquerrana, que té 23 anys i mideix 1,88 m, arriba procedent de la segona divisió francesa, on ha acabat amb unes estadístiques impressionants de 15,7 punts i 9 rebots a mitjana per partit.
21: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
19: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Un esmorzar de forquilla, això és el que necessitem per continuar el programa, i això que només ens queda una hora, però és que xucla energia aquest obert per vacances, eh? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, Fesolets.
1: Has vist quina cançó? La millor cançó que podem posar, eh? Allà de l'estiu, les tres bessones, reivindiquem des d'aquí.
0: Les tres bessones, sí. Ja no les fan, no?
1: Home, jo t'haig de dir, sí que les fan, sí? El 33. Ja no sé com es diu ara amb el garbuix de canals que hi ha, però t'haig de dir que jo esmorzo molts dies mirant-les encara. T'ho prometo, paraula, d'Enric, i des d'aquí, sí, un bon...
0: Esmorzes abans de l'Obert?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I tant, mira, de fet, avui... He esmorzat, he baixat a l'hortet a regar tot plegat una mica i he vingut. Cagant llets, això sí, però he vingut.
0: Ah, però Enric, en quina hora et despertes? A quina hora t'aixeques?
1: 5-6.
0: Pujaria. Els de Cardedeu. Això ets tu o sou tots els de Cardedeu?
1: No, s'ha de dir que abans de l'Obert per vacances jo faig un altre programa també, així que...
0: Ah, abans de l'Obert? Hi ha vida abans?
1: Sí. Hi ha vida abans de l'Obert per vacances. No n'hi dia fa massa, però n'hi ha.
0: Déu-n'hi-do, quines rutines que tenim, però sí, la de l'Enric, déu-n'hi-do. Escolta, i dius que vas a l'hort i tal, i és que avui la cosa va d'hortets, no? Va d'hortalisses.
1: I tant. De quina és la hortalissa de temporada preferida per totes vosaltres, o inclús que ens comenteu coses de l'hort, de tot el que surt de la terra, al cap i a fi, no?
0: I què diuen? Els
1: doncs mira, tenim aquí en Carles, que no ha dit d'on és, però bé, tu queda't sobretot amb el final de l'àudio.
2: Bon dia, Obert per vacances. Aviam, la millor hortalissa de l'estiu. És una pregunta difícil. L'estiu, amb el bon temps i amb la calor, ni més estant a la terra on estem, tenim moltes hortalisses increïbles. Tenim les tomates, tenim l'albergínia, hi ha cogombres, hi ha de tot. Però definitivament, la hortalissa preferida i la que més menjo al llarg de l'estiu és un gelat almendrado, perquè sí.
1: Jo m'he quedat a quadros.
0: Molt bé. O sigui, amb ell li creixen a l'hort, no?
1: Pim-pam. Haurem d'inspeccionar el seu hort i anar-lo saquejar una mica, perquè déu-n'hi-do els preus que van avui dia els gelats.
0: Quina barra tens, Carles, quina barra tens. Ens l'has colat. Sí. Aquí, escoltant superatents, no sé, què dirà, a veure què dirà.
1: Sí. I tant. Sens dubte ens ha deixat així de pasta amb un iatu. I també tenim a la Julià.
3: Bon dia, Obert per vacances. A veure, a casa... Durant l'estiu som molt, molt, molt fans de la sopa de meló. O sigui, ens que en la menjaríem cada dia. Sopa de meló, però afegint uns tallets de pernil així petitets i un rajolinet d'oli i, va, meravella. Meravella que entra fresqueta, molt recomanable.
1: Has vist?
0: I tant. Sopa de meló, que jo no sabria com fer-la, però suposo que tritures un meló, no? I poses quatre cosetes més fresques i pim-pam.
1: Mira, doncs et dono uns tips d'una receta molt senzilla, molt fàcil, que fa la meva mare, que n'estic enamorat. Tu agafes dos cogombres, un iogurt de cabra...
0: Agafes... És que tot això ho tinc a la nevera,
1: Mira,
0: molt bé.
1: Doncs agafes un parell d'alls i després un raig de vinagre i oli i sal. Ho tritures? Ja m'ho explicaràs després.
0: I això es menja o es posa a la pell pel cutis? És allò que quedi ben fresquet.
1: Poso la pell i després me'l menjaré de la baixa. Ja t'ho dic, perquè està boníssim. Increïble.
0: Escolta, se m'està acudint una cosa, que és que avui dia, a no ser que tinguis hort o estiguis familiaritzat amb l'hort, és difícil saber què són fruites i verdures de temporada i què no, perquè, clar, a la fruiteria i verdureria trobem de tot.
1: Sí, mira, des d'aquí jo deixa'm trencar una espasa a favor de les cooperatives d'alimentació, no?, i de les botigues de tota la vida de barri, que si aneu allà és molt segur que el que trobeu sempre sigui de temporada i, bàsicament, si compreu de proximitat, sempre anirà a raure allà. D'alguna manera, penseu que, a més, les verdures i hortalisses de temporada tenen les propietats i els nutrients que necessitem per les dolències o malalties que podem tenir a aquestes èpoques de l'any. Per tant, aprofiteu.
0: Molt bé. Alguna aportació més dels oients?
1: Mira, jo de moment et diré la diferència entre hort i hort. Què et sembla?
0: Ah, sí, que això ho teníem pendent. Dis-me.
1: Sí. Mira, un hort és aquell hort que podem tenir a casa, com tinc jo, que és de vestiment familiar, petit, però que et va donant cosetes. I una horta és la persona que es dedica a ella i que en fa, doncs, venda i pot tenir una botiga, etcètera, però és de gran extensió.
0: Ah, val, ja és professional. L'hort ja és professional.
1: Correcte.
0: Molt bé,
1: correcte.
0: Doncs nosaltres definitivament tenim horts. Després hi ha els hortets, els hortets d'aquests de Terrassa, que també,
1: poc se'n parla, eh? Només que tinguis una finestra i ja pots tenir les teves cosetes.
0: Sí, és veritat, és veritat. I mira, i dóna gust agafar, com deies tu, la tomaca, no?, directament de l'arbre i anar menjant.
1: Absolutament.
0: Vinga, encara podeu participar a través de l'Instagram o del WhatsApp dient quin és el vostre producte, la vostra hortalissa preferida. Moltes gràcies, Enric. Fins ara.
1: A reveure, fins ara.
0: I agafem aquesta recomanació que ens feia l'Enric, i és que de veritat que ens ho creiem, la importància de menjar verdures de temporada i verdures de proximitat. Però per si us calen més arguments, doncs mira, a Ràdio L'Escala ens han preparat un reportatge.
4: Obert per vacances. Cada vegada més a les fruiteries i supermercats trobem molta varietat de fruites i verdures durant tot l'any. Ara bé, moltes es troben fora de temporada. Ens hem acostumat a menjar pomes al juliol o tomates al gener, encara que ni les pomes són fruites d'estiu ni les tomates hortalisses d'hivern. I això ha provocat grans desplaçaments de fruites i verdures per tot el món, ja que per comprar productes fora de temporada cal importar-los d'altres països. Segons els experts, però, tot això té efectes negatius sobre la nostra salut, la salut del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local. Per una banda, respectar la temporalitat de cada fruita i verdura és important perquè permet consumir productes de proximitat de quilòmetre zero i fer-ho just després d'acollir-les, sense necessitat de transportar-les ni conservar-les durant llargs períodes en càmeres frigorífiques. Això afavoreix que es puguin collir en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més sucres, més nutrients i, per tant, més bon sabor, segons l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
5: La fruita agafa el tant per cent elevat de sucre en els últims dies de la maduració. Per tant, si la collim abans, es perd tots aquests últims dies que són els que li donen la més quantitat de sucres i dolçor. Si ho han de collir perquè viatgi amb un vaixell, s'ha de collir verd.
4: A més, en el punt òptim de maduració, les fruites i verdures també tenen un conjunt de nutrients i vitamines que es perden en conservar-les en càmeres frigorífiques o transportar-les durant dies, ja que es deshidraten. Laura Roguera és nutricionista de l'ABS de l'Escala.
6: Hi ha una pèrdua de nutrients important. Sobretot parlem de vitamines i antioxidants. Parlem de vitamines que serien hidrosolubles, que amb la llarga conservació doncs es perd aigua, es deshidraten aquestes fruites i verdures, i al deshidratar-se també perdem aquestes vitamines. Sobretot parlaríem de la vitamina C, que és la més làbil. S'oxida amb els canvis de temperatura, amb la llum. I després parlaríem de vitamines del grup B, que també són les hidrosolubles.
4: A part de les vitamines, també es perden els antioxidants, els polifenols, que disminueixen amb la conservació en càmeres, un procés en què, segons Roguera, sovint es trenca la cadena del fred, alterant encara més la composició nutritiva dels productes. A més, la nutricionista alerta que per conservar les fruites i verdures durant més temps, és habitual també utilitzar productes químics que acaben afectant l'aliment.
6: I moltes vegades es fan servir gasos per conservar a la càmera i sovint també fan servir productes químics per conservar aquestes fruites i verdures, com poden ser ceres o poden afegir àcid ascòrbic, que és un conservant, i tot això a la producte de temporada doncs, no cal, no ens ho podem estalviar.
4: Tots aquests productes químics que s'utilitzen com a conservants generen també un impacte en el medi ambient, així com el transport que es necessita per importar i exportar les fruites i verdures. Per tant, consumir productes fora de temporada genera una important petjada de carboni.
5: Quan no és de temporada, ha de venir tot en vaixell o amb avió. Tothom sap el que contamina, perquè, esclar, ve de l'hemisferi sud, quan és fora de temporada.
4: En el preu de les fruites i verdures i el marge de benefici que tenen els pagesos és, segons Puigbert, una altra de les raons per comprar productes de temporada. I és que fer-ho contribueix a estabilitzar els preus i alhora a la viabilitat econòmica de la pagesia local, ja que s'eviten les importacions i, per tant, es perd la competència internacional que fa baixar el valor econòmic dels productes.
5: Abans, quan arribaven les primeres pomes noves, ara al mes d'agost, no n'hi havia en el mercat i la gent ho estava esperant en candeletes. I ara es troben pomes de Xile, d'Argentina, de Nova Zelanda, i esclar, això fa molt de mal perquè el preu d'aquí no pot pujar-se tant. Si comprem aliments de temporada, ajudem a que el preu s'estabilitzi. Potser valdrà una mica més que no valdria si no té la competència de la fruita de fora de temporada, però mai serà tan car com una fruita que vingui de fora, però això ajuda que el pagès rebi un preu més alt perquè no hi ha tanta abundància en el mercat i per tant el preu s'equilibra sempre en positiu per al pagès.
4: Per fer front a la demanda constant de fruites i verdures fora de temporada i poder mantenir un preu raonable, alguns pagesos han optat per augmentar la producció en hivernacles. Això els permet minimitzar la petjada de carboni i continuar collint les fruites i verdures en el seu punt òptim de maduració, ja que s'eviten els desplaçaments.
5: Els hivernacles, d'alguna manera, a molts pagesos els hi ha ajudat a que puguin tenir un preu més alt quan una fruita no n'hi hauria. Però, esclar, si fas un hivernacle per cultivar fora de temporada, però ho fas en el territori, doncs això evites tota la petjada de carboni, evites tot aquest desplaçament de camions i vaixells amunt i avall, perquè ho tens a prop.
4: Ara bé, segons Puigverd, tot i poder cultivar les fruites i verdures en el punt òptim de maduració, la qualitat d'un producte cultivat en hivernacle no serà mai la mateixa que la d'un que ha estat cultivat al camp, ja que els factors atmosfèrics també influeixen en el seu creixement.
5: Perquè fora influeix també l'aire, influeix també el raig de sol directe, influeix també la brisa marina, però bé, sí que són bons si ho culls. Si la cuix madura, encara que sigui hivernacle, doncs és bona la fruita.
4: Per això els experts recomanen respectar la temporalitat de les fruites i verdures i consumir-les de quilòmetre zero. I és que a més, segons la nutricionista Laura Roguera, fer-ho ens permet beneficiar-nos de la saviesa de la natura, ja que l'estacionalitat de les fruites i verdures ens aporta els nutrients necessaris en cada època de l'any.
6: Per exemple, vitamina C, que la trobem en cítrics, en taronges, mandarines, que les tenim a l'hivern, i aquesta vitamina C ens reforça el sistema immunològic en els mesos aquests de fred. I, per exemple, a la primavera tenim, per exemple, maduixes, o podem tenir cireres, o fruites així vermelles, que són polifenols, que són antioxidants, que també ens poden preparar la pell de cara a l'estiu, no? O després de l'estiu, doncs hi ha fruites de tardor que són de color taronja, que ens aporten carotens, i que ens ajuden a refer una mica la pell després d'aquest estiu que ens toca el sol i ens crema.
4: Per tant, consumir productes de temporada beneficia la nostra salut, la del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local.
0: Ja ens ho imaginàvem, a part que són boníssimes, però està molt bé que ens ho expliqueu amb tota mena de detalls i amb aquests professionals. Moltíssimes gràcies, Ona Vilà, per aquest reportatge des de Ràdio L'Escala. Seguim.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Quan pensem en vacances d'estiu, ens imaginem passejades, platja, natura, ganes de descobrir nous racons. Si a més ho podem fer d'una manera divertida, sostenible i apta per tota la família, encara millor. És per això que avui us proposem acostar-nos fins a un establiment que ha convertit la mobilitat en una autèntica experiència d'oci. Bicicletes elèctriques, però també vehicles curiosos, mitjans una mica vintage, eh? Tot pensat perquè tothom pugui disfrutar del territori d'una manera diferent. Ens ho explica el company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, on ets i què fas?
8: Bon dia, Núria. Doncs mira, sóc en un lloc on és pràcticament impossible no tenir ganes de sortir a voltar. Mira, es diu Altafan. A tu què et diu aquest nom?
0: Diversió.
8: Doncs sí, parlarem d'estones divertides i de com passarem aquestes estones divertides al llarg dels propers minuts. Sóc Altafulla, eh? Em trobo envoltat de bicicletes elèctriques, de patinets, de vehicles familiars, de taules de paddle surf, d'escúters aquàtics i fins i tot alguna sorpresa que ens transporta directament als estius de la infància. I qui és amb nosaltres és el José Luis Esteso, que és el propietari d'Altafan, una empresa que ha apostat per una manera diferent de fer turisme. José Luis, bon dia i gràcies per rebre'ns. Quan algú entra per primera vegada aquí, que és el primer que t'acostuma a dir? Perquè jo crec que la reacció és bastant unànime, almenys aquesta és la sensació que he tingut jo.
9: Sí, sí, sí. Era un poco lo que quería yo transmitir, un espacio donde, bueno, pues las familias, los turistas, los visitantes de Altafulla, pues pudieran disfrutar, ¿no?, del entorno y que también tuvieran ese recuerdo, ¿no?, a la infancia con este pequeño guiño con unas bicis que tenemos vintage de verano azul.
8: Ara ho explicarem de seguida. Més que una botiga de lloguer, però tinc la sensació que És com si fos un parc de joguines. I a més per totes les edats. No sé si aquesta era la teva idea quan vas començar el negoci.
9: Sí, era esto. Yo quería, sobre todo, dar esa diversión, esas cosas que hacer, esos planes, y planes para todos, ¿no? Entonces tenemos bicicletas eléctricas para adultos, también tenemos bicicletas mecánicas para más los peques, bicicletas para familias, que puedes ir dos o tres personas, y luego el tema también del mar, ¿no? Disfrutar del mar, que Altafulla pues tiene una preciosa playa.
8: Ah, ara ho deia, jo tenia la sensació de que veníem a veure bicicletes i alguna altra cosa, com així expliqueu a la vostra pàgina web, però just a entrar m'has ensenyat, no sé quin nom té, aquests motors per anar per sota l'aigua, és gairebé núria de pel·lícula, eh?
0: Scooters, no? Són com nadar amb tredelfins?
9: Sí, son como pequeños scooters que los coges por unas asas y le das a un gatillo y te tira para adelante, ¿no? Puedes ir por encima del mar, puedes ir también por debajo con unas gafas y hacer snorkel. Y bueno, pues esto es muy divertido, lo puedes usar en el mar, lo puedes usar en la piscina y lo pueden usar pues niños de todas las edades y también adultos.
8: I fins i tot uns motors que m'has explicat abans que es col·loquen sota la taula de paddle surf i aleshores amb un comandament... és el que fa que et moguis o que et propulsi per sobre l'aigua.
9: Exacte. Hemos querido transportar la asistencia eléctrica de las bicicletas, que ya todo el mundo, pues, o casi todo el mundo, pues, ha probado alguna o tiene familiaridad, en el mar. Entonces, esto lo hemos transportado con unas quillas que se ponen debajo de la tabla, como una quilla normal, y tiene pues un motor eléctrico y te da una asistencia. Entonces, pues bueno, como queremos que la gente se divierta y que no sufra, sabemos que el mar a veces pues tiene corrientes y demás, esto lo que te permite es pues eso, superar esas corrientes, levantarte con más facilidad y ir a pequeños sitios que a lo mejor no, tardarías muchísimo, como estas calas que tenemos de roca plana, la Waikiki, etc., pues mucho más rápido.
8: La velocitat de 2 metres per segon, m'explicaves abans fora d'antena,
9: sí.
8: I amb una profunditat podem arribar de 30 metres.
9: Sí, estos son los scooters.
8: Déu-n'hi-do, vull dir. Aquí estem parlant ja de... Vaja, jo que no hi entenc gens de la Marc, m'has deixat glaçat,
9: sí.
8: Quan m'has dit aquesta...
9: Sí, aquesta pueden ir para abajo rápido, por eso, bueno, sobre todo el más potente pues es para adultos, no es para niños, pero sí, pues se puede hacer un submarinismo si tienes equipo. Nosotros no hacemos submarinismo, pero bueno, esto está preparado. Y lo de las tablas, pues esas excursiones con estas quillas, pues a la gente pues le interesa, porque a lo mejor son calitas que no puedes ir con coche, pero que sí puedes ir por mar, y con unas tablas, con una quilla eléctrica, pues llegas fácil.
8: ¿Quina mena de permisos o quina mena de formació s'ha de tenir per poder fer ús de tant d'aquesta scooter o aquestes quilles, o fins i tot aquestes embarcacions, que ara m'explicaves que és,
9: sí,
8: una de les últimes adquisicions que heu fet aquí al Tafán.
9: Sí, todo es usado perfectamente por cualquiera, no se necesita ninguna titulación, ni para las barcas, ni para los scooters, ni para el paddle, y esto pues hace que lo puedan alquilar pues cualquier turista, cualquier persona que quiera.
8: Per tant, res sense formació
9: Nada.
8: Prèvia, venim aquí, lloguem i
9: sí.
8: Podem sortir a la platja.
9: Yo les doy una pequeña formación, sobre todo a la gente que no ha cogido nunca un paddle o un scooter, pero es muy sencillo, es como todo ahora plug and play.
8: Núria, ens sí. Permets que fem una reivindicació des d'aquí on som?
0: Ara m'has espantat, perquè a veure si
8: no.
0: Se'n vol anar a l'aigua a fer paddle surf. Ens permets que anem a l'aigua?
8: No, jo sóc més de tocar terra ferma. Però vaja, si m'ho demanessis i ara tinguéssim el cotxe al davant, mira, potser ho faria, però...
0: No
8: vaig
0: cal,
8: amb
0: no
8: pantalons
0: cal.
8: Llargs. No.
0: Això és un hàndicap que tens, Eduard. Escolta, a veure si aconseguim, abans que s'acabi l'estiu, abans que s'acabi l'obert, que et posis pantalons curts. A veure si ho aconseguim. No,
8: això
0: ho aconseguirem.
8: Això ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja n'anirem parlant.
0: Perdona, aquest detallat. Què volies fer, Eduard?
8: No, la reivindicació. Mira, el José Luis, quan he entrat i dic, ostres, quines barques més grans que tens aquí. De fet, li estic dient,
9: sí,
8: barca, i no sé si li podem dir...
9: Sí, són Zodiac, són Zodiac.
8: Ah. I... M'has explicat que tens un problema, perquè és l'última adquisició, que ho volies posar,
9: sí,
8: en servei ja aquest estiu, però que les normatives, la regulació actual, t'ha frenat una miqueta aquest impuls que vas tenir. Tens els micròfons de l'Obert per Vacances. Vinga, pues va, per fer sentir el teu clam, a veure si algú d'aquesta gent que treballa als despatxos s'espavila una mica.
9: Sí, sí, muchísimas gracias por esta opción que me das, porque como para cualquier vehículo, pues hay que sacar una matrícula. Esto se saca en capitanías. Las capitanías pues son como tráfico, pues hay en Tarragona, en todas las ciudades de mar. Y bueno, pues sobre todo las del Mediterráneo, pues están muy saturadas en verano, porque bueno, pues se piden muchas inscripciones y muchas matrículas. ¿Qué pasa? Que yo llevo una inscripción desde el 28 de mayo, he llamado varias veces y demás, me dicen que 3 meses o más. Entonces, claro, eso ya es perder todo el verano. He intentado sacar un permiso temporal, incluso he contactado con el capitán, pero no hay manera. He intentado hablar con otras capitanías, que a lo mejor tienen menos trabajo, pero están todas bastante saturadas. Y bueno, simplemente la respuesta que me dan es que todos pedís las matrículas ahora, ¿por qué no las pedís en diciembre? Digo, claro, es que en diciembre no compramos los barcos. Entonces, bueno, simplemente esa reivindicación, porque lógicamente, pues sobre todo para personas que quieren disfrutar de su barco, o yo en este caso para un negocio, pues tardar más de 3 meses en conseguir la matrícula.
8: Queda dit. A veure si aconseguim alguna cosa. Ja ens ho farà saber, eh?
9: Ojalà, moltes gràcies.
8: Aquí a l'altre de l'Obert per Vacances. Escolta, José Luis, qui entra per la porta? Qui ve a llogar bicicletes o aquesta scooter aquàtica o aquestes...
9: Pues entra sobre todo visitantes de Altafulla, también personas locales de aquí que quieren pues eso, pasar un rato con sus hijos o quieren hacer una experiencia con su pareja o con su familia, sobre todo las familias a veces vienen numerosas y quieren hacer un plan conjunto. Entonces, bueno, pues les ofrezco cualquier posibilidad, tanto terrestre como marítimo. Hemos estado hablando del mar, pero estamos haciendo ahora unas experiencias muy bonitas por toda la parte de viñedos, por pueblos interiores de Monferri, de Nulles y demás, para enseñar pues toda la tradición vinícola que hay aquí y demás. Y bueno, pues son planes sobre todo para que la gente tenga algo que hacer aparte de estar en la playa, que lógicamente está muy bien.
8: És a dir, que tu has de tenir tots aquests vehicles preparats, perquè en qualsevol moment pot entrar una persona per la porta i dir-te, vull la bicicleta
9: sí,
8: ja i surto. Com tu fas a nivell logístic?
9: Bueno, ojalá tuviera muchísima demanda, vamos cada vez conociéndonos más y demás, pero bueno, yo intento dar siempre alternativas porque mucha gente, el cliente no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos bastante diversidad en bicicletas de todas las formas y tamaños y demás, entonces siempre encontramos una solución para que la gente haga el plan.
8: I a més, Núria, el José Luis també et pot recomanar alguna ruta, et guia una miqueta.
0: Sí, jo ara anava a preguntar-li això, que si està preparada Altafulla per tanta bicicleta i tanta andròmina pel carrer i per la platja. Suposo que és qüestió d'escampar-se pel territori, llavors, no?
9: Bueno, aquí puede llegar otra, la segunda reivindicación, porque sí que es cierto que Altafulla tiene pues que vías de bicicleta y demás, está bien. Lógicamente, a lo mejor necesitamos que las calles en sí se mejoren, porque hemos tenido obras y demás. Entonces, bueno, hay calles, por ejemplo, la que tengo justo al lado, que está al lado del paseo marítimo, que tiene muchísimos baches. Yo a los clientes les digo un poco con humor, digo, si quieren hacer algo de mountain bike, pues tenemos ahí una calle con muchos baches. Entonces, esto sí que nos gustaría que a lo mejor las calles se mejoraran, pero sí que es cierto que tenemos bastante vía verde. Y la reivindicación, sobre todo mayor, es que muchos clientes me piden ir a Tarragona, ¿no? Es una ruta de 10 kilómetros, con una bici eléctrica tardas incluso menos que con un coche, entre que aparcas y demás. ¿Qué pasa? Que hay una vía verde aprobada, un proyecto aprobado, que une Tarragona con Altafulla, y bueno, pues que no se ejecuta, está aprobado por la Comunidad Económica Europea y demás, pero bueno, no se ejecuta, hay muchos proyectos que están ahí a la espera. Este es uno de ellos y por aquí mi reivindicación también, a ver si se avanza y se mueve, porque sí que haría bastante uso, no solamente a los visitantes y a la gente que quiera conocer el entorno, sino como una función de movilidad para personas que tengan que trabajar en Tarragona y que decidan olvidar el coche y ir en un medio como la bicicleta.
8: Ara deies que d'Altafulla a Tarragona es triga menys en bicicleta elèctrica que en un cotxe. Ostres...
9: Ahora en esta época yo no lo recomiendo a los clientes, es peligroso porque cuando vas llegando a Tarragona...
8: Estamos hablando de la antigua carretera nacional.
9: Exacto, vas por la 340, entonces la 340 tiene un arcén que a veces está bien, a veces es más estrecho, y sobre todo cuando llegas a Tarragona hay muchas rotondas y ahí en la rotonda no hay un espacio para las bicicletas.
8: Tot i així s'ha de pedalar, que hi ha gent que es pensa que això de la bicicleta elèctrica, escolta, surto a esmorzar i ja està.
9: Hay que pedalear, sobre todo en cuestas, te ayuda, pero hay que pedalear.
8: Cada vegada veiem més bicis elèctriques. És una moda? O està de moda la bici elèctrica?
9: Bueno, yo creo que vamos poco a poco, ojalá que la moda se haga más grande, sobre todo en España, porque ya, como siempre, vamos un poquito tarde con el resto de nuestros vecinos europeos. Tiene que ser básicamente por necesidad. A veces, si no gusta una cosa, por necesidad. Y yo creo que muchas personas ya están acudiendo y acuden aquí, locales, que dicen, oye, yo no quiero bajar con el coche, han puesto la línea azul, esto es un rollo, aparcar. Quiero algo fácil, que lo pueda aparcar rápido, que no me consuma, que no tenga que pagar tributos ni nada de esto. Entonces, la bici, para entornos como Altafulla, entornos locales de movilidad así, es perfecta.
8: Núria, mira, intueixo que som els darrers minutets ja de l'entrevista.
0: Sí, sí.
8: Si et sembla, ens fixarem en un racó. A mi m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és l'espai clàssic o l'espai vintage d'aquest establiment. Són bicicletes que ens transporten a la nostra infància, bicicletes que tu deies, estàs convertint-te en un friki de Verano Azul.
9: Sí, sí, la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia de la tienda, porque se acercan personas, y por ejemplo un día se acercó una vecina y me regaló una bicicleta BH de su hijo de los años 80, me dijo, mira, no la quiero vender, quédatela tú, ponlo de adorno. Entonces ahí me encendió una chispa, empecé con lo de las bicicletas, Verano Azul, y nada, Wallapop, y a encontrar pues todas las bicis de Verano Azul. Ese ha sido mi objetivo. Me falta una, la de Pancho, que es una bici la más antigua, pero aquí tenemos una colección y tenemos hasta una moto, una clásica, una GAC, una mobilete, que bueno, cualquier persona que venga aquí pues ve lo moderno, las bicis eléctricas, pero también tiene ese pasado.
8: ¿Las llogues también, aquestes?
0: He preguntat lo mateix.
9: Ha habido algunos clientes, sobre todo gente mayor, que para hacer paseos por el paseo marítimo me las ha alquilado y bueno, pues la verdad es que ha sido un alquiler muy, muy emocional, ¿no?
8: Ja ho veus, Núria, si vols passar una bona estona sobre rodes, cap a Altafulla, a l'Altafan.
9: Sí.
0: Visiteu, feu com jo, mireu la pàgina web que tenen, a altafan.es, i allà trobareu doncs, això, totes les opcions i una mica de fotografia i d'imatge de tot això que estem explicant. Molt bé.
9: Perfecte.
0: Molt bé.
8: José Luis, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Que vagi molt bé l'estiu, malgrat hi hagin aquestes traves que a vegades facin que quedem una miqueta enfonsats. Escolta, molts ànims i segur que ho aconseguiràs.
9: Merci, merci a tots.
8: Núria, ja ho saps què diuen, no?, allò de que és allò que corre per tot arreu, si pot anar assegut i també d'empeu, no rondina ni gasta benzina, i segur que ja ho sabeu.
0: No la sabia jo, aquesta. M'agrada
8: no.
0: molt. No la sabia, no, aquest endevinall no la sabia. Superbé.
8: Què és, què és?
0: La bicicleta, no, o no? Sí o no?
8: Home, òbviament, òbviament.
0: Eduard, ara després recuperaré el podcast, recuperaré el programa i me l'apuntaré. És una endevinalla molt, molt cuqui, molt d'estil.
8: És endevinalla i, a més, amb melodia. Vull dir que també la
0: ja
8: pots
0: veig?
8: Cantar.
0: Sí, ja ho veig, ja ho veig.
8: Eduard, jo no la cantaré, però...
0: No, jo no t'ho demano perquè anem fora de temps. És que això... Però no la cantaràs? Mira, encara tindríem mig
8: minut.
0: No.
8: Tranquil·la. Segur que hi ha companys i companyes que s'esperen per entrar en antena.
0: Eduard, moltes gràcies. Fins demà.
8: Fins demà. Una abraçada.
9: Adéu.
7: Obert per vacances.
0: Doncs vinga, després d'aquesta simpàtica connexió sobre rodes, com dèiem, amb Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili, el que fem és seguir endavant i parlem d'aquesta cita tan emocional també que tindrem el dia 12 d'agost, l'Eclipsi, un podcast que ens arriba des de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí de Tarragona amb la col·laboració de Tarragona Ràdio i que avui ens parla de l'Eclipsi en clau econòmica.
10: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
11: L'eclipsi total del 12 d'agost tindrà un impacte econòmic a les comarques de la Catalunya Sud. En aquest capítol número 4 del podcast conversem amb Josep Maria Arauzo, catedràtic d'Economia, especialista en estructura econòmica del Camp de Tarragona, transició energètica, activitats industrials, atracció d'empreses i economia circular. Josep Maria Arauzo, quin impacte creu que pot tenir l'eclipsi total en la demanda turística, tenint en compte que serà en ple mes d'agost?
12: Bé, l'impacte de l'eclipsi del mes d'agost sobre la demanda turística pot ser important sobretot si s'aconsegueix descentralitzar aquesta demanda per tal d'evitar col·lapsar aquelles zones del país, especialment doncs, tot el que és la franja litoral, que ja es preveu que, aquella, que en aquell moment de l'any estiguin amb una ocupació força superior a l'habitual. Per tant, és possible que aquest impacte vagi cap a l'interior i cap a zones que, de forma habitual, no tenen uns nivells d'ocupació molt elevada.
11: I és difícil preveure que rebrem molts visitants dels no habituals, dels que ja no estaran instal·lats a la Costa Daurada, a les comarques de Tarragona, perquè som en ple període de vacances?
12: Bé, es preveu que rebrem molts més visitants dels habituals, tot i que el que no està clar serà la capacitat del territori per allotjar, per proveir de serveis en aquests visitants addicionals. I, per tant, al marge que des d'aquí podrem veure l'eclipsi, on s'acabaran instal·lant, això encara està per veure.
11: Mm-hmm. Els visitants poden ser de perfils molt diversos, fins i tot també aquells, no? L'astroturisme, no? El fenomen que es coneix com a astroturisme, que són persones realment de nivell cultural alt que busquen aquests fenòmens naturals. En podem tenir d'aquests també?
12: Sí, de fet, hi ha una ruta de viatges al voltant del món d'això que es coneix com astroturisme, tot buscant fenòmens astronòmics, com ara eclipsis, o tota mena de fenòmens meteorològics que per part d'un perfil de visitant, que, com dèieu, és una persona d'una certa edat, amb un cert poder adquisitiu, amb un cert nivell educatiu, respectuós amb l'entorn, això és molt important, doncs aquí, evidentment, esperem que una part important d'aquests visitants atrets per l'eclipsi corresponguin amb aquest perfil.
11: Tenint en compte que l'eclipsi total no es podrà veure en el conjunt del país, en el conjunt de Catalunya, creu que això representarà també un impacte en el territori molt, molt destacat?
12: Evidentment, perquè per veure l'eclipsi caldrà acostar-se al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, en una part de Ponent, i per tant aquesta serà la zona, diguem-ne, zero d'impacte econòmic de l'eclipsi. També és evident que atesa la capacitat limitada del territori per acollir tots aquests visitants addicionals a mitjans del mes d'agost, hi haurà una part d'aquest impacte que es podrà centrifugar cap a l'exterior d'aquestes zones de màxima visibilitat, però on l'impacte serà més gran serà en aquest territori, això és evident.
11: Com que l'eclipsi és en ple mes d'agost i en ple període de vacances, l'impacte serà menor del que hauria estat en una altra època de l'any?
12: Lògicament sí. Si aquest eclipsi hagués

0: l'estiu?
1: Sí, semblaria lògic afirmar doncs, que l'impacte econòmic serà desigual, no serà tan gran al litoral, perquè la capacitat, el sector ja està molt tensionat i hauria de ser més important a l'interior.
0: La mobilitat serà important, ja dèiem que, clar, tenint en compte que no a tot Catalunya es veurà l'eclipsi total, en moltes zones d'Espanya tampoc es veurà, i en moltes zones d'Europa, sens dubte, no hi haurà aquest fenomen d'eclipsi, per tant, podem tenir una allau de visitants en poques hores, i per tant caldrà estar preparat amb això.
1: Sí, això vol dir doncs, que caldrà planificar els desplaçaments amb molta antelació i, per tant, dels visitants que s'estiguin, ja siguin de fora d'aquest territori, ja siguin del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre, el que és important és no fer desplaçaments ni el mateix dia ni una estona abans, perquè serà completament impossible, perquè ja totes les administracions locals ja estan habilitant espais des d'on es podrà contemplar aquest fenomen i, per tant, la previsió de restriccions de la mobilitat en les carreteres està sobre la taula, i això vol dir doncs, que hi haurà carreteres tallades, que hi haurà carreteres amb restriccions de la mobilitat, que hi haurà carreteres que des del dia abans no s'hi podrà accedir. Per tant, això vol dir doncs, que hem de ser molt curosos i molt conscients de que hem de decidir amb antelació des d'on volem veure aquest eclipsi.
0: Per part de les administracions, creu o està convençut de que caldrà establir dispositius especials, fins i tot davant d'una possible emergència, d'una possible situació complexa?
1: És evident, perquè es tractarà no únicament de facilitar l'accés en els indrets que ja s'han identificat com a més adequats per veure l'eclipsi, sinó això s'ha de conjugar amb la capacitat de respondre a qualsevol emergència mèdica o de qualsevol mena per tal de treure gent d'aquesta zona, si cal, amb la màxima celeritat possible. Això vol dir doncs, que hi haurà restriccions a la forma en què ens desplacem, en termes d'aparcament, en termes de carreteres, i per tant doncs, no hem de pensar que ens podrem desplaçar com en un dia normal i corrent.
0: Hem esmentat aspectes segurament positius, però també alguns negatius que pot tenir aquest fenomen de l'eclipsi total en ple mes d'agost. Preval, segons vostè, els aspectes positius per al conjunt de la demarcació del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre?
1: Sí, hi ha una correcta planificació de la mobilitat. Les decisions es prenen amb antelació. I, sobretot, per part de l'oferta turística del territori o de l'oferta de béns i serveis, es dimensionen amb anterioritat aquests serveis a una previsible arribada massiva de visitants. Llavors jo crec que, sens dubte, els efectes positius superaran els negatius. És evident, en qualsevol cas, que hi haurà molèsties, que hi haurà restriccions i que no ens podrem desplaçar com de costum. Per això, doncs, entenc que és menys rellevant comparat amb tota la potencialitat d'aquest fenomen.
0: Més enllà del fenomen que es produirà aquell dia, del 12 d'agost, creu que pel sector turístic o per molts sectors econòmics de la demarcació estem davant d'una oportunitat?
1: Pot ser una oportunitat molt gran per al turisme d'interior, per aquells espais d'interior on, per als quals el turisme encara no és una font important d'ingressos, on és una font principal d'ingressos, però això evidentment vol dir estar a l'alçada, vol dir tenir serveis preparats i vol dir fer una planificació adequada. Per tal d'evitar doncs, que això sigui només flor d'un dia i per tant poder generar un atractiu per posteriors visites en altres moments de l'any.
0: Per als sectors turístics concentrats al voltant del litoral de la costa, no veu que l'eclipsi sigui una oportunitat?
1: No, pot incrementar una mica més les reserves, pot incrementar una mica més el nivell d'ocupació, però no serà un punt d'inflexió.
0: Caldrà fer, serà interessant fer un estudi a posteriori de l'impacte que haurà tingut econòmicament en el territori aquest eclipsi total?
1: Sí, perquè això també ens permetrà veure aquesta mena de fenòmens massius, puntuals, de durada molt limitada, com poden no únicament suposar una injecció de despesa, sinó després, a posteriori, fins a quin punt això ha permès generar un canvi de disseny de l'oferta turística i, per tant, un canvi de les perspectives econòmiques de creixement a nivell local.
0: Tenint en compte que som els tarragonins i tarragonines, la gent del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la zona zero de l'eclipsi total, però també que tenim persones que segurament ens escolten des d'altres punts del país, alguna recomanació que pugui fer, que vulgui fer per aquell 12 d'agost?
1: Bé, decidir ja des d'on es vol veure i desplaçar-se amb antelació si és que es vol veure des d'un indret diferent al lloc de residència. En qualsevol cas, des del punt de vista dels llocs de destinació, doncs hauríem de recomanar doncs, fer, diguem-ne, fer un aprofitament d'aquesta oportunitat

0: oportunitat, però també és cert que si molta gent el pot veure confortablement des del terrat de casa seva, és possible que sigui la millor opció en molts casos.
1: Amb aquesta recomanació ens quedem. Gràcies, en Josep Maria Arauzo, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: En col·laboració amb Tarragona Ràdio, a la resta de capítols, i ja ens en van quedant poquets, que els emetrem fins al dia 12, doncs ja sabeu, aquí a l'Obert per Vacances, els dimarts i els dijous. Avui és dijous. Vinga, va, i anem avançant. Són les 10 i 40 minuts. I d'un tema a un altre, i ara toca parlar dels més peluts de casa, dels gossos concretament. Ja sabeu que des de Ràdio Calella ens ofereixen tota mena de consells pel que fa, doncs, a no als animals de companyia, sinó específicament als gossos. Dog Tips. Avui el tema del Dog Tips va sobre el menjar. Menjar cuinat a casa, els hem de donar premis en forma de menjar o no? Sortim de dubtes.
4: El món de l'alimentació recull molts mites. Què és millor? Pinsos que nosaltres comprem en un supermercat i podem englobar dins del paquet de processats? O és millor menjar natural, cuinat i fet a casa nostra? Què creieu que l'alimentarà més? Què creieu que li aportarà més proteïna, per exemple? Tot això i més ho podem descobrir ara mateix.
5: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Pinso, no és mala alimentació, però jo penso que una mica fer variat, humit, sec.
7: Nacho Mediavilla, veterinari.
6: Tot perquè el pinso dona molta set, també vulguis o no estan deshidratats els animals. Llavors es recomana també molta dieta humida, també llauna, i també aquestes dietes casolanes que estan cada cop més en boga, estan molt bé.
8: Si nosaltres li volem fer el menjar a casa, o li volem fer una dieta, o unes dietes d'aquestes precuinades o coses així...
7: Josep Estanyol, veterinari.
8: No hi ha problema, sempre i quan notem que el gos té la pell bé, és una dieta equilibrada, paeix bé, fa les femtes ben fetes, ben formades, i l'animal té les dents netes. Això voldrà dir que amb ell li senta bé. I mai hem de parlar de tots els gossos en general, sinó que cada gos en particular tindrà una necessitat.
4: I a nivell de pinsos, si decidim comprar un pinso en un supermercat, quines creieu que han de ser les coses més importants en les quals ens hem de fixar a l'hora de comprar el pinso? Què hem de mirar en les etiquetes?
6: El primer, el preu, ho marca molt. Llavors hi ha pinsos que són molt barats, que igual et costen 10 euros 20 quilos, que, clar, vulguis o no, els pinsos estan fets de, segurament de subproductes de l'escorxador de lo pitjor de lo pitjor. Clar, jo entenc que la gent cada un té la seva butxaca, però si decideixes un pinso, intenta anar una gamma alta.
4: Quantes vegades al dia haurien de menjar els nostres peluts?
8: La recomanació que fem nosaltres és que mengin dues vegades al dia o, si no, que mengin una vegada al dia. Pensa que hi ha gossos que són més delicadets, més petitets, que els costa més de pair, i llavors és millor potser que mengin dos. Els gossos tipus gossos grans, un pastor alemany o així, tenint en compte que tots els gossos venen del llop, amb una vegada al dia que mengen, els hi va molt bé.
4: Seu, quiet. El món dels premis, què en penseu? Són tots els premis adequats per tot tipus de gos? Hi ha alguns aliments que hauríem de no tenir en compte amb els premis?
9: Jo, l'ideal és començar a educar el gos des de cadell, entre els 3 i 7 mesos, que és quan es queden amb tot. I es fa amb el menjar, o sigui, amb el seu propi menjar.
7: Quico Baltrons, instructor caní.
9: El gos, diguéssim, per aconseguir el que tu vols d'ell, en comptes de donar-li premis, canvies. Li dones el seu menjar, el gos menja un parell o tres de cops al dia, però treballant-lo. I és la millor manera, els gossos agafen una bona educació. I llavors, quan són més grans, a poc a poc se li va reiterant aquest tipus d'entrenament, i llavors ja sí que li pots donar alguna recompensa, que pot ser o bé verbal, una carícia o algun trosset de premi de tant en tant.
10: Crec que és la millor manera per educar un gos, de forma positiva.
7: Gerard Estabanell, educador caní.
10: El que passa, que em trobo molt, que hi ha molta gent que té la idea, no, el meu gos m'ha de fer cas sense xutxes. Per què? Tu treballes sense cobrar? Que no? Pues el gos tampoc. L'aprenentatge del gos ha de ser sempre de forma positiva. El gos ha d'entendre què és el que volem. És tot un procés. Quin és el teu problema? Que el gos es tira, que el gos borda les persones. Equació de segon grau. Problemes bàsics, sumes, restes. Ho sap fer això el gos? No. Pues llavors hem de començar per lo primer.
4: I quins aliments hem de tenir en compte a l'hora de premiar-los?
6: Hi ha aliments prohibits. Hi ha coses com la ceba, en els gossos els hi mata els glòbuls vermells, bueno, la hemoglobina, o el raïm, que és tòxic, o el guacate, la xocolata també és tòxica pels gossos.
10: Se li tira una xutxa el gos al terra perquè la busqui i no la troba, i li dieu, mira, mira, està aquí. Va, eh? Li esteu fent els deures al gos. Si els gossos no aprenen a pensar, no aprenen a gestionar petits problemes, no podran gestionar mai els problemes grans.
11: Dog Tips,
5: un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella. El dijous vinent, més. Vinga, va, que tanquem. Anem tancant el programa. Falta un quart d'hora per arribar a les 11 i hem de saber a què s'acosta el cap de setmana, que avui és dijous. Què podem fer a nivell d'agenda d'activitats? Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Comencem parlant de música.
12: Avui comença el festival autogestionat al Tinglado, a Vilanova i la Geltrú, que durant 3 dies omplirà la Torre d'Enveja de Vilanova amb música d'una vintena d'artistes d'estils molt diversos, com els Pets, Crim o Esbatlana, que són els que sentirem ara.

0: El Tingladu manté un esperit que s'ha convertit en un dels festivals d'estiu de referència del Garraf i aposta per una programació molt diversa amb un model d'estiu comunitari que posa la cultura i la participació en el centre. A més d'Esvetlana, aquesta nit el cartell té actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Oqueda R, Rataip o Miquel del Roig. Els abonaments, hi ha abonaments per 3 dies a 35 euros i també, si no vols anar tots els dies i només en vols anar un, hi ha entrades de dia a 16 euros.
1: Molt bé, un bon pla per al cap de setmana festival al Tingladu, com deies, a Vilanova i la Geltrú. I la propera a punt d'agenda ens deixa aquí a Terres de Tarragona, no?
0: Sí, passem del Garraf aquí a Tarragona amb una visita guiada a la Pedrera del Mèdol, que és una ruta que va pels diferents miradors de la zona i ens invita a explorar el lloc d'on ve la pedra que va construir la ciutat de Tarraco Romana i ens enllaça també l'entorn natural del Clot del Mèdol. Els organitzadors recomanen portar calçat còmode, protecció solar i aigua i més amb aquestes onades de calor que estem tenint. I recorden que la gita, al ser doncs, una zona així, no és apta per persones amb problemes de mobilitat. La visita guiada és gratuïta, però l'aforament és limitat. I és demà divendres 24 de juliol a 7 de la tarda en català. Però si la de demà us la perdeu, n'hi ha més durant la resta de l'estiu, tant en català com en castellà, a partir de l'agost i una al setembre.
1: De totes les moltíssimes rutes que es fan per la Tarraco Romana, diguem-ho així, aquesta de la Pedrera del Mèdol és la que té més forma d'excursió. No? És una de les que té més forma d'excursió pel fet que queden les afores i, en fi, camines per una zona així més natural. Molt bé. I tanquem amb una activitat que tindrà lloc a Targa.
0: Sí, demà, dia 24 de juliol, comença el Targae, que és un festival pels amants de la música d'arrel jamaicana. I, doncs, ara sentirem una miqueta

0: Ella és Mata i és una de les artistes que podran seguir i sentir les persones que hi assisteixin. I en Diego González, el membre de l'equip de producció del Tarregae, ha explicat als micròfons de Ràdio Tàrrega una miqueta la programació a part de Mata que estàvem sentint abans.
1: Participen artistes nacionals i internacionals de l'escena reggae i Sound System. La de la nit del divendres amb Jalife Sound System, un col·lectiu amb gran recorregut a nivell nacional, que juntament amb 48 Root, que és un col·lectiu italià, posaran la música del divendres nit, o també podem destacar les actuacions del dissabte nit, en la qual tindrem un meeting. Això vol dir que cada col·lectiu portarà el seu equip de so entre Kiraden Sound System i Wicked Estepa Sound System.
0: Doncs bé, en Diego ens explicava una miqueta, complementava la programació. Les actuacions nocturnes són de pagament i tenen un preu de 44 euros, l'abonament de dues nits i 20 euros d'un sol dia, mentre que hi han també activitats per tots els públics, com xerrades, activitats infantils i espectacles, però aquestes són gratuïtes.
2: Molt bé, el Tarregae, no?
0: Sí, costa una mica de pronunciar, eh?
2: Però ja sabem de què parlem. És reggae per un tubo. Molt bé. Moltíssimes gràcies per aquest darrer punt també, Jamaica. Lídia Porta, fins demà. Una abraçada.
0: Fins demà, Núria. Adéu.

0: I tanquem el programa de nou connectat amb Ràdio Cardedeu, amb l'Enric Rubio, que ens farà sortir de dubtes quin és l'hortalissa que els nostres oients prefereixen. Enric.
1: Molt bones, aquí estic.
0: A l'hort, estàs a l'hort.
1: Estic a l'hort, sí,
0: ja
1: sí. No sé si
0: jo.
1: Em reclamàveu, disculpa.
0: Què és que estaves collint, regant,
1: mira,
0: traient
1: gairebé,
0: les males herbes?
1: No. Veig que avui hem arribat un pèl més aviat, estava res. Fent cosetes d'aquí l'obert per vacances, s'ha marat el cel.
0: Ai, no, tranquil. Digue'ns, però sabem, què diuen els oients.
1: Sí, home, i tant, mira, aquí tenim, per exemple, la Carme. Bé, és un àudio una mica llarg, però posarem potser... Anem a posar a l'Arlet. A veure què et sembla.
2: I la millor hortalissa, amb diferència, són les albergínies, perquè és que m'encanten. O sigui, farcides, escalivades, és que de totes les maneres estan espectaculars.
0: Ai, que és bona,
1: boníssimes, eh?
0: Com ho dieu vosaltres, Enric? Com ho dius tu?
1: Jo en dic albergínia.
0: Amb L, albergínia.
1: Sí. Aquí però diem... de petit em deia esbergínia, també t'ho haig de dir.
0: També.
1: Eh?
0: I aquí diem aubergínies.
1: Oh, fantàstic, m'encanta.
0: Sí, però sabem de què parlem. Sí.
1: Sí.
0: Bona.
1: Si
0: deus...
1: Tenim aquí una col·laboradora que ens ha enviat... Bueno, col·laboradora no, una fidel oient que ens ha enviat un àudio. És un xic llarg, el poso i si no el tallem, et sembla? I m'ho dius tu.
0: Sí.
1: Som-hi.
3: Bon dia, oberts per vacances. La meva hortalissa preferida... És que a mi m'agrada molt la verdura. Les bledes, els cogombres, les albergínies, feixis arrebossadetes amb una mica de mel per sobre, o a la planxa, m'agrada la bròquil, m'agrada la coliflor, és que el bròquil i la coliflor no toquen ara, la mongeta tendra, m'agrada la mongeta tendra del cuc, aquella que és rodoneta, què més? M'agrada... El que més m'agrada és el tomàquet. Una bona amanida de tomàquet amb una mica de ceba morta per sobre, amb unes tiretes de bacallà salat, de salat, clar, i unes olives mortes a l'Aragó amb un bon raig d'oli fet a primera hora del matí perquè després al migdia tingui aquell suquet de tomàquet. Buah, boníssim. El tomàquet, definitivament el tomàquet.
1: Núria, jo tinc gana,
0: Carme,
1: ja, no sé
0: ja,
1: com.
0: Però, no, per què... Deixeu aquests
1: per què
0: àudios. Per què ho feu això, amb aquestes hores? Que només són les 11. Ja em...
1: És dolent, Dolent per la salut, eh?
0: Però has vist la Carme com no s'hi recreava, no? I ho estava menjant.
1: Sí, és una cosa gairebé sensualitzada,
0: sí.
1: Sí.
0: És com el Watermelon Sugar del que hem començat amb el Harry Styles, déu-n'hi-do.
1: Mira, jo sempre dic que algú que no és de bon menjar no pot ser de fiar, saps? És a dir, jo gaudeixo veient la gent gaudir menjant, saps?
0: Sí. Triomfa el tomàquet, una mica? Si haguessin de fer un rànquing, triomfa
1: molt. I més que el tomàquet, jo diria també les tomaqueres, quan les plantes o les sembres hi comencen a sortir, aquella olor que fa la fulla, és que fa més olor de tomàquet la fulla que el tomàquet, gairebé.
0: Super d'acord.
1: Sí, és estiu.
0: És així. I per tu, ja m'ho has dit, no?, que el tomàquet t'agrada molt, Enric.
1: Per mi és el tomàquet, també una bastant infravalorada seria la bleda. La bleda és un monstre. A mi se m'han fet bledes amples com la meva cuixa, i la meva cuixa no és petita, eh?
0: Però o sigui, són d'ara de temporada o són de tardor, les bledes?
1: Durant tot l'any.
0: Les bledes duren tot l'any.
1: No en planteu gaires, perquè se us desmadrarà. Són boníssimes i el bròcoli per mi és el rei, igual que el tomàquet, però de l'hivern, és fantàstic. Això sí, el vapor, molt poc cuit i increïble, inclús cru.
0: Sí, és que la gent que no li agrada la verdura potser és que no l'han provat massa bé, eh? Potser és que havien de tenir el seu hortet i la disfrutarien més.
1: És cert, ara s'ha de dir que les escoles s'ha renovat molt aquestes últimes dècades i ha millorat, però clar, a la meva generació a vegades, quan tu hi entres al menjador, feia una olor que et tirava enrere, perquè clar, verdura bullida una hora, peix rebullit una hora més, clar, les coses han de tenir el seu punt de cocció, i si la gent ho prova com realment s'ha de cuidar per no perdre nutrients i mantenir la seva part gustativa, ostres, la gran majoria d'aliments són una barbaritat.
0: Doncs reivindiquem fruites i verdures de temporada i de proximitat, que a més
1: I
0: ara l'estiu
1: sí.
0: Venen
1: I
0: molt.
1: I saps què queda, queda brut després de menjar hortalisses?
0: Ah, què?
1: Els plats, i és que demà saps quin tema del dia tenim?
0: Ah, no. Què?
1: Tenim sèries per veure l'estiu.
0: Ah!
1: I ja saps per on vaig.
0: Ja sé per on vaig. Val. Doncs vinga, ho deixem aquí. Ostres, serà xulot amb demà. Molt bé. Sí. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Continua regant i traient herbes. Fes.
1: Salut.
0: Salut.
1: A veure.
0: Fins demà. I també fins demà a vosaltres amb aquest tema del dia i amb altres qüestions que desplegarem en forma d'entrevista, de podcast, de reportatge. Obert per vacances, demà tanca la setmana a partir de les 9.

0: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
3: 93 399 37 37.
2: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
3: 93 399 37 37.
2: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
4: Acceptem totes les targetes de crèdit.
5: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
6: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
7: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdncom.cat.
8: Badalona passa aquí.
10: Aquí Badalona.
11: Són les 11.
12: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
13: Notícies Badalona.
14: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarruel. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Infocat per la persistència del perill elevat d'incendi forestal arreu del país durant tota la setmana. De fet, el cos d'agents rurals demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. El Pla Alfa, recordem, situa Badalona en el nivell 3 de risc d'incendi forestal. Per tant, amb aquest perill molt alt d'incendi, hi ha diverses activitats prohibides entorn de la serralada de Marina, com ara fer foc, fumar en terreny forestal, l'acampada lliure i l'ús de bufadors i radials, entre altres restriccions. Al municipi veí de Tiana, a més, queda prohibida la circulació de vehicles de motor per diverses pistes forestals, com ara el camí del Seminari, situada a la vall de Montalegre, a tocar de la B500. I l'ONG badalonina Open Arms ha completat la missió Rumbo a Cuba amb l'entrega de material sanitari i sistemes d'energia solar a un hospital pediàtric de l'Havana. L'acció s'ha dut a terme a bord del Baler Astral i ha permès dotar el centre de recursos clau per garantir el funcionament de la unitat de cures intensives en un context de talls elèctrics recurrents. Segons l'entitat, l'hospital pediàtric Juan Manuel Márquez ha rebut panells solars, subministraments mèdics i un ecògraf. La instal·lació energètica preveu diversos sistemes de suport que permetran mantenir operativa la UCI i el laboratori durant hores en cas d'apagada, una situació habitual que condiciona el dia a dia del centre. La missió, impulsada conjuntament amb més de 150 entitats, s'ha coordinat amb les autoritats sanitàries cubanes. A més dels equips energètics, el material mèdic lliurat facilitarà diagnòstics més ràpids i segurs, especialment en casos de pacients pediàtrics amb situacions greus que requereixen atenció immediata. I les tardes d'aquest dimecres i dijous el Teatre Zorrilla ofereix atenció presencial per aconseguir entrades de la nova temporada teatral de Badalona prevista pel 25 de setembre. Les entrades pels espectacles dels tres teatres municipals de la ciutat, el Zorrilla, el Margarita Xirgo i el Blas Infante, es podran adquirir, com dèiem, aquesta tarda de 6 a 8:45 del vespre a les taquilles del Teatre Zorrilla. També es podran comprar online a partir d'aquest dijous al web teatrezorrilla.cat, a les taquilles dels teatres fins a 2 hores abans de cada funció, un cop hagi començat la temporada. El tret de sortida serà el 25 de setembre amb la nova peça de Jordi Oriol, L'últim àptum, protagonitzada per Joan Carreras, Mia Esteve i Paula Malia, Carles Pedragosa i també Lara Segú. I en esports, després d'una temporada dirigint el bàsquet base de la Penya, Pau Ribas ha decidit que vol apostar per ser entrenador i serà el nou responsable de l'equip de la Sisa Joventut a la Lliga U22 de la CB. La llegenda de la Sisa Joventut, Pau Ribas, ha decidit canviar els despatxos per passar les banquetes i entrenar. Pau Ribas, que ha estat aquest mes a la Lliga d'Estiu de l'NBA de Las Vegas, a l'estaf dels Toronto Raptors, dirigirà, doncs, la penya U22 i deixarà de ser responsable del bàsquet base verd i negre. A partir d'ara hi haurà al planter un grup de treball format per Aitor López com a director de l'escola, l'Ignasi Batalla com a cap de scouting i Roger Martí com a coordinador de minibàsquet. Ribas també estarà en aquest grup, però centrat bàsicament en júnior i l'U22. Una altra de les tasques que tindrà Pau Ribas és fer de pont entre els joves i el primer equip, i la idea és que formi part d'alguna manera també d'alguna responsabilitat del primer equip, on hi haurà Aleix Durant i Albert Canyelles, i un Héctor Sánchez, que hi ajudava i havia de dirigir l'U22, ja estarà centrat en tasques de primer equip. L'equip júnior el dirigirà un altre cop Jaume Sala. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
10: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
11: Ningú t'informa com nosaltres.
13: 20 anys del Víctimes al telèfon.
15: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
16: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
17: No, no.
16: Disculpe.
17: No.
16: Necesita
17: que no.
16: Disculpe, no le he entendido.
17: A ver, ayuda, ayuda.
16: Disculpe, no, sigo sin entender.
17: Ay, por favor.
18: ¿Quin nivell de ràdio?
17: Operador.
18: ¿Quin nivell de
16: ràdio? Disculpe por la confusión.
17: Sí.
16: Gracias.
19: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
13: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Hello. Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui comença el 20 minuts i avui que dia hi ha menys pàgines, aquest diari.
3: Sí, més sí. Que no el tanquin.
2: Escolta una cosa, tu eres gente joven?
3: I per què ho preguntes en castellà?
2: Eres gente joven?
3: Clar, jo sóc gent jove, sí.
2: Molt bé. Sin pareja?
3: Sin pareja.
2: Divertida?
3: Això ja depèn de l'opinió dels altres.
2: I atrevida?
3: No gaire.
2: Ven a la fiesta en 4. Nuevo programa de televisión en 4. Hi ha un telèfon. Anem a trucar i anem a apuntar, va.
3: A mi?
2: Això ja d'entrada, sí.

0: Vols dir que amb aquesta carta de presentació...
1: Jo crec que sí, eh?
0: Ens trucaran? No ho veig clar, eh?
1: Jo crec que sí.
0: T'han demanat dos números i ja es deixa només una.
1: Bueno, aquí hi ha, és un número amb dos telèfons.
0: No, sí, per mi millor, així no em truquen.
1: Què et sembla? Escolta, si truquen...
0: No hi aniré.
1: Has d'anar a Madrid.
0: A Madrid, a sobre.
1: A veure, si guanyes, potser guanyes parella i a sobre dinerons. Què més vols?
0: Perquè si vaig al programa, les hores que no faig aquí, me les tornen?
1: I tant, això parles amb el director d'aquesta casa i hi ha un conveni en 4.
0: Hi ha un conveni en 4?
1: Sí, hi ha un conveni en 4, eh? De fet, bueno, és igual. Va, anem a de tres temes al dia, et sembla?
0: Som-hi.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Periòdico de Catalunya.
1: Marxem fins a l'Aragó. Tu saps que fa mesos es parla d'aquesta iniciativa a l'apartat d'urbanisme de convertir la zona dels Monegres en Las Vegas.
0: Sí.
1: Jo no acabo de veure, perquè, clar, tu has passat alguna vegada pels Monegres de...
0: No.
1: Osca?
0: No.
1: No. És una zona que no hi ha res.
0: És un desert.
1: No hi ha res.
0: Com a Las Vegas, un desert.
1: Sí, no hi ha res. Resulta que els promotors de Las Vegas, explica el Periòdico de Catalunya, donen ja la paga i senyal. Es veu que hi ha un consorci, ILD, és una firma, una acció de compra, que ja ha comprat 1.025 hectàrees a una població que es diu Ontinyena. La firma preveu iniciar aquest any les obres del complex, que tindrà... Quants casinos hi ha, diries?
0: No ho sé. Són molts, moltes hectàrees, no? No ho sé.
1: 32 casinos.
0: 32 casinos. És a dir, Las Vegas espanyola, no?
1: Sí. De fet, jo no sé tantes campanyes que fa el govern per evitar la malaltia aquesta del joc. Sí. I ara donen suport a aquest tema.
0: Ara, jo crec que en època de crisi muntar un casino no és un bon negoci.
1: Recordem que aquest projecte s'ha inspirat en el model nord-americà de Las Vegas. Estarà situat als Monegres, aragonesos, a tot just 40 quilòmetres al límit amb la frontera amb Catalunya. I suposarà una inversió de 17.000 milions d'euros, segons els càlculs que ha fet els promotors.
0: Això sí ho acaben fent, que jo encara no ho veig.
1: Bé, escolta una cosa. Fem una cosa. Hem trobat en aquest poble...
0: Sí, Ontinyena.
1: Això és un treball d'investigació. Hi ha només un bar. Un bar que es diu Bar La Plaza.
0: Sí, només un bar, eh?
1: Només un bar. De fet, crec que té pocs habitants d'aquesta població d'Osca, eh? Anem a trucar, perquè jo vull saber l'opinió dels veïns. Tu creus que des del Bar La Plaza ens diran en directe aquesta opinió?
0: Amb una mica de sort sabràs l'opinió dels veïns i dels polítics, perquè és època d'esmorzar i segur que estan allà l'únic bar del poble esmorzant.
1: Anem a trucar-hi, va.
0: Truquem a Bar La Plaza.
1: Per cert, hi haurà 70 hotels, 200 restaurants... Camp de golf. 5 parts d'atraccions. Això serà...
0: Home, si és com a Las Vegas, també hi haurà turisme sexual, eh?
1: Sí, la pregunta és, i l'aigua? D'on la trauran, l'aigua?
2: Sí.
1: Buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Es el bar?
2: Sí.
1: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Barcelona.
2: Sí.
1: Mira, ¿cómo va la mañana?
2: Bien.
1: Bien, ¿no? Una pregunta, he llamado a Ontinyena, ¿no?
2: Sí.
1: Aquí en Huesca.
2: Sí.
1: ¿Aquí es donde se tiene que hacer este proyecto que será como Las Vegas?
2: Exacto,
1: ¿no? Te puedo hacer una pregunta.
2: Sí.
1: ¿Cómo lo ves desde el pueblo? ¿O cómo lo ven desde el pueblo?
2: A ver, es un poco fuerte, un poco que se nos va de la cabeza.
1: Porque, una pregunta, ¿cuántos habitantes tiene el pueblo?
2: 620 o así.
1: ¿Solo?
0: 620.
1: O sea, es un pueblo muy pequeño.
2: Sí.
1: Y esto de tener 32 casinos, 70 hoteles, 200 restaurantes...
2: A ver...
1: Es que es muy fuerte.
0: Mira, le fa gracia.
1: ¿Pero cómo lo veis vosotros?
2: Pues no sé, se ve de todas las maneras. Hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no, y hay quien piensa, pues a ver, cuando lo hagan ya lo veremos.
1: Ya, pero claro, la vida os va a cambiar radicalmente.
2: A ver, es un pueblo pequeño. No puede venir tantísima gente aquí tampoco, porque es que no hay... Luego, aparte, donde lo van a hacer está a 17 kilómetros del pueblo.
1: ¿A cuánto?
2: 17 o así.
1: Ah.
2: Entonces...
0: Pero no están, ¿no?
2: Quizá hay otros pueblos que queden aún más cerca que, que Ontinyena.
1: Ah. Hay algunos pueblos que están más cerca, ¿no?, del proyecto.
2: Sí, el municipio, lo que es el terreno y todo, está en el monte de Ontinyena.
1: Sí, o sea, el término municipal es vuestro. Es vuestro.
2: Sí.
1: Pero hay algún pueblo que queda más al lado del proyecto.
2: Sí, a lo mejor si está a 17, los otros estará a 10, luego les pasa la autopista por allí.
1: Sí.
2: Y todas esas cosas.
1: Bueno, Pero hay gente que opina que, bueno, este puede...

0: Eso puede servir para la comarca, ¿no?
1: Hombre, o para, sí, sí, para la comarca, para Aragón, para Cataluña y todo, ¿eh?
0: Ya, ya, porque está muy cerca, está a 40 kilómetros de la frontera con Cataluña.
1: Exacto. Y si hacen las infraestructuras que tienen que hacer de carreteras, autopistas y todo eso...
2: Pregúntale, Isabís, algún promotor de Las Vegas.
1: Es que va bien para Cataluña, va bien para Zaragoza y...
0: Ya, porque una pregunta, ¿cuántos restaurantes hay ahora mismo en el pueblo?
1: Aquí uno.
0: Uno, o sea, de uno... se va a pasar a 200, en el término municipal.
1: Sí, pero...
0: Claro.
2: ¿Por qué ríes?
0: O sea, la competencia será brutal.
2: Sí, es un drama.
1: Bueno, ¿no?
0: No
1: sé.
0: ¿De hoteles? ¿Cuántos hoteles hay en el pueblo?
2: Ni uno.
1: No hay nada.
0: Nada.
1: Nada.
0: Habrá 70.
1: 32. Bueno,
0: ¿cuánto?
1: 32.
0: No, 32 casinos.
1: Y 32 hoteles, me parece.
0: Y tengo aquí, según el periódico de Cataluña, 70 hoteles.
2: Es igual, 70 o 30.
0: Bueno, 70 o 30 es lo mismo. Es verdad. De cero. Ya. Y bueno, otra pregunta. No sé si desde el pueblo hay gente que opina que esto es negativo.
1: A ver. Es muy relativo. Hay gente que no quiere vender la tierra. No quiere vender la tierra sencillamente porque... no quiere vender la tierra porque es suya, porque le han dado sus padres o porque les ha costado... mucho trabajo conseguirla. Eso no quiere decir que estén en contra.
0: Uh-huh. Pero sí. Esa tierra es un desierto, ¿no? Casi.
1: Sí. No se riega, pues, exacto. Si no llueve, no coges.
0: Uh-huh.
1: Pero siempre la han trabajado.
0: Uh-huh.
1: Estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a grandes cosas. Nosotros la crisis la tenemos casi todos los años porque llueve muy poco en esta zona.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Entonces, pues, claro, tú vienes una cosa de esas, estás pensando solo en trabajo, ¿eh?
0: Ya.
1: Estás pensando en poder trabajar.
0: ¿Y el tema del agua qué?
1: El tema del agua, pues a ver.
0: ¿De dónde se va a sacar tantos millones de litros de agua?
1: ¿Sí? Dicen que es la misma que se recicla.
0: ¿La misma?
1: La que llegue, que será la misma, que se recicla y por ahí.
0: Bueno.
2: No se creo ni ella, eso.
0: Ya. Bueno, ¿cómo te llamas?
1: Yo, hace falta que lo diga.
0: Bueno, no, pues no.
1: Ya está.
0: Venga.
1: ¿Sabes qué pasa? Pues, ¿qué? Eso, pues que estoy en el bar y estoy con todos.
0: Ay, toda la gente escuchándote.
1: No, ahora no.
0: Ah.
1: No, precisamente ahora estoy sola.
0: No hay nadie en el bar.
1: No, porque está el bar cerrado, que es descanso semana.
0: Ah, hoy está... ¿Qué día es hoy? Jueves. Los jueves... Nada, sí. No hay nadie.
1: Nadie.
0: Ya, o sea, el pueblo se queda sin bar.
1: No, oye, ahí está el restaurante y hay otro bar.
0: Ah, vale. Yo pensaba que solo había este bar en el pueblo.
1: No.
0: Vale. Pues nada, que vaya muy bien la mañana.
1: Vale, escucha, si quieres llamar al restaurante, llama y te darán más información.
0: Bueno, no, ya tengo bastante.
1: Venga.
0: Gracias, buenos días.
1: Hasta luego, adiós.
0: Jo crec que em t'ho explica perfectament, eh?
2: Com pot ser que una persona digui la mateixa frase, estoy con mucha gente, ahora estoy sola?
0: Ja.
2: Al mateix raonament.
0: Sí.
2: Curiós.
0: Escolta, el que hem de dir és que el canvi serà radical en aquesta població.
2: Sí, això és evident.
0: Tu t'imagines? Bueno, aquí a Badalona, clar, no...
2: Jo penso en aquest
0: com
2: poble...
0: No, com no construeixin a la platja...
2: No poden.
0: Al mar...
2: No hi tenim aquest terreny.
0: Ja no... Bueno, la serralada encara quedaria alguna cosa.
2: Sí,
0: però
2: no.
0: Ja no...
2: Jo
0: no
2: penso
0: queda res més aquí.
2: Penso en aquest pobre restaurant que ha de competir amb 200 restaurants més i que,
0: sí,
2: evidentment, no crec que pugui amb la competència, no?
0: Ja. Jo no sé quanta gent... Escolta una cosa, 32 casinos... Per omplir aquests casinos fa falta molta gent, eh?
2: Sí.
0: Molta gent, eh?
2: Molta gent que cregui en el joc.
0: Sí, aquí hi haurà més autocars que quan abans s'anava a Andorra a buscar formatge de bola.
2: Potser l'Imserso ara fa viatges als Monegres, a l'Imserso.
0: Bueno, recordant com acaba el projecte Marinador,
2: sí,
0: aviam com acaba aquest projecte de Las Vegas a la zona dels Monegres. Va, escolta, anem a altres temes al dia,
2: sí,
0: i parlem d'economia. Avui publica el diari OQ. Diu, les rebaixes als pisos duren tot l'any. Segons el què, ja no és difícil trobar habitatge a meitat de preu. Meitat de preu. Diu que hi ha 6 portals immobiliaris que ara mateix ja oferten pisos al 50% del que estaven només fa un any i mig. Què et sembla?
2: Doncs és un dels pocs avantatges de la crisi.
0: Diu que Barcelona, segons aquesta mateixa notícia que publica avui el diari Què, diu pisos a Barcelona amb descomptes superiors al 24%.
2: Però tot i així no se'n venen, eh? Ja. Conec molta gent que té pisos i no els pot vendre de cap manera, ni llogar-los.
0: Per cert, hi ha una dada. Hi ha una dada que surt avui al Què i surt a d'altres mitjans de comunicació. Ara mateix, a l'estat espanyol, és molt fort això, eh? Hi ha 1,5 milions d'habitatges buits a punt de vendre's o de llogar.
2: Un milió.
0: Sí, 1,5 milions.
2: Sí, sí.
0: Imagina't si cap gent en aquests pisos que estan buits ara mateix.
2: Clar, però això va en relació al número d'habitants, al número de persones a l'atur.
0: Sí, sí, sí.
2: Clar, una cosa té relació amb l'altra.
0: Bé, això ho publica avui el Què. I anem ara mateix fins al punt, et sembla?
2: Sí.
0: Sí, anem fins al punt. Avui volem parlar d'una iniciativa que ha sorgit a Castellar del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental.
2: Mm-hmm.
0: Diu el diari El Punt, una cara somrient o trista farà que els conductors controlin la velocitat al centre de Castellar del Vallès.
2: Mm.
0: Resulta que l'Ajuntament ha ideat o ha adquirit una mena de, podríem dir, panell lluminós, una a cada banda del carrer, que et va informant a mesura que t'acostes.
2: Sí.
0: De fet, si superes o no els quilòmetres reglamentaris, si el superes, surt una imatge d'una cara trista, i si no el superes, surt una imatge d'una cara somrient.
2: Mm.
0: Què dius?
2: Calia?
0: Calia gastar-se aquests dinerons en època de crisi?
2: Mm.
0: Però, segons explica aquesta notícia, va ser el cap de la policia local que va rebre fa uns mesos una publicitat d'una empresa i va considerar interessant adquirir aquest panell informatiu.
2: Mm.
0: Anem a trucar-hi, aviam què ens diuen?
2: Truquem-hi.
0: Truquem a l'Ajuntament primer, aviam si algú ens pot dir alguna cosa.
2: Això semblant a quan vas a la Nacional i hi ha un indicador que et posa a quants quilòmetres vas.
0: Sí, igual.
2: Només que aquí posen cares divertides i cares tristes.
3: Ajuntament de Castellà, bon dia.
0: Hola, bon dia. He trucat a Castellà, no?
3: Sí, digui'm.
0: En premsa.
3: Comunicació. Un momentet, ara li passo.
0: Molt bé. Hi ha molt de xivarri avui, eh?
2: Sí.
0: En aquest ajuntament. Hola, bon dia.
3: Digues.
0: Hola, és comunicació?
3: Sí, és una part, és una part.
0: Ah, volia algú de premsa, si era possible.
3: Uf, ja has fet un moment. Algú de premsa?
0: Premsa, sí. Bueno, relació amb els mitjans, tot això.
3: Vale. De part de?
0: De Ràdio Badalona.
2: La més mona.
3: Fet un moment.
0: Sí.
3: Aviam si puc passar-te.
0: Molt bé. Perfecte.
2: Saps que no tindrem gaire sort, oi?
0: Estan com adormits avui, en aquest ajuntament.
2: I això que hi ha xivarri, eh?
0: Sí, sí. Bueno, ara ens passen. Mira, fantàstica la música, eh?
2: Dancing Days.
0: Sí, oi? Sembla,
2: O Gent del Barri.
0: Gent del Barri. Capítol 4542. Gent del Barri.
2: Gent del Barri.
0: Carrer del Mar. Per cert, que la setmana que ve, gran estrena, eh?
2: Gran estrena.
0: Carrer del Mar, la sèrie, a Televisió Badalona. No us ho perdeu.
2: Mm.
0: Què faràs, tertúlia?
2: Segurament, però clar, no
4: són
2: només...
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ets a premsa?
4: Sí.
0: Hola, sóc de Ràdio Badalona.
4: Digue'm.
0: Què tal, com va el matí?
4: Bueno, anar fent.
0: Escolta una cosa, tu estàs somrient o trista?
4: Home, jo de moment somrient.
0: Saps per què et truco, no?
4: Sí, ja ho sé, ja.
0: Escolta una cosa, això tot plegat, és veritat que va ser el cap de la policia local que va rebre una publicitat d'una empresa i va considerar interessant adquirir aquest producte?
4: Ostres, doncs no
0: ho saps. Però això com funciona, més o menys?
4: El sistema?
0: Sí.
4: Bueno, és com un panell, no sé si has vist les fotos que hem penjat al web.
0: No.
4: Pues està... Bueno, és un panell que et diu la seva velocitat.
0: Sí,
4: no?
0: Sí.
4: Llavors el cotxe, al moment que passa per allà, el panell detecta la velocitat que vas i t'ho posen allà.
0: Sí, si vas a 90, surt una cara trista.
4: És una zona 20, eh?
0: Ah, 20. 20 quilòmetres per hora.
4: Sí.
0: O sigui, llavors, si vas a 30...
4: Si vas a 30, surt una cara trista i et diu la seva velocitat, et posa 35, ja. No?, per exemple... Ah. I surt una cara trista. I si vas a la velocitat correcta, pues et surt una cara somrient.
0: També pots anar amb bicicleta i si vas més de 20 també surt o no?
4: Ostres.
0: No ho saps, això.
4: No ho sé.
0: No ho saps.
4: No ho sé.
0: Però bueno, això suposo que la iniciativa és simpàtica, no? Que la iniciativa ha agradat a la població, no?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Val.
4: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs ja està. Perfecte, gràcies.
4: Vinga,
0: gràcies, adéu. Bueno, no acaba de veure-ho clar, eh?
2: Jo tampoc ho acabo de veure clar, això, eh?
0: Per què, no t'agrada la iniciativa?
2: No.
0: Ara, jo crec que la notícia és que has d'anar 20.
2: Has d'anar 20?
0: Sí.
2: Que això no és ni zona 30.
0: No, aviat jo crec que s'haurà d'anar a 5.
2: Això és la mateixa velocitat que es pot
0: adquirir. Perquè una cosa, anar a 5, tu que condueixes, és impossible.
2: Anar a 5 és impossible, sí.
0: Anar a 10 ja costa.
2: I anar 20 es pot, però molt lentament, no?
0: Els carrers aquests al centre de Badalona anar posa 20... que has d'anar 10, oi?
2: Sí.
0: Sí, a més surt pintat aquests carrers al centre, el carrer del Carme, Mercè, sí, o el carrer Arnús, posa que has d'anar 10.
2: Hmm.
0: Ningú va 10.
2: Ningú va 10. I després es produeixen accidents.
0: Però ningú va 10, ningú perquè va 10. És molt difícil, no?
2: Sí.
0: A 15. Jo he vist a 15. Què dius? Com controles que vas a 15?
2: És com anar a la cavalcada de Reis.
0: Sí, sí. Bé, bueno, aquí va de l'hora, no.
2: Que va molt ràpid.
0: Aquí va a 80 km per hora.
2: Aquí va 30.
0: Va, anem a d'altres temes del dia, et sembla?
2: Sí.
0: I anem a recuperar un tema que en parlàvem ahir. Aviam si avui tenim sort. Tu recordaràs que parlàvem d'una botiga de fàbrica per qui gasta la talla 86 a roba.
2: Sí.
0: Anem a recuperar, aviam si tenim sort avui. Us ho explicàvem ahir. Barcelona disposa des d'aquest hivern de la primera botiga de fàbrica de talles grans. La marca es diu Petróleo. Petróleo, eh? I ja estan situats al carrer Còrsega de la ciutat de Barcelona. És el primer establiment de la ciutat de la capital catalana amb aquestes característiques.
2: Doncs vinga, anem a trucar. A veure si trobem...
0: Ahir no va haver-hi sort, eh?
2: Ahir no va haver-hi sort.
0: Avui estem adormits.
2: Què és aquesta violència?
0: És que no va bé.
2: No hi ets tot, eh?
0: No va bé. No, no, és que no va bé.
2: Home, però si dones aquests cops anirà pitjor.
0: Hola, bon dia. He trucat a Petróleo.
5: Sí.
0: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona, la més mona.
5: Ajá.
0: Què tal?
5: Què tal, com estàs?
0: Bien, i tu?
5: Bien.
0: Una pregunta. Ahir vam veure un article al diari El Punt.
5: ¿Cómo?
0: Ayer vimos un artículo en el periódico El Punt.
5: Sí.
0: El punto, ¿eh?
5: Ajá.
0: Era por si podíamos hablar con alguien...
5: Espera,
0: sí,
5: espera,
0: sí, que pasa aquí...
5: Espera un momento, que pasa la ambulancia y no
0: sí,
5: funciona.
0: Sí, sí, sí. Ya lo oigo.
5: Háblame un poquito más fuerte.
0: Hola, ¿me escuchas?
5: Joder.
0: Uy, uy, uy.
2: Mala educación.
0: Bueno,
2: no se escucha nada, digo.
0: A ver, ¿ya ha pasado la ambulancia?
5: Sí.
0: Vale, vale. No sé si puedo hablar con alguien responsable de Petróleo.
5: Ahora en este momento no se encuentra nadie.
0: No hay nadie.
5: La verdad que hace un rato que se fueron y me dijeron que venían más tarde, pero no sé.
0: Vale, vale.
5: Bueno, se mentiría, la verdad.
0: Una pregunta.
5: Sí.
0: ¿Hasta qué talla tenéis?
5: ¿Ah?
0: ¿Hasta qué talla tenéis en la tienda?
5: Hasta la 84-86. A ver, espera un momento.
0: Sí, sí, sí.
5: Un senyor,
0: eh?
2: Acaba d'arribar.
0: Tenen Coldplay de fons, també.
2: Sí.
0: Fantàstica la cançó. Clar, i s'hem sentit l'ambient del carrer Còrsega.
6: Hola, sí, buenos días.
0: Hola, bon dia, què tal?
6: Sí, dígame qué lo puedo ayudar.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona.
6: Sí.
0: Aquí, la más mona.
6: Sí.
0: Mira, te llamo porque ayer salió un artículo en el diario El Punt.
6: Sí, correcto.
0: Correcto, eh? Nada, queríamos saber un poco, pues, esto de las tallas grandes, ¿cómo va?
6: Bueno, nosotros nos especializamos en ropa de la talla 56 para arriba.
0: Para arriba.
6: Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fabricamos directamente con modelaje especial para gente obesa, a diferencia de el resto de las, digamos, las marcas de ropa que hacen tallas normales y agregan algo de tallas grandes.
0: Sí.
6: Que lo que hacen es, digamos, escalar los moldes, ¿verdad? En cambio, nosotros directamente desarrollamos el patronaje para tallas grandes.
0: Correcto. Tú eres Ángel, ¿no?
6: Sí, correcto.
0: Ángel, una pregunta. Siempre, no sé, más o menos cuando se habla de tallas grandes, muchas veces es ropa un poco así, a ver, cutre. ¿Sí
6: correcto.
0: O no? ¿Sí o no?
6: Bueno, porque justamente...
0: De mercadillo de tordera.
6: Exacto, pero eso tiene una, eso hasta ahora tenía una razón, porque la gente obesa, digamos que trata de disimular su problema más tapándose que vistiéndose.
2: Yeah.
0: O sea, que no iban a la moda.
6: Exacto, o sea, lo que pretendía, lo que esta gente tiene la costumbre de hacer es de ponerse algo para taparse, pero no para vestirse. Entonces
0: correcto.
6: No le importa... el que sea moderno o el que sea llamativo, o los colores, o lo que sea más.
2: Los
6: colores, cuanto más oscuros mejor, que disimulan.
0: Porque la talla 86 la puede utilizar una persona que pese hasta 280 kilos.
6: Exactamente, exactamente. Y no, y ojo, que nosotros la ropa que hacemos en talla 86 tiene el mismo diseño, los mismos estampados, y los mismos coloridos que la talla 56 o 60.
0: Y una pregunta, Ángel, ¿hay mucho público o cliente potencial en Barcelona?
6: Hay más de lo que uno cree.
0: Bueno.
6: Porque, ¿qué pasa? Esta gente justamente, en muchos casos, tiene que mantenerse, le cuesta moverse, entonces se queda en su casa. Entonces, claro, no se la ve, porque es que pobre gente se tiene que quedar en la casa porque no se puede mover. De hecho, la gente que nos viene a comprar a nosotros, no en la mayoría de los casos es el propio obeso, sino que son amigos,
0: la familia,
6: familiares,
0: ¿no?,
6: que conviven,
0: amigos,
6: con ellos,
2: ajá, que, si pesan
6: que
2: eso,
6: le vienen
2: no
6: a hacer la compra a ellos y se lo llevan.
0: Ya.
6: Entonces, de ahí que uno un poco se engañe de que, uy, no se ve tanta gente obesa. Es verdad, no se ve, pero no quiere decir que no esté.
0: Ya, ya. Bueno, y creo que también Internet os va a ayudar, ¿no?
6: Exacto. Nosotros estamos justamente acabando de montar una página web de venta directa porque, repito, como mucha de esta gente se queda en casa, en estos momentos lo que es el ordenador e Internet para ellos es una ventana hacia la calle. Entonces, bueno, ya que les cuesta a ellos moverse hasta la tienda, la idea es que la tienda llegue a ellos.
0: Muy bien. Pues Ángel, felicidades por esta iniciativa.
6: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por llamar y por divulgar esto para que, en definitiva, sí, nosotros también lo que intentamos es dar un servicio a través de la ropa nuestra.
0: Muy bien, felicidades, buenos
6: Venga,
0: días.
6: Gracias por llamar, hasta luego.
2: A Badalona hi ha una empresa també que fa talles
0: grans. Sí, sí, és veritat. Doncs ho sabeu, eh? Aquesta botiga de fàbrica per a qui gasta fins a la talla 86. Heu
2: Ara el
0: eh?
2: Nom, Petróleo.
0: Petróleo. Ah, sí, no l'he preguntat.
2: Molt bé, Carles.
0: Marxo, fins demà.
2: Adéu.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: I diga...
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
13: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
14: Momento, momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
13: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
14: Ah.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
15: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
16: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
17: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
16: Més clar, més ràpid, més Badalona.
17: bdncom.cat.
16: Badalona passa aquí.
7: Són les 12.
18: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
8: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona Comunicació i la Llar de Persones Sordes de Badalona han renovat aquest dimecres el conveni de col·laboració que permetrà continuar oferint interpretació en llengua de signes, volíem dir, en alguns dels continguts més destacats de la televisió local. L'acord referma el compromís de l'empresa municipal amb una informació més accessible i inclusiva. El conveni estableix que la Llar de Persones Sordes de Badalona assumirà la interpretació en llengua de signes del programa La Setmana, de les cobertures especials derivades de la campanya electoral del maig de 2027 i de la gala inaugural de la 52a edició del Filmets Badalona Film Festival. Amb aquesta renovació, Badalona Comunicació manté una col·laboració consolidada amb la Llar de Persones Sordes de Badalona per continuar avançant en l'accessibilitat dels seus continguts audiovisuals i garantir que la informació arribi al conjunt de la ciutadania. I fins al diumenge 2 d'agost, la línia R1 de Rodalia circula amb un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes en horari nocturn. Els dies feiners deixa d'haver-hi trens entre 3:15 de la nit i les 6 del matí. Els caps de setmana, el servei de trens s'interromp una hora més tard, a 10:15. Les afectacions als últims trens de la línia es deuen a treballs de manteniment. I l'estiu és època de vacances i desconnexió, però això implica ser riscos a l'hora de viatjar i fins i tot en estar a la platja. És per aquest motiu que des de Mossos d'Esquadra llancen una sèrie de consells perquè la ciutadania no s'endugui cap ensurt durant aquests dies. A l'hora de viatjar, els Mossos recomanen tenir precaucions tant a l'hora de deixar la casa com al desplaçament. Pel que fa a la llar, s'ha de tenir molta cura. Aquí li traslladem la informació, ja que el boca orella podria ser un efecte crida pels robatoris a domicili. També aconsellen que algú de confiança faci moviment de persianes i buidi la bústia per simular que hi ha persones dins de casa. Ara bé, tot això podria ser inútil si fem un mal ús a les xarxes socials, perquè mai sabem qui pot arribar a veure les fotografies de la nostra estada de les vacances. Artur Matamoros és el coordinador de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat.
19: Està molt bé que publiquem coses, però les publicarem de tornada. No en el moment que estem fora. Per què? Perquè estem donant una informació en el qual hi haurà gent que la pot aprofitar. Amb independència de que tinguem els nostres perfils configurats en privacitat o no.
8: Per planificar i reservar els viatges també s'ha de vigilar amb les pàgines web que es consulten perquè les grans ofertes poden resultar una estafa. Per això els usuaris s'han d'assegurar que la web sigui oficial. I en esports, el Joventut de Lliga Challenge comença a agafar forma i des de França situen la nord-americana Rose Michaud com la nova referent de la penya per intentar retornar a la Lliga Femenina Endesa. La jugadora esquerrana té 23 anys i mesura 1,88. Arriba procedent de la segona divisió francesa on ha acabat amb unes estadístiques impressionants. 15,7 punts i 9 rebots de mitjana per partit. Si es confirma l'arribada de Rose Michaud, seria un puntal pel projecte que continuarà liderant Fabián Tellez a la banqueta. De moment, només està confirmada la continuïtat de la capitana Rebeca Cotano, mentre ja tenen lligades dues jugadores que arribaran de Lima Horta, que són la base Júlia Rueda i la pivot Emma Trawali. El debut de la penya femenina serà el 23 de setembre a la final de la Lliga Catalana Challenge contra Lima Horta a Reus. El debut a la Lliga serà el 3 d'octubre contra el filial del València Bàsquet.
20: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
8: I hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona amb una mar plana i aigua transparent. No s'han detectat meduses a les platges de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 28.
20: Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
8: Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
21: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
22: Ningú t'informa com nosaltres.
23: Tony Modulation.
24: No soy una persona violenta. Todo lo contrario. No me he metido en una pelea en toda mi vida. Y la primera vez que maté a alguien ya tenía 42 años. Vale. A la semana ya me había cargado a casi media docena.

0: Es la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Unes 650 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana. Aquestes són dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, actualitzades aquest dimarts. Les persones de més de 80 anys i els que tenen entre 15 i 44 són els que presenten ràtios més altes. D'altra banda, prop de 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Les dades també registren una vintena de persones hospitalitzades per la calor la setmana passada. Per tant, aquests dies es mantenen activats els avisos de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya en un grapat de comarques del Ter Sud i Oest del país. A Badalona, les temperatures nocturnes no baixaran dels 26 graus i s'enfilaran fins als 28. I l'ONG badalonina Open Arms ha completat la missió Rumbo a Cuba amb l'entrega de material sanitari i sistemes d'energia solar a un hospital pediàtric de l'Havana. L'acció s'ha dut a terme a bord del Baler Astral i ha permès dotar el centre de recursos claus per garantir el funcionament de la unitat de cures intensives en un context de talls elèctrics recurrents. Segons l'entitat, l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez ha rebut panells solars, subministraments mèdics i un ecògraf. La instal·lació energètica preveu diversos sistemes de suport que permetran mantenir operativa la UCI i el laboratori durant hores en cas d'apagada, una situació habitual que condiciona el dia a dia del centre. La missió, impulsada conjuntament amb més de 150 entitats, s'ha coordinat amb les autoritats sanitàries cubanes. A més dels equips energètics, el material mèdic lliurat facilitarà diagnòstics més ràpids i segurs, especialment en casos de pacients pediàtrics amb situacions greus que requereixen atenció immediata. I últims dies per inscriure's aquest juliol a la celebració de les Noces d'Or 2026. Aquest divendres finalitza el primer termini per apuntar-se a l'acte institucional. També hi haurà, però, un segon període d'inscripcions de l'1 al 15 de setembre. Recordem que l'acte de les Noces d'Or tindrà lloc el dilluns 19 d'octubre a les 5 de la tarda al Palau Municipal d'Esports de Badalona, una celebració que està dirigida a les parelles que commemoren els 50 anys d'unió, és a dir, a les parelles que es van casar o unir durant l'any 1976. Les inscripcions es podran realitzar a les oficines municipals de districte de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia. Les parelles hauran d'emplenar i signar un formulari i aportar una fotocòpia del DNI i el llibre de família o bé un document que acrediti els 50 anys de convivència.
4: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
3: Ja el Joventut de Lliga Challenge comença a agafar forma i des de França situa la nord-americana Rose Michaud com la nova referent de la penya per intentar retornar a la Lliga Femenina Endesa. La jugadora esquerrana té 23 anys i mesura 88. Arriba procedent de la segona divisió francesa, on ha acabat amb unes estadístiques impressionants de 15,7 punts i 9 rebots de mitjana per partit. El seu equip, el Feyetiad Basket, va caure a les semifinals, però Michaud va estar a un nivell impressionant. Si es confirma l'arribada de Rose Michaud, seria un puntal pel projecte que continuarà liderant Fabián Tellez a la banqueta.
5: Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals. Obramat.
3: Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Welcome to Funky Tracks Radio, the best funk music selection over the world.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc que les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol se centren a donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
2: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
0: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, Marc Pijuan.
3: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres del metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada. I estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
0: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora de la situació amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42, 43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat, a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: La calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
3: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
6: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
0: En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
3: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
0: En esports, Toni Castro, el Barça, per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: A punt de començar la presentació del futbolista procedent del Borussia Dortmund, que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però sí que es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen omplint de moment el forat d'en formigó mentre n'investiguen les causes. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquesta tarda amb els veïns i obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
2: La impressió és que ha un mal comportamiento no esperado del terreno, por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y ya adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
8: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
0: Encara un altre incident a la capital, a Barcelona. Els serveis d'emergència han aconseguit extingir aquest matí la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
10: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
9: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
9: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic, i tots evolucionen favorablement.
0: I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços que han resultat afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
11: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
3: El pla de suport municipal s'afegirà als ajuts anunciats pel govern, que ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc.
1: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. A més, ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que hagin quedat en l'aire 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
13: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
12: Respecte a les joies taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
13: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que me, la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
12: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
0: Seguim a Madrid, on està en marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA.
3: Per a Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, de moment, que tiri endavant. D'altra banda, el govern espanyol veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per a les comunitats autònomes i municipis.
0: Encara en l'àmbit polític, el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball,
3: que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a xarxes socials, el president Pedro Sánchez ha destacat que la seva experiència i vocació de consens la converteixen en una excel·lent candidata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
3: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmanell Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per aquesta jornada.
14: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important, doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també, doncs, és important protegir-nos i no fer, doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
3: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de bany i platja. Des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
0: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, sobretot per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica, i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
6: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
15: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
0: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el maig, ara fa 2 mesos.
3: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven el cos al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
16: tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
5: I ha apuntat a on posaran l'accent durant aquests mesos d'estiu.
16: La multireincidència, evidentment, tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també, juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
5: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
0: És un quart de tres, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu està reunit a Frankfurt amb la idea de mantenir els tipus d'interès al 2,25%, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.
5: La majoria dels governadors estan a favor de congelar el preu del diner després que la zona euro registrés una inflació del 2,8% al juny.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa tres dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany, fins al 2,5%.
5: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia.
0: L'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, és un 13% més que l'any passat.
5: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
0: I Repsol dispara els seus beneficis en un 265% la primera meitat de l'any, fins als 2.200 milions.
5: El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros.
0: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Ho han fet per reclamar la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu en un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
17: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
18: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre, molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes, no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
17: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia, amb 95.000 euros cadascun. Le Porc Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
0: D'Osona a Tarragona, on la platja de la Rabassada ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per persones invidents. Els usuaris poden entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balises que donen informació sonora. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
19: Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin a la platja. S'han instal·lat 2 tòtems que emetran la informació perquè puguin banyar-se sense acompanyant. L'espai dins el mar està acotat per 4 balises sonores i tàctils que permetran una millor orientació dins de l'aigua. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, diu que aquesta temporada s'ha ampliat l'oferta de serveis adaptats a la platja.
20: Hem ampliat una mica el servei, no? I en aquest cas hem instal·lat un sistema de balises, un sistema d'audioguia perquè les persones amb diversitat visual, no? I amb problemes o reduïda, no? Doncs puguin gaudir del bany i puguin gaudir del lleure de la platja.
19: A banda de Tarragona, Cunit també ha incorporat aquest sistema.
0: A la Selva Blana ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials amb el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. 5 pirotècnies de 3 països competiran per oferir el millor espectacle sobre la badia. Televisió de la Selva, Paula Fernández, bon dia. Quins participants prenen part en aquesta edició?
7: Bon dia, companys. Doncs, com bé comentava, enguany seran 5 les pirotècnies que competiran en el 54è concurs internacional. El certamen l'obrirà aquest dimecres la gallega pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara d'Ourense. Dijous serà el torn de la portuguesa pirotècnia Duarte, mentre que divendres dispararà una altra empresa gallega, la pirotècnia Xaraiba, també d'Ourense. Dissabte serà el moment d'una de les grans habituals del concurs, la pirotècnia valenciana, que intentarà revalidar el títol i aconseguir la seva 5ª victòria consecutiva. Finalment, diumenge tancarà el certamen la xinesa Jilin Fireworks, procedent de Liujiang, considerada la capital mundial dels focs artificials. Tots els espectacles començaran a 2:15 de la nit i un any més, Blanes intentarà doncs, convertir-se en aquesta capital dels focs d'artifici d'Europa, però que un any més ho aconseguirà.
0: Gràcies, Paula Fernández. I ara és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
21: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
22: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
21: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Svetlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
0: I passem també per Tortosa, allà a l'Ajuntament, últims detalls de les festes de la Cinta, la festa major de la localitat. Sota el lema Festa, Diversitat i Tradició, el programa està farcit de diversos actes culturals, concerts i també actes tradicionals. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: La Lúbdic Band, Triquell i Al·lèrgiques al Polen són les caps de cartell de Festes de la Cinta 2026. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Tortosa en una roda de premsa on ha donat a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de les persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca professional. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
24: Que són 50 anys de trajectòria, 50 anys acompanyant a persones i famílies de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I esta fundació és una entitat compromesa amb la inclusió social i en la millora de la qualitat de vida de les persones amb diferents discapacitats.
23: Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries, amb Lia Sampai, Pepet i Marieta i Montse Castellà, tanquen la programació musical de les Festes Majors de Tortosa, que començaran el 29 d'agost fins al 7 de setembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge a l'atacant alemany Karim Adeyemi, que es procedeix del Borussia Dortmund.
25: Bon dia, Marta. El futbolista de Múnich signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. La presentació és a marxa. De fet, acaba de dir que coincidir amb Hansi Flick és el principal motiu per venir al Barça. I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el club blaugrana. I també la Lliga F, el Badalona Women, ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena, l'experimentada migcampista manxega de 36 anys. Arriba procedent del Granada, on ha disputat les últimes 13 temporades, i aportarà experiència, talent i lideratge.
2: Es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento con la inversión de Mercury 13. Creo que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino español a día de hoy. Y ser partícipe de ello pues, es un privilegio y sobre todo pues, a nivel deportivo creo que me voy a encontrar, ya me las he encontrado, a jugadoras de una calidad brutal.
25: Més futbol, el Nàstic ha presentat aquest migdia quatre jugadors d'una tirada, Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: En un escenari molt tarragoní, també molt patrimonial, el primer que ha pres la paraula és el davanter valencià, Pere Marco, assegurat que no ha pogut dir no al Nàstic.
4: De decirle que no al Nàstic, la situació on esté, en primera ref o en qualsevol categoria, jo crec que és difícil. Y bueno, hablé con Tom, que me conocía de Castellón, y también lo que ha dicho Eugeni. Fueron 10 minutos de conversación y ya tenía decidido que iba a venir aquí.
19: També ha estat presentat el migcampista Eugeni Tarragoní, que va debutar amb el Nàstic sent juvenil el 2012 i que torna a casa, així com un altre del territori, el lateral del Canà, Manel Royo. Toni Gavarri vestirà de gran a les pròximes dues temporades i ocuparà la posició de migcampista. També s'ha presentat avui en un acte obert als aficionats al monument del Fòrum de la Colònia. Debutaran dissabte en el primer amistós de pretemporada davant de l'Andorra.
25: I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però els anfitrions han empatat a 18 en l'últim segon i han caigut els penals. Per tant, la selecció masculina ha quedat eliminada. En canvi, Marta, la selecció femenina, amb 13 de 14 jugadores catalanes, jugarà demà la semifinal contra Rússia després de superar Hongria ahir per 8-7.
0: I ahir us n'informarem. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari Termcat.
11: Paraules noves que ja pots dir.
1: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxa vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
26: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistachio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistacho català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
11: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.
3: Una producció de la Xarxa i el Termcat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esboranca, les obres de l'R2 a Montcada, no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esboranc, mentre que des del govern espanyol volen donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
4: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
2: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijoan.
5: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
6: L'emergència ja estaria des del punt de vista de gas totalment sota control i finalitzada i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
2: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora del temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat, a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. I justament avui hem sabut que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
5: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
8: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
2: Ho acabem de saber, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran. En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
5: Engega'm un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
2: En esports, Toni Castro, el Barça per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
9: Encara dura la presentació del futbolista procedent de la Borussia Dortmund que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
2: El control de so Ivan López, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esboranc causat a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen mentrestant omplint el forat amb formigó mentre investiguen les causes del sinistre. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que es reunirà aquesta tarda amb els veïns i que obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
4: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y ya adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
10: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
2: Els usuaris de les línies R2, R2 Nord i també R11 afectades per l'incident han viscut amb resignació un nou matí de complicacions arran del tall. Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu establert per carretera i han fet un canvi de plans pel dia d'avui. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: La sensació entre els usuaris de l'R2 és de presa de pèl.
12: Que anava a l'aeroport i no... I, bueno, vaig així una mica collat i no sé com fer-ho. Però, bueno, que avui no és el fet és que és cada dia.
13: Pues en San Andrés nos han hecho bajar y coger un bus hasta aquí. Y ahora coger el bus de aquí hasta San Andrés. Y en San Andrés, Sants. Una mierda.
14: La verdad que está bastante complicado y es una pérdida de tiempo. Más que nada para la gente que vive acá y que tiene que viajar a trabajar. Ayer había mucha gente desesperada por llegar.
15: Que en el ciclo que estamos, que estemos así, no lo entiendo. Ahora, lo que pasa es que si en vez de robar tanto, lo metieran donde lo tienen que meter, por ejemplo, en la sanidad, en las carreteras, en la Renfe, iría de maravilla.
11: Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu per carretera i han canviat de plans per avui.
2: Encara a Barcelona, els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir mentre es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits, que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la

0: del tipus de flagració.
1: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
2: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
1: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic, i tots evolucionen favorablement.
3: Aquests són incidents causats les últimes hores, però en relació a l'esvoranc de la línia 9 del metro, avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços afectats per aquest sinistre. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per als seus fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
5: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
6: Notícies en xarxa.
3: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estiguin respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
8: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
7: Respecte a les joies taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
8: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada, pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial, pero la de ellos que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entro con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
7: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Avui, nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això, Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
4: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell, Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per la jornada d'avui.
9: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
4: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones

0: de platja i bany. Recordem, des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
1: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar aquestes dades i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, especialment per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica, i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
3: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
2: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
1: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provenen de la 33a promoció de l'Escola de Policia i són efectius en pràctiques que reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforça amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç dels agents ARRO. Així doncs, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el mes de maig, ara fa tot just dos mesos.
0: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
4: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
0: I ha apuntat a on posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
4: La multireincidència, evidentment, tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també, juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
0: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
1: 3:45 tocats, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% i espera fins al setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran.
0: L'entitat vol tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. Això, doncs, els tipus d'interès queden en el 2,25% i aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i prendre una decisió més informada durant la reunió del setembre.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany fins al 2,25%.
0: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació, en un context en què la demanda interna es manté com el principal motor de l'economia.
1: I l'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025. És un 13% més que l'any anterior.
0: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica, que es remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
1: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Reclamen la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan dos treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
6: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre, molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida de dos companys i companyes no s'ha fet i tenim una preocupació brutal.
5: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. L'Eport Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
1: A Terrassa, els agents rurals justifiquen l'abatiment a trets d'una família de senglars a la cocapital vallesana la setmana passada pel brot de pesta porcina africana. Han parlat amb Ràdio Municipal de Terrassa i asseguren que en la situació actual la seguretat de les persones és prioritària. Enric Ventura.
7: Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció demanant algun mètode no letal. Però el protocol és clar, per dos motius. El primer, la seguretat de les persones.
8: Lluís Pallarès és sotsinspector dels agents rurals.
9: De vegades la situació permet utilitzar la teleanestèsia, els dels anestèsics, però altres vegades aquesta situació es descarta. Pot provocar que s'escapin un animal mig sedat fugint per la ciutat, pot provocar un risc encara més gran per la seguretat de les persones i llavors optar per l'arma de foc.
7: L'altre punt important a tenir en compte és l'actual brot de pesta porcina africana. Des de fa mesos, els agents rurals segueixen un pla d'erradicació dels senglars per evitar la propagació de la malaltia. A la zona infectada, on s'inclou Terrassa, des de principi d'any s'han eliminat més de 9.000 senglars.
1: I és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i també només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
10: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels Països Catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
11: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però a tots els Països Catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
10: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Esbatlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
1: La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2025, que és el màxim reconeixement del sector en llengua castellana. A Raquel Gu ha parlat amb Ràdio Sant Boi i Laia Vidal.
12: Amb aquest premi, Raquel Gu s'incorpora a un palmarès on figuren referents com Quino, Forges, El Roto o Maitena. Així explica l'autora què suposa per ella haver estat escollida.
13: Aquest és especial perquè és un premi iberoamericà i perquè és un premi que han guanyat figures estel·lars com Quino, com Chumichumez, com El Roto, com Forges, Máximo i Maitena, la gran Maitena, que va ser la guanyadora de l'any passat. I, a més, vaig tenir la sort de poder fer xerrades amb ella aquest estiu a la Fèria del Libro de Madrid.
12: El guardó reconeix tota una trajectòria dedicada a l'humor gràfic per les seves vinyetes a mitjans com El Jueves, La Vanguardia, Mongòlia i Pícara, i consolidar la dibuixant santboiana com una de les veus més destacades del gènere.
1: I el cinema amb mirada rural torna a Tremp. La Mostrem celebrarà del 7 al 9 d'agost la seva 15a edició amb 16 curtmetratges a competició i un homenatge a l'escenògraf trampolí Josep Rossell. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
14: El Festival de Cinema Rural ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per a la secció oficial. Tots s'inspiren en vides del món rural. tal com ho explica l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
15: Donen moltes mirades sobre el món rural. Expliquen el món rural a molts llocs del món, a molts territoris, posen en valor la ruralitat i els territoris.
14: El festival lliurarà un premi del jurat de 2.000 euros i un del públic de 1.000. I retrà homenatge a Josep Rossell, escenògraf trempolí, Premi Goya i inspirador del Mostrem.
1: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
16: Bon dia, Marta. El futbolista procedent del Borussia Dortmund signa com a blaugrana per a les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de Alemanya. De fet, Adeyemi, a la seva presentació tot just ara fa uns minuts, ha dit que coincidir amb Flick és el principal motiu per venir al Barça.
17: Realment crec que és el principal motiu pel que jo sóc aquí.
18: Jo havia parlat molt amb ell des del primer moment i ell m'havia dit el que necessitava fer per l'equip i he vingut disposat a fer això i ajudar l'equip.
16: I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el Barça.
19: Un orgullo de poder quedarme otros años aquí porque ha sido la mejor parte de mi carrera cuando llego aquí hace 7 años y ha sido un placer poder representar este escudo, sentir las emociones que es ser un barcelonismo, el amor que el club y la gente que trabaja dentro del club me ha dado desde el día 1, es imposible de irme, ¿de dónde voy a ir?
16: També a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent del Granada, on ha disputat 13 temporades i ha aportat experiència, talent i lideratge. El Girona va guanyar més futbol per 1-3 al segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Un doblet de Minsu a la primera part i un gol de Sarasa a la represa van encarrilar la primera victòria del Girona de Quique Álvarez. Marc Mas de penal va fer el gol de l'honor per un Olot en fase de construcció. Escoltem el tècnic Roger Vidal, que valora el partit dels garrotxins.
20: M'agrada més la segona part que la primera. La primera hem estat poc ordenats. Ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona. No hem estat bé. Hem saltat quan no tocava saltar. I a la segona part, segurament fent un pas endarrere, hem estat més juntets, amb les línies més juntes, i hem ser capaços de reduir espais, de que no trobéssim joc per dintre, i a partir d'aquí, quan robàvem, també hem anat cresquent en pilota.
16: El Girona segueix la seva estada a la Vall d'en Bas i dissabte jugarà 2:15 contra l'Alavés. També dissabte l'Espanyol jugarà el seu tercer amistós de pretemporada 2:15 a la Dani Jarque contra el Sabadell. Més futbol perquè aquest migdia el Nàstic ha presentat 4 jugadors d'una tirada. Són Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Royo i Toni Gavarri. I un apunt de waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín amb 12 de 15 jugadors catalans han dominat el partit, però al final han acabat perdent a la tanda dels penals. Per tant, ara mateix, aquesta selecció espanyola masculina que ha quedat eliminada per contra la selecció espanyola femenina que jugarà tot just demà al partit de semifinals.
1: N'estarem molt pendents. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2 en punt. Bona tarda.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. No matter what, no matter what, you

0: Ripoll.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
2: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Nova sessió plenària extraordinària demà divendres, la segona aquest mes de juliol. L'únic punt de l'ordre del dia preveu autoritzar la Fundació Badalona, capital europea del bàsquet, a cancel·lar íntegrament la hipoteca constituïda l'any 2007 i constituir simultàniament una de nova. Aquesta seria en garantia d'un préstec de 17 milions d'euros que Banco Santander preveu concedir a Badalones Inversions amb una responsabilitat hipotecària màxima de 22 milions 100.000 euros. I les línies d'autobús que baixen de Can Ruti per l'avinguda Martí Pujol veuran afectat el seu recorregut habitual. Demà divendres s'anul·laran les parades del tram d'aquest carrer entre el lateral de la C32 i l'avinguda Bufalà. Això afecta les línies M6, B8, M19 i B26. Els autobusos M6, B8 i B26 baixaran pel carrer Molí de la Torre fins a arribar a l'avinguda Bufalà, on reprendran l'itinerari habitual. Pel que fa a l'M19, baixarà pel carrer Joan d'Àustria, continuant per l'avinguda de Bac de Roda fins a arribar a l'avinguda Bufalà. Està previst que aquestes afectacions s'allarguin aproximadament des de les 8 del matí fins a la 1 de la tarda. I l'estiu és època de vacances i desconnexió, però això implica certs riscos a l'hora de viatjar i fins i tot en estar a la platja. És per aquest motiu que des de Mossos d'Esquadra llancen una sèrie de consells perquè la ciutadania no s'endugui cap ensurt durant aquests dies. A l'hora de viatjar, els Mossos recomanen tenir precaucions tant a l'hora de deixar la casa com al desplaçament. Pel que fa a la llar, s'ha de tenir molta cura. Aquí li traslladem la informació, ja que el boca a orella podria ser un efecte crida pels robatoris als domicilis. També aconsellen que algú de confiança faci moviment de persianes i buidi la bústia per simular que hi ha persones dins de casa. Ara bé, tot i això, podria ser inútil si fem un mal ús de les xarxes socials, perquè mai sabem qui pot arribar a veure les fotografies de la nostra estada de les vacances. Artur Matamoros és el coordinador de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat.
5: Està molt bé que publiquem coses, però les publicarem de tornada. No en el moment que estem fora. Per què? Perquè estem donant una informació en la qual hi haurà gent que la pot aprofitar. Amb independència de que tinguem els nostres perfils configurats en privacitat o no.
4: Per planificar i reservar els viatges també s'ha de vigilar amb les pàgines web que es consulten perquè les grans ofertes poden resultar una estafa. Per això els usuaris s'han d'assegurar que la web sigui oficial. I des d'avui es poden comprar online les entrades per la nova temporada dels teatres municipals. Es pot fer a través del web teatrezorrilla.cat, però també excepcionalment a la taquilla física del Teatre Zorrilla aquesta tarda i durant un parell d'hores. Tant ahir com avui i com cada any, aquesta opció presencial està disponible de 6 a 2 quarts de 9 del vespre. També es podran comprar els dies de la funció fins a 2 hores abans de l'inici de l'espectacle, un cop ja hagi començat la temporada. El tret de sortida serà el 25 de setembre amb la nova peça de Jordi Oriol, L'Ultimàtum, protagonitzada per Joan Carreras, Mia Esteve, Paula Malia, Carles Pedregosa i Laura Segú. I en esports, la fins ara capitana del Granada Club de Futbol, Lauri Requena, s'ha convertit en el nou reforç del Badalona Women per la pròxima temporada. Es tracta d'una jugadora molt contrastada a la Lliga Femenina. Lauri aportarà la seva experiència al conjunt que dirigeix Marc Ballester. Està tota una institució en el Granada, on ha militat ni més ni menys que 13 temporades, club al qual va arribar procedent de l'Albacete. Es tracta d'una de les referents de la Lliga F, on no només ha estat una golejadora, sinó també un mirall en el qual les companyes i les jugadores del futbol base han volgut sempre semblar-se. Després d'aquesta etapa tan llarga a Granada i amb 36 anys, creu que li ha arribat el moment de viure noves experiències.
6: Después de tantos años en un mismo club, para mí es un reto personal, deportivo también, pero bueno, con muchas ganas. Creo que vengo en un momento idílico para este equipo, en un momento en el que ha entrado un inversor brutal y creo que jolín, es un privilegio poder jugar este año en el Badalona Women y estoy súper contenta, súper ilusionada de poder aportar mi granito de arena y ojalá y que sea un año ilusionante.
4: El club no s'atura en el capítol de fitxatges i aquesta mateixa setmana arribaran més reforços per continuar reforçant el projecte. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Ruta 66.
3: Hola, família, aquí comença una setmana més la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country music amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Com tenim costum, donarem una volta per Europa i els Estats Units. Així doncs, si esteu preparats, comencem amb noves propostes. Vinga, som-hi! Endavant!

I'm Gonna Fight, Still Breathing, és un dels tracks que formen part del nou àlbum dels Magic Dance, un projecte de John Jetka, cantant, compositor i multiinstrumentista de Long Island, a l'estat de Nova York. Les cançons són de gènere rock melòdic i hour, influenciats pels anys 80. Aquí tens una bona mostra, una més dels Magic Dance, aquesta, Blue Light, Black Skies.

Sultans of Swing és una cançó original de l'any 78 dels britànics Dire Straits. I aquesta és la versió glam metal i hard rock creada amb intel·ligència artificial. Anem per una altra cover. En aquest cas, Keith Urban, en directe de tant en tant, versiona una de l'any 98 dels americans de New Radicals. Segur que et sona. You get what you give.

Days Go By va sortir com a single l'any 2004 i va arribar a ser número 1 a les llistes americanes de country. Kid Urban sempre l'incorpora al playlist dels concerts. Després de 35 anys de carrera, l'artista de Nova Zelanda per fi ha tret un àlbum en directe titulat High and Alive. Entre tots els seus èxits no podia faltar la cançó que l'any 2000 el va fer saltar a la fama, Somebody Like You.

Are you ready?

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Tot seguit anem a escoltar la cançó country del moment a USA. Pertany a una jove artista de 26 anys d'Alabama. Aquest single ja és número 1 i formarà part del nou disc de Ella Langley, que sortirà al llarg d'aquest 2026. I ara anem a punxar el tema en concret, que s'anomena Houston, Texas.

Moves Like Mexico. Aquesta cançó pertany a Sammy Arriaga, un jove de Miami de família cubana que de manera independent s'està fent escoltar. Heart in Texas és un disc que inclou les cançons en dues versions, anglès i castellà, i l'etiqueta que li han posat és la de Country Latino. Anem per una altra de les destacades de Sammy Arriaga, la que porta per títol Left My Heart in Texas.

0: Heartbreak Boulevard. Ja tenim aquí el més nou dels Autumn's Child, un dels grups més importants del fenomen hard rock melòdic escandinau. Melody Lane és el sisè àlbum d'estudi de la banda liderada per Michael Erlandson, que sempre hem punxat aquí a la Ruta 66. Anem per la segona que he triat dels Autumn's Child, aquesta, A World Without Love.
1: When love needs a heart and there is no one else around, no one to be found.

ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Marxem amb una més dels suecs Autumn's Child. Amb la cançó Highway to the Sky, tanquem la paradeta. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona Comunicació i la Llar de Persones Sordes de Badalona han renovat aquest dimecres el conveni de col·laboració que permetrà continuar oferint interpretació en llengua de signes en alguns dels continguts més destacats de la televisió local. L'acord referma el compromís de l'empresa municipal amb una informació més accessible i inclusiva. El conveni estableix que la Llar de Persones Sordes de Badalona assumirà la interpretació en llengua de signes del programa La Setmana, de les cobertures especials derivades de la campanya electoral del maig del 2027 i de la gala inaugural de la 52a edició del Filmets Badalona Film Festival. Amb aquesta renovació, Badalona Comunicació manté una col·laboració consolidada amb la Llar de Persones Sordes de Badalona per continuar avançant en l'accessibilitat dels seus continguts audiovisuals i garantir que la informació arribi al conjunt de la ciutadania. Badalona podria patir els mateixos efectes de la calor nocturna detectats a Barcelona, segons un estudi de la UPC. El Centre de Política de Sol i Valoracions adverteix que les temperatures mínimes són el principal factor de risc per a la salut durant les onades de calor. La investigació conclou que en entorns urbans densos i mediterranis el problema no és només la calor diurna, sinó sobretot la incapacitat de la ciutat per refredar-se a la nit, un fenomen vinculat a l'asfalt i a l'efecte d'illa de calor urbana. L'estudi centrat en Barcelona, però extrapolable a municipis metropolitans com Badalona, assenyala que les temperatures nocturnes elevades tenen un impacte directe en la mortalitat. De fet, entre 2007 i 2018 s'han atribuït més defuncions a la calor nocturna que a la diurna, evidenciant que la manca de descans per calor és un factor crític per a la salut pública. L'ONG Badalonina Open Arms ha completat la missió Rumbo a Cuba amb l'entrega de material sanitari i sistemes d'energia solar a un hospital pediàtric de l'Havana. L'acció s'ha dut a terme a bord del Baler Astral i ha permès dotar el centre de recursos clau per garantir el funcionament de la unitat de cures intensives en un context de talls elèctrics recurrents. Segons l'entitat, l'hospital pediàtric Juan Manuel Márquez ha rebut panells solars, subministraments mèdics i un ecògraf. La instal·lació energètica preveu diversos sistemes de suport que permetran mantenir operativa la UCI i el laboratori durant hores en cas de pagar, una situació habitual que condiciona el dia a dia del centre. La missió, impulsada conjuntament amb més de 150 entitats, s'ha coordinat amb les autoritats sanitàries cubanes. A més dels equips energètics, el material mèdic lliurat facilitarà diagnòstics més ràpids i segurs, especialment en casos de pacients pediàtrics amb situacions greus que requereixen atenció immediata. Últims dies per inscriure's aquest juliol a la celebració de les Noces d'Or 2026. Aquest divendres 24 finalitza el primer termini per apuntar-se a l'acte institucional. També hi haurà un segon període d'inscripcions de l'1 al 15 de setembre. Recordem que l'acte de les Noces d'Or tindrà lloc el dilluns 19 d'octubre a les 5 de la tarda al Palau Municipal d'Esports de Badalona, una celebració que està dirigida a les parelles que commemoren els 50 anys d'unió, és a dir, a les parelles que es van casar o unir durant l'any 1976. Les inscripcions es podran realitzar a les oficines municipals de districte de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia. Les parelles hauran d'emplenar i signar un formulari corresponent i aportar una fotocòpia del DNI i el llibre de família o document que acrediti els 50 anys de convivència. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: D'on estius al mercat, viuràs connectat.
6: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Una síndria fresqueta sempre ve de gust, no? Doncs vinga, us la podeu emportar a qualsevol dels concerts de Harry Styles que està fent gira aquests dies, tot i que comencem amb una mala notícia, i és que dimarts va haver de suspendre el concert que tenia, estava de gira mundial i justament tenia un concert a Sao Paulo, i per qüestions doncs, d'això de salut, va haver de suspendre el concert de dimarts a Sao Paulo. Ens queda una miqueta lluny, però vaja, que encara sou a temps d'agafar avions i entrades, perquè divendres sembla que recuperarà aquest concert, però veu, estava ja per divendres. És una notícia d'última hora pel que fa a la gira mundial i musical de Harry Styles, que, per cert, ha batut rècords, perquè és, ha batut el rècord de Coldplay de la residència més llarga a l'estadi de Wembley de Londres. Va fer 12 concerts més o menys seguits d'una tirada, 12 concerts, i això és molt més que el rècord que tenia fins ara Coldplay, ple absolut, ja us ho podeu imaginar. Està presentant el seu darrer treball discogràfic, Kiss All The Time Disco Occasionally, que explora sonoritats en aparença més elèctriques, però tot i així els directes sembla que són molt orgànics. Us recomano moltíssim que mireu els directes que han registrat a la BBC d'aquest últim disc, perquè en format així com de músics tocant en rodona, i ell al mig, al centre d'una rodona, amb músics eclèctics fent una mica de tot, des de barrejant samplers electrònics fins a doncs, música o amb instruments molt orgànics. Molt, molt interessant la carrera de Harry Styles, que va començar l'any 2010 participant molt, molt jovenet a al programa de televisió X Factor. Allà al Regne Unit. No va guanyar, va quedar en tercer lloc, però es veu que van participar més nanos d'aquesta edat, i algun productor amb molta vista va dir que allà que farem una boy band. En va agafar uns quants i d'ahir li va sortir One Direction, entre ells Harry Styles. One Direction es va descomposar, es va desmembrar el 2017, i Harry Styles va continuar en solitari, amb una carrera molt, molt fructífera. Primer amb un àlbum homònim, del qual va sortir Sign of Times, potser el primer single en traspassar les llistes o en arribar dalt de les llistes d'èxits. Després arribaria Fine Line, amb cançons tan xules com Adore You, preciosa, si us agraden els peixos, ja sabeu de què parlo. I dintre d'Adore You fem una parada en aquest Watermelon Sugar. Watermelon Sugar va ser la primera cançó a arribar al número 1 de la llista, la Billboard, que diuen, la llista de les 100 millors cançons als Estats Units. Va guanyar un Grammy per a aquesta cançó, a la millor interpretació de solista pop, i el seu segon Brit Award. I una cançó molt celebrada. És llàstima que la posen molt de fil musical als supermercats, també us ho diré, però tot i així és una cançó molt d'estiu, molt recomanable. De fet, el videoclip és una crida a gaudir de l'estiu amb aquest adonisme, aquesta tranquil·litat, el sol, i passen tot el videoclip menjant síndria, perquè d'això va Watermelon Sugar, però la síndria, atenció, tal com ell mateix ha dit, i nosaltres ja sospitàvem, tenint en compte doncs, el caràcter fluid de Harry Styles, la síndria ve a ser com un símil, un símil directament, ja us ho dic, amb el sexe femení, tal qual. Dolceta i fresca, la síndria. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Superfan de Harry Styles, jo no sé, us he pagat la xapa, però és que m'agrada molt.
1: Em sembla fantàstic. Ja saps el que dic sempre, hem d'escombrar cap a casa aquí, ja que tenim micro.
0: I tant, i tant. I tu molt fan de les síndries.
1: Jo molt fan de les síndries, però avui tinc un gran dubte, i és que vull saber si tindré premi o no.
0: Què vols dir, que m'he perdut, què passa?
1: Has dit durant el programa que es direu que si els peluts de casa poden tenir premis o no, i jo estic frisant.
0: Ai, ho tens pel de pelut.
1: Clar, home.
0: Clar. Clar. Ho haureu vist, no? Si visiteu recentment l'Instagram de l'Obert per Vacances, veureu a què es refereix l'Enric.
1: Exacte, aquests sumaris que ens porta la Núria cada dia, que en som molt, molt i molt fans.
0: Avui parlem d'hortalisses. I jo m'he tirat cap a les hortalisses, sí, però cap a la part de fruites, que també podem tenir a l'hort.
1: Passa
0: que si tens síndries a l'hort ja no et cap res més gairebé.
1: Exacte, sí, exacte. Qualsevol cucurbicàcia, que sigui carbasses també o així, s'ho menja tot. Penseu que les carbasses poden créixer pams cada dia, les carbasseres, o sigui, és una barbaritat.
0: I allò que ensenyes tu en el vídeo, a part de aubergínia, són carbassons, no? Enormes, també superxulos.
1: Sí. Haig de dir que ha fet poc fruit enguany, perquè estan tenint molta calor, però sí. Algun n'heu fet, i ja veureu, hi ha alguna sorpresa demà i de cara a dilluns, que veureu algun carbassó descomunal al vídeo del tema del dia. Sí, correcte.
0: Bé.
1: Núria, tu ja saps que jo sempre tiro cap a la història.
0: Ja, ens agrada molt. I tant.
1: Exacte. Doncs avui anirem a veure d'on han vingut un dels reis de l'hort. Saps de quin dec parlar, no?
0: Tomàquet.
1: Home, evidentment, sí no? Molt bé, i tant que sí, molt bé, Núria, un gomet verd, i tant. Va, doncs esclar, comencem pel tomàquet, i tot i que segurament tots i totes sabeu que ve d'Amèrica, el que potser no sabíeu és que el poble asteca i altres cultures indígenes el van conrear i menjar a partir de plantes silvestres originàries dels Andes, que al principi, ja us dic, que distaven molt del que és avui en dia el tomàquet i la tomaquera que coneixem. En la seva llengua en deien, a veure si ho dic bé, no tinc ningú que em corregirà, Nahuatl, o l'anomenaven també tomàtel o xitomàtel, o sigui que s'ha mantingut aquesta sonoritat com a mínim de cara al nom. De fet, per aquells que es pensin que amb la maldita colonització va arribar tot, van del tot errats, i és que a l'actual Mèxic aquest cultiu asteca ja es consumia de manera habitual i formava part de la cuina local molt abans de l'arribada dels europeus. Aquests, els europeus, és a dir, nosaltres, quan algun d'ells van tornar cap aquí amb les butxaques plenes, li tenien tanta por per la creença que era una planta verinosa que el feien servir al jardí com a planta ornamental. Sí, sí, i encara ens creiem superiors als pobles que vam exterminar, mare meva. Però va, com sempre, arriba un dels bressols de la bona cuina, que ja hem dit en algunes d'aquestes entradetes, Núria, Itàlia, i és que el segle XVIII va començar a utilitzar-lo sense fre com a part de la seva gastronomia, i això va ajudar a canviar la seva mala fama arreu de tot el continent. I ara, Núria, deixa'm fer-te una pregunta. Quina és la teva varietat clar. De tomàquet preferida?
0: Doncs ho tinc molt difícil, perquè, clar, cada cop vaig al súper, de sobte hi ha hagut una explosió de tomàquets. Mira, nosaltres teníem un hort, també, i el gazpacho que sortia dels tomàquets de l'hort, jo no l'he tornat a provar mai més a la vida.
1: Oi?
0: És molt difícil, sí. Ara la meva tomàquet preferida, diríem, és l'èxtasi, perquè es fa aquí al costadet a Cambrils.
1: Oh, molt bé.
0: I ja veus, èxtasi de Cambrils, vinga, doncs èxtasi.
1: Però home, depèn, clar...
0: Sí, bueno... És que depèn de per què el facis servir, no? Si és per amanir, si és per gazpacho, si és per sofregir, hi ha diverses varietats. I tu quina conrees?
1: Jo a casa sempre he posat cor de bou i nas de bruixa, sí. I també de pera.
0: Ui, nas de bruixa no l'he sentit mai.
1: És molt xul, és semblant de pera i sobretot el cirerol negre, que com mal dit en diem xerris també, però el cirerol jo sempre dic que és un tomàquet que no arriba mai a taula, és a dir, jo és el que em vaig menjar mentre vaig regant l'hort i aquestes cosetes, saps? I després mires i dius, hòstia, no en tinc per pujar. I és que, clar, és un carmelet allò que és un bé de Déu. I escolta'm, tu saps quantes varietats hi ha arreu del món de tomàquets?
0: Va, sorprèn-me, ara fliparem, sorprèn-me.
1: 10.000.
0: No, això és el típic número que es diu quan no saps quin número és. De veritat?
1: No sé si és exacte 10.000 o 9.900 o 10.000 i alguna cosa, però mira, estic feliç quan he vist aquest nombre perquè tinc tota una vida per anar-los tastant, saps?
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé. Ai, molt interessant. Vinga, avui no us preguntem exactament, o sí, si ens ho voleu dir, quin és el vostre tomàquet preferit, però sí que us preguntem l'hortalissa, no? L'hortalissa que més us agrada.
1: Exacte. Tot el que surti de la terra, i si teniu també comentaris sobre hort o horta, mira, després us explicarem la diferència entre hort i horta, que potser algunes de vosaltres ja ho sabeu.
0: Jo no. Doncs mira, ja tinc ganes de la connexió de les 10. Queda pendent, Enric. Gràcies.
1: A reveure, bon programa.
0: Doncs us explico ràpidament els continguts del dia. Més enllà de parlar d'hortalisses, parlarem de les reserves de sang que a l'estiu baixen, i això ens explica cada estiu el Banc de Sang i Teixits. Per tant, farem una crida a la donació de sang. També coneixerem diferents figures dels seguicis festius d'arreu de Catalunya, dins aquest espai que ens du de cultura popular la nova ràdio. Justament una d'aquestes festes la desplegarem àmpliament en forma d'entrevista a la Festa Major de Sant Esteve Sarrovires. Coneixerem per què és tan important consumir productes, fruites i verdures de temporada i de proximitat. Sabem com va el lloguer de bicis a l'estiu? Us parlarem de l'eclipsi en clau econòmica, i dintre de l'espai Doc Tips, en què doncs parlem de gossets, avui sabrem qüestions de menjar, si és bo donar-los premis als gossos en forma de menjar quan fan alguna cosa bona. Tot això des d'ara i fins les 11 en un programa que comença fent ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La ronda d'actualitat la comencem avui en terres barcelonines. Marxem cap a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Amb una notícia d'última hora, ve d'ahir al vespre, no? 8 persones han resultat ferides per una deflagració de gas. Això passava als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona.
3: Doncs sí, Núria, un gran ensurt al centre de la ciutat. Segons el balanç definitiu ofert pel sistema d'emergències mèdiques, dos dels ferits són greus, tres menys greus i els altres tres lleus, tots ells operaris que intentaven arreglar la fuita de gas i que van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic. La fuita va començar ahir a 3:45 de la tarda al voltant de l'estació del metro i la 5 de Sants, després que una canonada resultés afectada durant uns treballs vinculats a l'obra. Mentre es reparava aquesta canonada, es va produir la deflagració cap a 3:45 de la nit i Clara La Torre, que és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, ha explicat que la feina del cos ara mateix consisteix a contenir la flama mentre es fan les tasques pertinents per parar la fuita.
4: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem que ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
3: Aquest dijous a primera hora, com bé dèiem, l'incendi ja està estabilitzat, tot i que encara hi ha flama perquè la fuita de gas continua activa. L'Ajuntament de Barcelona recomana a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís.
0: I com afecta aquest incident al transport de la ciutat?
3: Doncs l'explosió de gas a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha obligat a desviar 5 línies d'autobús de TMB. En concret, les afectacions corresponen a les línies D20, H10, B5, 52 i 78. A més, el Servei Especial d'Autobús habilitat per les obres de l'L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya. Segons ha informat TMB, el servei de la línia 5 del metro funciona amb normalitat.
0: Seguim parlant encara d'infraestructures de transport i és que els trens de l'R2, R2 Nord i R11 estan interromputs a causa de l'esfondrament d'un pou a l'obra del soterrament de les vies. Això és a Montcada i Reixac.
3: Doncs sí, Núria, la circulació està interrompuda des d'ahir, poc després de 1:45 del migdia per l'esfondrament, com bé deies, parcial d'una paret en un dels pous de les obres. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits, tot i que el forat ha engolit una grua de grans dimensions. De moment no se sap quan es podrà restablir la circulació de trens i el que s'està fent és assegurar la zona i Arturo Pastor, que és el subdirector de construcció d'ADIF, ha explicat que no hi ha danys en els habitatges pròxims, però que hi haurà un monitoratge constant i diari sobre possibles moviments del terreny.
0: I també en aquest cas, com afecta el servei de Rodalies?
3: Doncs l'R2 Nord i l'R2 oferiran servei ferroviari entre Massanet-Massanes i Montcada i Reixac. Aquí es podrà fer transbordament a la línia R4 en direcció a Martorell, Vilafranca, Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns 5 minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona, Sants. I els serveis de les línies R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport ja Castelldefels iniciaran el servei a l'estació de Sant Andreu.
0: Si et sembla, ho deixem de moment aquí pendents de l'actualització d'aquestes notícies. Moltes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí.
3: Gràcies, Núria. Bon dia.
0: Ara marxem cap a Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia.
5: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Un ensurt també a Girona. Un home entra en un bar del barri de Taialà, aquí a Girona, la ciutat, amb una pistola i ha disparat i agredit una altra persona al cap.
5: Déu-n'hi-do. Els fets van passar aquest dimecres pels vols de 1:45 de la tarda, quan el sospitós va entrar armat al bar situat al carrer Josep Maria Prat. De fet, l'arrestat em va disparar sense apuntar ningú, en concret, quan estava a dins de l'establiment. Va ser sortint del bar quan el sospitós també va rebentar un vidre del negoci i va agredir en aquest cas la víctima que estava per la zona i li va provocar un trau al cap que va ser, doncs, o que va requerir, més ben dit, assistència mèdica. Va ser aleshores quan diverses persones van alertar els Mossos per avisar del que estava passant.
0: Seguim encara amb notícies en clau dels successos.
5: I anem cap a Blanes perquè hi ha hagut 6 ferits lleus en un accident d'autobús. En el moment de l'accident, un total de 36 persones viatjaven a bord del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers de la Generalitat, també 5 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van assistir als ferits, això sí, tots de caràcter lleu.
0: I a nivell de jutjats?
5: Doncs l'audiència condemna finalment a 2 anys i 10 mesos al conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó. De fet, la sentència li prohibeix tornar-se a posar al volant durant 3 anys i 9 mesos, de moment.
0: Això ens arriba des de Girona, Girona FM, Saïd Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
5: Fins demà.
0: I ara connectem amb Lleida, amb Quim Gasó. Uau, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia, seguim parlant de Josep Vallverdú, ahir deia amb la notícia, no, de que ens havia deixat, però avui us expliquem que, de fet, ens deixa dos llibres inèdits que es publicaran pròximament.
6: Correcte, després de les mostres de condol i de record al llarg del dia d'ahir, es va explicar, ja les acaballes, que la comissària de l'any, Vallverdú, Carme Vidal, ens va assegurar que l'escriptor va continuar escrivint fins als últims mesos de vida i, com deia, ara publicarà aquests dos llibres inèdits de forma pròxima. Comença l'etapa, per tant, del llegat de Josep Vallverdú, que continuarà creixent la seva obra després de morir aquest dimarts als 103 anys. Com es deia, Carme Vidal va explicar que l'autor lletat va deixar dos volums completament acabats i un tercer amb anotacions que els editors acabaran d'enllestir. Segons va destacar ella mateixa, Vallverdú va mantenir una intensa activitat creativa pràcticament fins al final de la seva vida, escrivint encara durant els seus darrers mesos.
7: I encara, del 100 cap aquí, allò que deixa en Vallverdú, és a dir, tota l'obra, però és que també deixa inèdits. Per tant, ha estat incansable, un home treballador i que ho ha viscut, i ho ha viscut la seva vida amb molta emoció, amb molta intensitat, i com que a més és un home amb molt sentit de l'humor, el seu entorn l'ha fet viure molt bé en Vallverdú.
6: Per a Vidal, amb la desaparició de l'escriptor, s'obre ara una etapa marcada per la responsabilitat de conservar i difondre una obra que, com els dèiem, supera els 300 títols.
0: I els pagesos tallaran les carreteres de Ponent els caps de setmana d'estiu. Ho faran per protestar contra la fauna cinegètica i les ZEPA, que són les zones d'especial protecció per a aus.
6: I alerta seu de nou tornada a la platja, perquè les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 de la nit i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Targa, un punt habitual de pas entre la gent que va de la zona de la muntanya cap a la Costa Daurada, i la C12 a Maials, en aquest cas al Segrià, ho explicava el coordinador d'Unió de Pagesos de la Plana de Lleida, Néstor Serra.
8: A partir d'aquest cap de setmana, dia 24, a les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, tallarem la C14 aquí a l'altura de Targa i igual farem lo diumenge, dia 26, aquest cap de setmana. I el pròxim cap de setmana, fins que no ens escoltin totes les reivindicacions que han dit els nostres companys, anirem a la C12 a l'altura de Maials i també farem divendres i diumenge. Perquè com que és una cosa de país, que el país serà enter. I qui vulgui anar a la platja primer haurà de mirar el que fan els conills i el territori com està de trinxat.
6: Les mobilitzacions anunciades pels pagesos durant aquest estiu arriben per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica i per demanar un plantejament de la normativa de les zones d'especial protecció d'aus, les famoses ZEPA.
0: I ja darrer apunt per explicar-vos que Lleida i els municipis de la Franja uneixen forces per reclamar més trens a la línia de Montsó.
6: Correcte, un darrer punt en mobilitat. Els alcaldes proposen arribar fins a 11 freqüències diàries per sentit i preparen un front comú davant el govern català i l'Estat per millorar la connectivitat ferroviària entre Catalunya i l'Aragó.
0: Molt bé, Quim Gassó, UAU Lleida. Moltíssimes gràcies. Fins demà.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Tanquem la ronda de connexions d'actualitat a casa a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: Parlem dels restauradors tarragonins i de la llei, del projecte de llei del tabac.
9: Doncs sí, la reforma suposa l'actualització més rellevant de la normativa estatal davant del tabaquisme des de fa més d'una dècada i prohibirà fumar en terrasses de bars i restaurants, en marquesines i andanes de transport públic, a les platges i a les piscines col·lectives, instal·lacions esportives, parcs nacionals, vehicles de treball i recintes d'espectacles públics. El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat, Javier Escribano, considera que un veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants és això, i unes restriccions que també han estat aplaudides pel sector sanitari. Així ho explica Noemí Vives, psicòloga sanitària del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de l'Hospital Joan 23.
10: Quan fumar és menys visible i menys acceptat socialment, disminueix la percepció de que és un comportament habitual, reduïs estímuls. Moltes persones associen el tabac a situacions socials, terrasses, bars, reunions. Si aquestes oportunitats disminueixen, també ho fan alguns desencadenats del consum. Facilita la reducció del nombre de cigarretes. En tenir menys ocasions per fumar, moltes persones acaben consumint menys tabac i augmenta la motivació per fer-ho.
9: Si el projecte supera la tramitació, entrarà en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
0: Fem una mirada general cap a tot el Camp de Tarragona?
9: Doncs sí, primer anem a Reus, on el diari Més Tarragona destaca que l'efecte Gaudí dispara les visites als espais patrimonials i més de 29.700 persones han passat pel Gaudí Centre. A més, no sé si ho sabies, Núria, però ahir a la nit aquí a Tarragona va actuar Juan Luis Guerra en l'únic concert que ha fet a Catalunya i va tenir un gran èxit de públic amb més del 90% de l'aforament venut.
0: Ho sé, ho sé.
9: Ho saps? Ho sé. I va ser...
0: No, però aquí hi havia algú a la ràdio que ahir a la tarda no parava de cantar les cançons.
9: Ah, podria ser, crec que ja...
0: Ja
9: sé per on van. I també ja per acabar és que s'ha recuperat a Tarragona també la cripta de l'església de Sant Agustí amb 21 cossos.
0: Interessant també aquesta notícia amb què tanquem la ronda informativa. Gràcies, Marina, una abraçada.
9: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Ja ho sabeu, l'estiu és sinònim de moltes coses molt positives. Vacances, més hores de llum, platja... No hem d'oblidar, però, que durant l'estiu els centres mèdics i els hospitals continuen funcionant. Avui volem parlar concretament del Banc de Sang i Teixits i veure com les seves reserves van baixant. Això passa cada estiu, baixen les reserves, falten, a més, donacions per allò de que ens relaxem, ens anem de vacances i ens oblidem de donar sang. Una entrevista que us oferim des de Tarragona Ràdio i que la fa Marina Pérez Got.
1: Doncs sí, com bé comentaves, cada estiu des del Banc de Sang fan diverses campanyes, volen que la gent sigui conscient de tot i que hi ha vacances pel mig, però que donar sang continua sent important i necessari. I en volem parlar amb Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, Núria, explica'ns una miqueta avui, dijous 23 de juliol, en quin estat ens trobem pel que fa a les reserves.
2: Bé, com bé dèieu aquí ara al principi, doncs a l'estiu sempre patim, no? Sempre ens fa patir perquè tenim aquesta davallada, no? D'un 20-30% dels donants que doncs, anem de vacances i és molt lícit, però bueno, sempre demanem que abans d'anar de vacances ens en recordem, no? Que la sang no es fabrica avui per avui i que cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang per transfondre 1.000 persones i bueno, patint una mica, però dintre, diguem, de la normalitat, perquè nosaltres mai podem baixar la guàrdia.
1: Uh-huh. Ara comentaves que es necessiten 1.000 donacions. No sé si a l'estiu s'arriben aquestes 1.000 donacions diàries.
2: Ens costa molt, però bueno, és una mica doncs, aquesta la nostra fita, no? Entre juliol i agost calen més de 40.000 donacions a tota Catalunya per mantenir, diguem, les necessitats dels pacients dels hospitals. I nosaltres, doncs, estem, és la nostra feina, no? Intentar que tenir aquestes 40.000 donacions.
1: Uh-huh. En aquest sentit, ara mateix hi ha reserves per més d'un dia, per 3 dies? Per exemple?
2: Sí, no, i tant. Nosaltres estem amb reserves per 5 dies, estem dintre de la normalitat, però el que diem, no?, que cada dia va baixant aquest número de donacions i necessitem avui també tindre que anar a llocs. Pensa que a l'estiu, a partir de Sant Joan fins al setembre, nosaltres intensifiquem més les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. A vegades anem a pobles que només hi anem una vegada a l'any, quan fan la festa major. Vull dir que a l'estiu també nosaltres ens movem i intentem anar a llocs, apropar-nos sempre al donant, no? Apropar-nos al donant, que li vagi bé i posar-li fàcil venir a donar sang, ja que són tan solidaris.
1: Uh-huh. Ara comentaves que intensifiqueu les campanyes a la costa en zones més turístiques. No sé si en teniu en marxa actualment.
2: Sí, i tant. I, fem, a part d'això que anem a zones turístiques, doncs fem també campanyes especials, no? Doncs, per exemple, a Barcelona anem a edificis emblemàtics i després això, doncs, per exemple, aquí al Camp de Tarragona doncs, anem als Pallaresos, que anem a llocs també que es fan la festa major, no? Doncs els Pallaresos, anem a la Fira Agost, que no és festa major, però és una fira molt important, anem a Poboleda, a Bellvell, a Vilaseca, al Catllar, vull dir, a tots els llocs on fan la festa major, nosaltres estem allí perquè ens vegin i que donar-los la facilitat de venir a donar sang.
1: Uh-huh. Hi ha un mes més crític que un altre? Per exemple, l'agost pot ser més crític que el juliol?
2: Sí. Juliol i agost s'assemblen, però potser sí que l'agost és una mica més crític. Tothom estem més enfocats de les vacances, a vegades l'estiu és l'agost. Després també ens costa trobar llocs, diguem, refugis climàtics, no?, pels donants. No podem anar amb aquestes calors que tenim ara en llocs que no estiguin ben refrigerats, que el donant estigui còmode, i això també ens costa molt, perquè mira, ja que estem aquí, agrair a tots els ajuntaments dels municipis que anem, que ens cedeixen locals refrigerats i que el donant pot donar i està molt bé i bueno, això també ho hem d'agrair molt.
1: Uh-huh. Normalment, perquè la gent se'n faci una idea, quan una persona dona sang, quant de temps es pot conservar i què sol tardar en utilitzar-se?
2: Bé, la sang, per exemple, nosaltres quan donem sang donem una bossa de sang, no? Aquesta sang se'n va a Barcelona, sigui d'on sigui, que anem a donar sang. Cada nit passa la furgoneta de la sang i se'n va cap a la central nostra. I allí és on, diguem, se fracciona, s'analitza on se distribueix a tots els hospitals de Catalunya. Llavors, quan se fracciona, d'una bossa s'extrauen tres components. El plasma, que dura des de 3 anys, que el podem congelar, els glòbuls vermells, que duren 42 dies, i les plaquetes, que duren només 5 dies. A vegades patim molt, sobretot quan hi ha algun pont, festes, Nadals, allò que no hi ha donacions de sang, perquè, clar, les plaquetes només es duren 5 dies. Vull dir, si avui et dones sang, les teves plaquetes d'avui, dissabte, ja estan transfoses. Llavors, quan hi ha algun dia que no hi ha cap entrada de sang, hem d'intensificar la donació de plaquetoferesis, que diem nosaltres, per no quedar-nos mai sense plaquetes. I, bueno, aquesta és la duració. El que dura més, diguem, és el plasma, perquè el podem congelar, i els globus vermells duren 42 dies, diguem, a 4-5 graus.
1: Aquests últims anys, en les campanyes que heu fet, també heu fet molta incidència en atreure gent jove. En quina edat mitjana està la gent que sol donar?
2: Sí, sí, tota la raó. Ens costa molt aquesta franja d'edat de la gent jove. La mitjana d'edat està doncs, 40-50 anys i els joves doncs, és de les edats que nosaltres intentem més apropar-nos, no? Doncs, des de les escoles, des de petits, fent programes d'aprenentatge i servei amb nens de 8-9 anys, que et faries creus com ells estan atents, saben tot el que és la sang i després com fent campanyes a l'escola d'ells, bueno, fan venir els pares, són campanyes que van molt bé, perquè doncs, són els petits que es tiren, després també els instituts, les universitats, intentem apropar-nos, i la veritat funcionen aquestes campanyes, però encara necessitem arribar més als joves, i bueno, també estem en ell. Podem donar dels 18 als 70 anys, doncs hi ha moltes persones que estan fent els 70 anys i necessitem aquest relleu generacional.
1: Hi ha alguna explicació per què costi tant? No sé si deu ser falta de conscienciació o alguna cosa.
2: Conscienciació també, no? Perquè quan som joves doncs, pensem en altres coses, tenim altres coses al cap. A vegades falta d'informació, ja intentem arribar a tot arreu i explicar-ho a tothom, però hi ha vegades que parles amb els joves i els dius, saps que la sang no es pot fabricar? Saps que cada dia a Catalunya, avui, dia 23 de juliol del 2026, 1.000 persones necessiten sang i no ho saben. I llavors és una mica aquesta la nostra feina, no? Poder arribar amb totes les franges d'edat i que es consciencin. A vegades aquests joves, quan van a la universitat, donen, perquè és veritat, funcionen molt bé aquestes campanyes, quan anem allí tenim unes cues de donants, però després, com que s'han oblidat de la sang, i llavors tornen, quan ja tenen la vida, imagino jo, posentada, 30-40 anys, tornen a venir. Bueno, a poc a poc nosaltres això, la nostra feina és aquesta, conscienciar, informar i fer difusió que avui per avui, si no és pel braç dels donants solidaris que ens venen a donar, no hi hauria sang.
0: La qüestió de fidelització, la Núria.
2: Hola.
0: Suposo que una de les coses també que ajuda en aquesta donació de sang és la satisfacció de rebre aquell missatge. Explica'ns això del missatge que t'arriba.
2: Sí,
0: la
2: té, sí,
0: perquè
2: sí.
0: La sang que tu dones a Tarragona, per exemple, després no saps on anirà a parar, eh? Se'n va a una central i d'allà a qualsevol lloc. Què és aquest missatge tan xulo?
2: Exacte, sí, sí, aquest missatge és molt bonic. Doncs quan donem sang, per exemple, avui donarà sang i quan aquesta sang ja ha arribat a Barcelona, s'ha analitzat, està tot perfecte, se'n va a un hospital per ser transfosa, no? I llavors t'envien un missatge que et diuen avui la teva sang està sortint cap a l'Hospital Clínic, cap a l'Hospital Arnau de Vilanova, cap a l'Hospital Joan 23 i per ser transfosa amb una persona. I clar, quan reps aquest missatge dius, bueno, aquests 10 minuts que he estat jo allí donant sang han servit perquè ara se'n vagin cap a un hospital i una persona la rebrà. A més, hauríeu de saber que quan una persona rep sang és tal l'energia que li dones. És que jo ara ui, vist per un familiar últimament. Sí, sí, sí. I d'estar totalment aplacat, mala cara, mal color, quan els hi poses sang és que tenen una vida altra vegada, una energia, una alegria, que dius, mare meva, serveix per això la sang, eh? Vull dir, és que no podem mai baixar la guàrdia, hem de ser donants tots, perquè la sang serveix per això, per donar vida, si més no, qualitat de vida a les persones.
0: Parlant de conscienciació, és que a vegades tenim la falsa impressió de que només es necessita sang en els moments d'emergències, no? Quan hi ha un terratrèmol, hi ha una catàstrofe. Correm tots, fins i tot els que no hi hem anat mai, no? Correm tots a donar sang. Però no, és que la major part de la sang, sempre ens comentes que s'utilitza per operacions programades, per exemple.
2: Exacte. Cada persona que entra en un quiròfan té una bossa de sang a les nostres neveres preparades per si passés alguna cosa. Vull dir, el nostre sistema sanitari funciona molt bé i funciona així. Llavors, tothom sempre té una bossa de sang preparada per si es necessita, a part de totes les persones que ho necessiten diàriament, a part dels accidents, a part de qualsevol altra incidència. Per això és que és cada dia que es necessiten aquestes 1.000 bosses de sang i nosaltres les hem de proporcionar. I llavors, vull dir, és una feina molt laboriosa, molt bonica també, perquè el que diem, no? Donem vida a les persones, però a vegades patim, sí, sí.
1: Núria, comentaves que a partir dels 18 i fins als 70 anys es pot donar sang. Pot donar sang tothom, però, per la gent que no ho sàpiga?
2: Bé, és molt fàcil donar sang. Sí, pot donar sang quasi tothom. Llavors, jo sempre dic, quan tenim algun dubte, preguntem als sanitaris, anem a les campanyes, ens apropem, perquè a vegades pensem que no podem donar sang. He tingut una hepatitis i no puc donar sang i mai m'apropo a una campanya de donació. I si has tingut una hepatitis de petit, és l'hepatitis A, segur, i sí que pots donar sang. Llavors, moltes vegades ens pensem que no em prenc aquest medicament, me van dir que no podia donar. Vine i pregunta-ho. Després tenim una web que és molt, ho explica molt bé, no? Per exemple, m'he anat de viatge a tal país, no? Puc donar sang? Quan he d'esperar? Llavors ells també t'ho diuen, i a vegades doncs, ja ho saps d'entrada, però preguntem, hi ha una web, donarsang.gencat.cat, que allí podem, a part d'apuntar-nos, no? Veure en quins llocs es va de campanya cada dia, i tenim també l'opció d'apuntar-nos ja per la campanya, també podem preguntar, no? Si tenim algun dubte. I pot donar sang quasi tothom, mentre 18-70 anys, que et trobis bé de salut, si ets dona que no estiguis embarassada, ens hem d'esperar 6 mesos després d'un embaràs, però és molt fàcil donar sang.

0: municipi, població, que necessitem això, un refugi climàtic pels donants, un lloc que quan arribin estiguin frescos, i aquesta sí que és una condició que tenim a partir del juny, juliol, agost, que a tots els llocs que anem els donants estiguin còmodes i se sentin bé donant sang, que no, que hi hagi refrigeració. Això ho necessitem i ho demanem sempre, i això agrair als ajuntaments i a les entitats que ens ho cedeixen, perquè és una condició perquè puguin estar bé els donants i tal com han vingut puguin sortir.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per atendre'ns aquest matí.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió.
2: I moltes gràcies, Penela Pérez Got, companya.
1: Merci, adeu.
3: Obert per vacances.
2: I ara el que fem és un altre lliurament d'aquesta, a punt, aquesta goteta que tenim els dijous sobre cultura popular i que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Avui parlant sobre gegants, àligues, dracs. Avui se'ns omplert l'estudi d'aquest imaginari festiu. La gran majoria de poblacions del país tenen aquest seguici festiu més o menys ampli, que veiem lluir amb tot l'esplendor quan arriba la seva festa major. Són figures que ens fan embadalir, no només els petits, també els grans, i a vegades fins i tot ens sentim identificats. Però d'on ve tota aquesta imatgeria festiva i com ha evolucionat al llarg dels anys? Avui ho descobrim, com dèiem, amb la nova ràdio de Reus i el David Fernández.
4: Quan pensem en festa major, de seguida ens vénen al cap els gegants, les àligues, els dracs, les mulasses o bé els nanos. Són figures que desfilen pels carrers, emocionen petits i grans i formen part de la memòria col·lectiva. Però d'on venen i per què continuen sent tan importants? Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: Els seguicis festius ens apareixen doncs, sobretot després de l'aparició del Corpus, no? De la festivitat del Corpus, i són una creació d'un llenguatge simbòlic, no? A través d'imatges, o el que ara diem que és la imatgeria. Té una funció que és sobretot pedagògica. El que intenten és explicar tota aquesta moral i tota aquesta mitologia, tot aquest corpus doncs, catòlic i religiós, no? I per tant el que s'intenta és educar en aquesta societat en un moment d'inestabilitat religiosa. Per tant, aquests elements, a mesura que han anat evolucionant i que s'han anat acostant doncs, a temps més contemporanis, no? El que ens han anat explicant és també la història de les viles, sobretot la manera que tenen elles d'entendre el món, no? I més enllà d'això, el que és més interessant, no, és que són una manera d'entendre com la societat s'entén a si mateixa. No? Aquests elements del seguici o aquests grans seguicis el que fan és que són miralls de la jerarquia social.
4: Moltes d'aquestes figures tenen les seves arrels a l'edat mitjana. Els dracs, les àligues o les bèsties que avui veiem a les festes provenen de les imatges que apareixien als bestiaris medievals, als retaules i a les escultures de les esglésies.
5: El drac, al final, el que representa és tot el que és dolent, tot el que és contrari a l'ésser humà, és el caos i és la maldat. L'àliga és una figura que, fins i tot els bestiaris medievals, s'associen molt al que és Crist, perquè els medievals creien que l'àliga, quan estava a punt de morir, s'acostava a un riu i d'allí doncs, tornava a renéixer, com fa doncs, Jesús amb el baptisme. Llavors, és una figura que, evidentment, sempre ha de ser la que està més a prop de la relíquia, perquè representa la vila, representa el poder, representa els propis ciutadans i és, doncs, potser la figura amb més honor i la més vella. I bé, doncs, tots els altres entremesos potser són d'aparició més tardana, no?
4: Però la tradició no és pas estàtica. Les figures han anat canviant igual que ho ha fet la societat. S'han incorporat nous materials, noves tècniques i influències del cinema, dels videojocs i fins i tot del futbol.
5: L'exemple més clar d'aquest canvi és, per exemple, amb el drac de Vilafranca, no? Que és un dels dracs més antics que tenim aquí a Catalunya i és un drac que el veus i, bueno, jo tinc companyes que l'han descrit com un llimac, no? A mi és un drac que m'agrada molt, em sembla molt divertit, però és un drac que és molt romànic, és molt medieval. En canvi, ara, quan pensem en un drac medieval, el que pensem és una cosa potser molt més semblant a Joc de Trons, no? I molta gent, quan veu dracs, doncs el primer que li ve al cap és potser una cosa més oriental, com seria una bola de drac. Al final, totes aquestes influències d'un món tan globalitzat afecten a la nostra manera, no només d'entendre aquestes figures, sinó d'entendre la nostra realitat. Els gegants de cada poble representen el que cada poble vol demostrar, no? A Lleida tenim, doncs, la Cleopatra, que no té res a veure amb Lleida tampoc, però sí que és una figura que potser consideren d'un passat que és nostre, no? D'aquest passat doncs,

0: occidental. En canvi, aquí Reus, doncs, tenen aquests gegants que representen el món perquè els interessava representar aquest món. Ara, si s'haguessin de fer gegants, evidentment, potser la realitat que es buscaria representar no seria tant aquesta internacionalitat o aquest passat occidental, sinó el que es busquen són aquestes noves icones, com per exemple veiem a Lamine Yamal, no? Que és un gegant que trobem actualment, el gegant de Lamine Yamal.
1: Mireu, mireu, mireu, mireu la com balla al mig de la plaça.
2: Fa uns segles, el gran símbol de moltes festes era el patró o la patrona. Avui, sovint són els gegants, els dracs o la mulassa els que desperten més emoció entre els veïns.
0: Aquestes figures d'imatgeria, que potser abans serien un complement al que és la relíquia o al que sigui la processó, ara són l'element central. El que veiem és que se'ls estan donant propietats gairebé totèmiques, en el sentit de que molta gent que potser no participa als seguicis, però sí que se sent molt arrelada a una ciutat, veiem que porta aquestes referències als seus gegants amb clauers, amb collars, amb tatuatges fins i tot. I és una manera de donar-li aquestes propietats màgiques que potser ara nosaltres ens sembla que ja no ho fem, i és mentida, les icones en cap cas desapareixen, sinó canvien i les fem nostres, les nostres noves realitats, no?
2: Els elements festius continuen evolucionant, canvien de forma, incorporen nous significats i dialoguen amb el present, però mantenen intacta la seva funció més important, convertir la festa en un espai compartit on una comunitat es reconeix en els seus propis símbols. Perquè més enllà del cartró, la fusta o el foc, aquestes figures continuen explicant qui som.
1: Mireu, mireu, mireu, mireu la canalla. Mireu la compassa.
3: Doncs mira, avui hem après una miqueta més sobre les figures del nostre seguici festiu. Un podcast, un apunt de cultura popular que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus. I anem a per altres coses, una connexió que també ens du de festa major.

0: Concretament, la festa major de Sant Esteve Sesrovires. Ja porten uns quants dies de festa major, però avui volem compartir el que serà el cap de setmana, explicar-vos el cap de setmana fort de les festes sesrovirenques. Des d'aquest dijous, com dèiem, fins diumenge, gaudireu d'aquest ambient festiu i ens el farà arribar la Montse López, la companya de Ràdio Sant Esteve. Montse, bon dia.
1: Bon dia. Què tal, com esteu? Molt bon dia. Nosaltres estem molt contents, estem molt animats.
0: Sí, això sí, ja ha començat o és d'ara mateix? O comença avui?
1: Portem ja uns dies de festa celebrant aquests dies festius a Sant Esteve, concretament en el programa que ja recullen tots els actes i activitats des del 17 de juliol. Però podem dir que oficialment arrencarien aquests 4 dies forts, començarien avui.
0: Abans d'entrar en entrevista, que em sembla que tens convidat fins i tot, deixem preguntar-te, per qui no hem visitat mai Sant Esteve Sesrovires, per festes és una bona època per visitar-lo, per visitar-vos o justament no trobarem el poble tal com és normalment?
1: Per visitar Sant Esteve qualsevol data és molt bona, però clar, no podem comparar aquests dies amb el mes d'agost, no? Per exemple, que queda més tranquil al municipi. Aquests dies s'omplen tots els carrers, les places, els diferents espais municipals de gent, però nosaltres donarem la benvinguda a tothom que vingui.
0: Molt bé. Em sembla que estàs acompanyada, no?, d'un convidat que ens pot parlar àmpliament de les festes.
1: Li donarem la benvinguda a l'Eduard Vinyals, ell és el cap d'acció comunitària de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Eduard, company, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ell ha estat al capdavant de tota l'organització d'aquest programa festiu. Eduard, podríem començar parlant una miqueta d'aquesta festa major, no? Què s'ha tingut en compte en l'organització d'aquesta nova edició?
2: Bé, doncs el que hem volgut fer és que tinguéssim una festa major amb activitats per tots els públics, que estigués equilibrada, una barreja festiva però també de tradició, que pugui abarcar activitats per totes les sensibilitats, i ho hem afrontat amb molta il·lusió, com bé dèiem fa uns quants dies que vam començar, des del dissabte. Estem tenint una molt bona rebuda a totes les activitats que estem fent i encarem avui, que comencem els 4 dies forts, amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Activitats tradicionals que sempre ens acompanyen i mai falten, quines serien?
2: Bé, de fet, el més important, el que està molt arrelat amb els veïns i veïnes de Sant Esteve, és el sopar de germanor, que d'avui mateix, del dijous, que es va començar fa molts anys d'una manera mig improvisada i que s'ha esdevingut una veritable institució dintre d'aquestes festes, no? Els veïns i veïnes surten al carrer, és una oportunitat per compartir amb amistats, amb família, amb veïns que no necessàriament durant l'any hi tens una relació gaire estreta. És una manera de compartir, participar i gaudir de la festa. Després ja enllacem amb la part més festiva, de balls. Altres coses molt tradicionals, tenim també el ball de gala de dissabte a la nit, acompanyada del concert de festa major. I també amb molt bona rebuda és l'espectacle final de festa major, que es fa el diumenge al vespre.
1: Ja per acomiadar, no?, la festa major, l'espectacle final, sí que de seguida segur que faràs algun comentari. Entre totes aquestes activitats propostes, cada any sé que des de l'Ajuntament mireu de que estigui inclosa, no?, alguna novetat. Quina destacaries?
2: Sí, novetats intentem sempre sorprendre, no? És important sorprendre el públic agradablement. Hem introduït novetats tradicionals en aquestes prèvies de festa major. Per exemple, el dimarts vam tenir l'esbar de Gelida, que feia molts anys que no venia i va tenir una rebuda espectacular. Després, aquest any, destacaria com a principal novetat, hem introduït més ambients. Per exemple, la nit de divendres, que normalment teníem dos ambients, l'ambient per al públic més jove, amb la nit jove, i teníem un ball per totes les altres edats. Aquest any hem afegit un tercer ambient, més de rock català, que fa que tinguem més diversitat i doncs tothom pugui trobar el seu espai.
1: És un programa festiu pensat per tots els públics, Eduard.
2: Exactament. Tenim activitats tant espais de jocs per 0-3 anys, tenim molta animació i jocs per infants. És important que la Festa Major també estigui enfocada als més menuts. Després tenim activitats per adults, per joves i per gent gran. Llavors estem segurs que tothom hi trobarà el seu espai. És veritat que hi ha moments que, sobretot la tarda de dissabte i tot el diumenge, tindrem activitats paral·leles constantment. De fet, ocupem totes les places del poble, tenen una activitat en cada moment, durant el dissabte i el diumenge sobretot, i això fa que nosaltres donem el 100%, tot el personal que estem involucrats, no només de l'Ajuntament, tenim molta entitat que fa la seva activitat, i des de l'organització trobem molt interessant que totes les entitats que volen participar i tenen il·lusió per fer-ho, doncs que hi tinguin el seu espai, i el volem sobretot donar les gràcies per tota aquesta implicació.
1: No ho hem comentat, però aquest any una de les novetats, Eduard, que m'agradaria també poder comentar amb tu, és la recuperació de la gincana nocturna. Tornem a recuperar-la, no?
2: Sí, la gincana nocturna durant molts anys va ser una tradició. També una mica com el sopar de germanor, que va sortir així d'una entitat. El que hem fet aquest any és en les noves, els temps canvien, l'hem adaptat una mica als temps actuals. Avui dia hi ha conceptes que es feien fa molts anys que s'han de readaptar pels usos actuals, per les normatives actuals i també per la convivència amb el veïnat. Llavors és una gincana nocturna que es fa avui dijous de matinada, i que és sobretot el que dèiem, gràcies a les entitats que són els que veritablement l'organitzen.
3: I Montse, deixa'm intervenir, ja gairebé per tancar l'entrevista. Compartim un acte de festa major, com a mínim, d'aquests esbojarrats, que és la baixada d'Andròmines.
2: La baixada d'Andròmines és una activitat que s'havia fet també durant molts anys i la vam recuperar fa 2 anys. Serà la tercera edició d'aquesta nova etapa i ha tingut molt, molt d'èxit. És una baixada d'Andròmines també repensada. No es premia la velocitat, no és una carrera de cursa, una cursa de velocitat, es preveia l'originalitat, lo divertida que sigui, una mica l'ambient que dona, no? I aplega una gran quantitat de veïns i veïnes del poble, i la veritat és que és una activitat molt divertida i molt esperada.
1: De ben segur que és una de les activitats que destaques, no?, el programa de la Festa Major.
2: Sí, destacaríem aquesta i també l'espectacle final de Festa Major. L'espectacle final de Festa Major també és una de les activitats més participatives, no? Molt important que els veïns i veïnes de Sant Esteve doncs surtin al carrer i participin en les activitats. L'espectacle final, aquest any tenim una activitat molt engrescadora, molt espectacular, i esperem que tingui tant èxit com han tingut les darreres edicions, no? Això és el diumenge a les 10 del vespre, una mica per tancar tots aquests actes festius i participatius, i estem molt il·lusionats amb el que presentem amb aquest any i amb ganes de veure les reaccions dels veïns i veïnes.
3: Que no ens ho dirà, no? No farà spoiler. No ens ho explicarà.
2: Sí. Està en el programa, eh?
0: Aquest digues.
2: Aquest any, vull dir, tot està publicat, vull dir, no hi ha... Aquestes alçades ja no hi ha res que ens guardem. Aquest any tenim amb nosaltres l'espectacle Asteroid B612, que és una interpretació del Petit Príncep. Això està fet per la companyia Puja, és una companyia internacional, treballen per tota Europa. De fet, la majoria d'actuacions les tenen a França. És un espectacle aeri, nosaltres ho farem en un annex del camp de futbol que tenim. Llavors, l'espectacle bàsicament està a 40 metres d'alçada. Hi ha unes grues, uns acròbates, també té una part molt poètica, musical, i juguen amb la història del Petit Príncep i la música, però amb l'espectacularitat que té les acrobàcies a gran alçada. És un espectacle que pot impressionar i emocionar al mateix temps. Una cosa que no es veu cada dia. Creiem que té una part d'espectacularitat i única que pot enganxar els veïns i veïnes.
3: Montse, ho hem de deixar aquí ja.
1: Perfecte, ens quedem sense temps. Esteu convidats perquè vingueu aquí a Santa Esteve. Eduard, moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Avui convidats a la festa major de Sant Esteve a Sant Rovires i ha començat, però el plat fort serà aquest cap de setmana. Companya de Sant Esteve, Ràdio Sant Esteve, moltíssimes gràcies, Montse López, una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
0: Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'estiu és època de vacances i desconnexió, però això implica certs riscos a l'hora de viatjar i fins i tot en estar a la platja. És per aquest motiu que des de Mossos d'Esquadra llancen una sèrie de consells perquè la ciutadania no s'endugui cap ensurt durant aquests dies. A l'hora de viatjar, els Mossos recomanen tenir precaucions tant a l'hora de deixar la casa com al desplaçament. Pel que fa a la llar, s'ha de tenir molta cura a qui li traslladem la informació, ja que el boca a orella podria ser un efecte crida per als robatoris als domicilis. També aconsellen que algú de confiança faci moviment de persianes i buidi la bústia per simular que hi ha persones dins de casa. Ara bé, tot això podria ser inútil si fem un mal ús de les xarxes socials perquè mai sabem qui pot arribar a veure les fotografies de la nostra estada de les vacances. Artur Matamoros és el coordinador de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat.
4: Està molt bé que publiquem coses, però les publicarem de tornada. No en el moment que estem fora. Per què? Perquè estem donant una informació en la qual hi haurà gent que la pot aprofitar. Amb independència de que tinguem els nostres perfils configurats en privacitat o no.
3: A les platges també s'ha de tenir cura tant al mar com a la sorra. És important vigilar les pertinences que deixem a les tovalloles. I si anem en grup, els Mossos aconsellen que almenys una persona es quedi a la sorra per evitar furts. En el cas d'anar sols, buscar algú que inspiri confiança i doni un cop d'ull i no aparti la mirada dels nostres objectes personals un cop a l'aigua. Les línies d'autobús que baixen de Can Rudi per l'avinguda Martí Pujol veuran afectat el seu recorregut habitual. Demà divendres s'anul·laran les parades del tram d'aquest carrer entre el lateral de la C32 i l'avinguda Bufalà. Això afecta les línies M6, B8, M19 i B26. Els autobusos M6, B8 i B26 baixaran pel carrer Molí de la Torre fins a arribar a l'avinguda Bufalà, on reprendran l'itinerari habitual. Pel que fa a l'M19, baixarà pel carrer Joan d'Àustria, continuant per l'avinguda de Bac de Roda fins a arribar a l'avinguda Bufalà. Està previst que aquestes afectacions s'allarguin aproximadament des de les 8 del matí fins a la 1 de la tarda. I encara sobre afectacions, fins al diumenge 2 d'agost, la línia R1 de Rodalies circula amb un servei alternatiu per carretera en horari nocturn entre Blanes i Maçanet-Massanes. Els dies feiners deixa d'haver-hi trens entre 3:15 de la nit i les 6 del matí. Els caps de setmana el servei de trens s'interromp una hora més tard a 3:15. Les afectacions als últims trens de la línia es deuen a treballs de manteniment. I des d'avui ja es poden comprar online les entrades per la nova temporada dels teatres municipals. Es pot fer a través del web teatrezorrilla.cat, però també excepcionalment a la taquilla física del Teatre Zorrilla aquesta tarda i durant un parell d'hores. Tant ahir com avui, com cada any, aquesta opció presencial està disponible de 6 a 8:45 del vespre. També es podran comprar els dies de funció fins a 2 hores abans de l'inici de l'espectacle, un cop ja hagi començat la temporada. El tret de sortida serà el 25 de setembre amb la nova peça de Jordi Oriol, L'últim àtom, protagonitzada per Joan Carreras, Mia Esteve, Paula Malia, Carles Pedragosa i Lara Segú. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: D'on estiu
6: us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, a més aquest matí.
5: No ens cal res més, com estiu com els d'abans.
7: El tomàquet és molt bo,

0: esmorzar de forquilla. Això és el que necessitem per continuar el programa, i això que només ens queda una hora, però és que xucla energia aquest Obert per Vacances, eh? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, Fesolets.
1: Has vist quina cançó? La millor cançó que podem posar, eh? Allò de l'estiu. Les tres bessones, reivindiquem des d'aquí.
0: Les tres bessones, sí. Ja no les fan, no? Ja no...
1: Home, jo t'haig de dir, sí que les fan, sí? El 33. Ja no sé com es diu ara amb el garbuix de canals que hi ha, però t'haig de dir que jo esmorzo molts dies mirant-les encara. T'ho prometo, paraula, d'Enric, i des d'aquí, sí, un bon...
0: Esmorzes abans de l'Obert?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I tant, mira, de fet, avui... He esmorzat, he baixat a l'hortet a regar tot plegat una mica i he vingut. Cagant llets, això sí, però he vingut.
0: Ah, però Enric, en quina hora et despertes? A quina hora t'aixeques?
1: 5-6.
0: Pujaria. Els de Cardedeu, això ets tu o sou tots els de Cardedeu?
1: No, s'ha de dir que abans de l'Obert per Vacances jo faig un altre programa també, així que...
0: Ah, abans de l'Obert, hi ha vida abans.
1: Sí. Hi ha vida abans de l'Obert per Vacances. No n'hi dia fa massa, però n'hi ha.
0: Déu-n'hi-do, quines rutines que tenim, però sí, la de l'Enric, Déu-n'hi-do. Escolta, i dius que vas a l'hort i tal, i és que avui la cosa va d'hortets, no? Va d'hortalisses.
1: I tant. De quina és la hortalissa de temporada preferida per totes vosaltres, o inclús que ens comenteu coses de l'hort, de tot el que surt de la terra, al cap i a fi, no?
0: I què diuen? Els
1: doncs mira, tenim aquí en Carles, que no ha dit d'on és, però bé, tu queda't sobretot amb el final de l'àudio.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Aviam, la millor hortalissa de l'estiu. És una pregunta difícil. L'estiu, amb el bon temps i amb la calor, ni més estant a la terra on estem, tenim moltes hortalisses increïbles. Tenim les tomates, tenim l'albergínia, hi ha cogombres, hi ha de tot. Però definitivament, la hortalissa preferida i la que més menjo al llarg de l'estiu és un gelat almendrado, perquè sí.
1: Jo m'he quedat a quadros.
0: Molt bé. O sigui, amb ell li creixen a l'hort, no?
1: Pim-pam. Haurem d'inspeccionar el seu hort i anar-lo a saquejar una mica, perquè Déu-n'hi-do els preus que van avui dia els gelats.
0: Quina barra però, tens, Carles, quina barra tens? Ens doncs, l'has colat. Sí. Aquí, escoltant superatents, no sé, què dirà, a veure què dirà.
1: Sí. I tant. Sens dubte ens ha deixat així de pasta amb un iato. I també tenim a la Julià.
3: Bon dia, Obert per Vacances. A veure, a casa... Durant l'estiu som molt, molt, molt fans de la sopa de meló. O sigui, ens que en la menjaríem cada dia. Sopa de meló, però afegint uns tallets de pernil així petitets i un rajolinet d'oli i, va, meravella. Meravella que entra fresqueta, molt recomanable.
1: Has vist?
0: I tant. Sopa de meló, que jo no sabria com fer-la, però suposo que tritures un meló, no?, i poses quatre cosetes més fresques i pim-pam.
1: Mira, doncs et dono uns tips d'una receta molt senzilla, molt fàcil, que fa la meva mare, que n'estic enamorat. Tu agafes dos cogombres, un iogurt de cabra...
0: Agafes... És que tot això ho tinc a la nevera.
1: Molt bé. Doncs agafes un parell d'alls i després un raig de vinagre i oli i sal. Ho tritures? Ja m'ho explicaràs després.
0: I això es menja o es posa a la pell pel cutis, allò que quedi ben fresquet?
1: Poso la pell i després me'l menjaré de la base. Ja t'ho dic, està boníssim. Increïble.
0: Escolta, se m'està acudint una cosa, que és que avui dia, a no ser que tinguis hort o estiguis familiaritzat amb l'hort, és difícil saber què són fruites i verdures de temporada i què no, perquè, clar, a la fruiteria i verdureria trobem de tot.
1: Sí, mira, des d'aquí jo deixa'm trencar una espasa a favor de les cooperatives d'alimentació, no?, i de les botigues de tota la vida de barri, que si aneu allà és molt segur que el que trobeu sempre sigui de temporada i, bàsicament, si compreu de proximitat, sempre anirà a raure allà. D'alguna manera... Penseu que, a més, les verdures i hortalisses de temporada tenen les propietats i els nutrients que necessitem per les dolències o malalties que podem tenir a aquestes èpoques de l'any. Per tant, aprofiteu.
0: Molt bé. Alguna aportació més dels oients?
1: Mira, jo de moment et diré la diferència entre hort i hort. Aquest sembla?
0: Ah, sí, que això ho teníem pendent. Dis-me.
1: Sí. Mira, un hort és aquell hort que podem tenir a casa, com tinc jo, que és de vestiment familiar, petit, però que et va donant cosetes. I una horta és la persona que es dedica a ella i que en fa, doncs, venda i pot tenir una botiga, etcètera, però és de gran extensió.
0: Ah, val, ja és professional. L'horta ja és professional.
1: Correcte.
0: Molt bé,
1: correcte.
0: Doncs nosaltres definitivament tenim horts. Després hi ha els hortets. Els hortets d'aquests de Terrassa, que també,
1: Poc se'n parla, Només que tinguis una finestra ja pots tenir les teves cosetes.
0: Sí. És veritat. I mira, i dona gust agafar, com deies tu, la tomaca, no?, directament de l'arbre i anar menjant.
1: Absolutament. Sí.
0: Vinga, encara podeu participar a través de l'Instagram o del WhatsApp dient quin és el vostre producte, la vostra hortalissa preferida. Moltes gràcies, Enric. Fins ara.
1: A reveure, fins ara.
0: I agafem aquesta recomanació que ens feia l'Enric, i és que de veritat que ens ho creiem, la importància de menjar verdures de temporada i verdures de proximitat. Però per si us calen més arguments, moments? Doncs mira, a Ràdio L'Escala ens han preparat un reportatge.
4: Obert per vacances. Cada vegada més a les fruiteries i supermercats trobem molta varietat de fruites i verdures durant tot l'any. Ara bé, moltes es troben fora de temporada. Ens hem acostumat a menjar pomes al juliol o tomates al gener, encara que ni les pomes són fruites d'estiu ni les tomates hortalisses d'hivern. I això ha provocat grans desplaçaments de fruites i verdures per tot el món, ja que per comprar productes fora de temporada cal importar-los d'altres països. Segons els experts, però, tot això té efectes negatius sobre la nostra salut, la salut del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local. Per una banda, respectar la temporalitat de cada fruita i verdura és important perquè permet consumir productes de proximitat de quilòmetre zero i fer-ho just després d'acollir-les, sense necessitat de transportar-les ni conservar-les durant llargs períodes en càmeres frigorífiques. Això afavoreix que es puguin collir en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més sucres, més nutrients i, per tant, més bon sabor, segons l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
5: La fruita agafa el tant per cent elevat de sucre en els últims dies de la maduració. Per tant, si la collim abans, es perd tots aquests últims dies que són els que li donen la més quantitat de sucres i dolçor. Si ho han de collir perquè viatgi amb un vaixell, s'ha de collir verd.
4: A més, en el punt òptim de maduració, les fruites i verdures també tenen un conjunt de nutrients i vitamines que es perden en conservar-les en càmeres frigorífiques o transportar-les durant dies, ja que es deshidraten. Laura Roguera és nutricionista de l'ABS de l'Escala.
6: Hi ha una pèrdua de nutrients important. Sobretot parlem de vitamines i antioxidants. Parlem de vitamines que serien hidrosolubles, que amb la llarga conservació doncs es perd aigua, es deshidraten aquestes fruites i verdures, i al deshidratar-se també perdem aquestes vitamines. Sobretot parlaríem de la vitamina C, que és la més làbil. S'oxida amb els canvis de temperatura, amb la llum. I després parlaríem de vitamines del grup B, que també són les hidrosolubles.
4: A part de les vitamines, també es perden els antioxidants, els polifenols, que disminueixen amb la conservació en càmeres, un procés en què, segons Roguera, sovint es trenca la cadena del fred, alterant encara més la composició nutritiva dels productes. A més, la nutricionista alerta que per conservar les fruites i verdures durant més temps, és habitual també utilitzar productes químics que acaben afectant l'aliment.
6: I moltes vegades es fan servir gasos per conservar a la càmera i sovint també fan servir productes químics per conservar aquestes fruites i verdures, com poden ser ceres o poden afegir àcid ascòrbic, que és un conservant, i tot això a la producte de temporada doncs, no cal, no ens ho podem estalviar.
4: Tots aquests productes químics que s'utilitzen com a conservants generen també un impacte en el medi ambient, així com el transport que es necessita per importar i exportar les fruites i verdures. Per tant, consumir productes fora de temporada genera una important petjada de carboni.
5: Quan no és de temporada, ha de venir tot en vaixell o en avió. Tothom sap el que contamina, perquè, esclar, ve de l'hemisferi sud, quan és fora de temporada.
4: En el preu de les fruites i verdures i el marge de benefici que tenen els pagesos és, segons Puigbert, una altra de les raons per comprar productes de temporada. I és que fer-ho contribueix a estabilitzar els preus i alhora a la viabilitat econòmica de la pagesia local, ja que s'eviten les importacions i, per tant, es perd la competència internacional que fa baixar el valor econòmic dels productes.
5: Abans, quan arribava les primeres pomes noves, ara al mes d'agost, no n'hi havia en el mercat i la gent ho estava esperant en candeletes. I ara es troben pomes de Xile, d'Argentina, de Nova Zelanda, i esclar, això fa molt de mal perquè el preu d'aquí no pot pujar-se tant. Si comprem aliments de temporada, ajudem a que el preu s'estabilitzi. Potser valdrà una mica més que no valdria si no té la competència de la fruita de fora de temporada, però mai serà tan car com una fruita que vingui de fora, però això ajuda que el pagès rebi un preu més alt perquè no hi ha tanta abundància en el mercat i, per tant, el preu s'equilibra sempre en positiu per al pagès.
4: Per fer front a la demanda constant de fruites i verdures fora de temporada i poder mantenir un preu raonable, alguns pagesos han optat per augmentar la producció en hivernacles. Això els permet minimitzar la petjada de carboni i continuar collint les fruites i verdures en el seu punt òptim de maduració, ja que s'eviten els desplaçaments.
5: Els hivernacles, d'alguna manera, a molts pagesos els hi ha ajudat a que puguin tenir un preu més alt quan una fruita no n'hi hauria. Però, esclar, si fas un hivernacle per cultivar fora de temporada, però ho fas en el territori, doncs això evites tota la petjada de carboni i evites tot aquest desplaçament de camions i vaixells amunt i avall perquè ho tens a prop.
4: Ara bé, segons Puigverd, tot i poder cultivar les fruites i verdures en el punt òptim de maduració, la qualitat d'un producte cultivat en hivernacle no serà mai la mateixa que la d'un que ha estat cultivat al camp, ja que els factors atmosfèrics també influeixen en el seu creixement.
5: Perquè fora influeix també l'aire, influeix també el raig de sol directe, influeix també la brisa marina, però bé, sí que són bons si ho culls. Si la cuix madura, encara que sigui hivernacle, doncs és bona la fruita.
4: Per això els experts recomanen respectar la temporalitat de les fruites i verdures i consumir-les de quilòmetre zero. I és que a més, segons la nutricionista Laura Roguera, fer-ho ens permet beneficiar-nos de la saviesa de la natura, ja que l'estacionalitat de les fruites i verdures ens aporta els nutrients necessaris en cada època de l'any.
6: Per exemple, vitamina C, que la trobem en cítrics, en taronges, mandarines, que les tenim a l'hivern, i aquesta vitamina C ens reforça el sistema immunològic en els mesos aquests de fred. I, per exemple, a la primavera tenim, per exemple, maduixes, o podem tenir cireres, o fruites així vermelles, que són polifenols, que són antioxidants, que també ens poden preparar la pell de cara a l'estiu, no? O després de l'estiu, doncs hi ha fruites de tardor que són de color taronja, que ens aporten carotens, i que ens ajuden a refer una mica la pell després d'aquest estiu que ens toca el sol i ens crema.
4: Per tant, consumir productes de temporada beneficia la nostra salut, la del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local.
0: Ja ens ho imaginàvem, a part que són boníssimes, però està molt bé que ens ho expliqueu amb tota mena de detalls i amb aquests professionals. Moltíssimes gràcies, Ona Vilà, per aquest reportatge des de Ràdio L'Escala. Seguim.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Quan pensem en vacances d'estiu, ens imaginem passejades, platja, natura, ganes de descobrir nous racons. Si a més ho podem fer d'una manera divertida, sostenible i apta per tota la família, encara millor. És per això que avui us proposem acostar-nos fins a un establiment que ha convertit la mobilitat en una autèntica experiència d'oci. Bicicletes elèctriques, però també vehicles curiosos, mitjans una mica vintage, eh? Tot pensat perquè tothom pugui disfrutar del territori d'una manera diferent. Ens ho explica el company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, on ets i què fas?
8: Bon dia, Núria. Doncs mira, sóc en un lloc on és pràcticament impossible no tenir ganes de sortir a voltar. Mira, es diu Altafan. A tu què et diu aquest nom?
0: Diversió.
8: Doncs sí, parlarem d'estones divertides i de com passarem aquestes estones divertides al llarg dels propers minuts. Sóc Altafulla, eh? Em trobo envoltat de bicicletes elèctriques, de patinets, de vehicles familiars, de taules de paddle surf, d'escúters aquàtics i fins i tot alguna sorpresa que ens transporta directament als estius de la infància. I qui és amb nosaltres és el José Luis Esteso, que és el propietari d'Altafan, una empresa que ha apostat per una manera diferent de fer turisme. José Luis, bon dia i gràcies
9: bon dia.
8: Per rebre'ns.
9: Quan
8: algú entra per primera vegada aquí, que és el primer que t'acostuma a dir, perquè jo crec que la reacció és bastant unànime, almenys aquesta és la sensació que he tingut jo.
9: Sí, sí, sí. Era un poco lo que quería yo transmitir, un espacio donde, bueno, pues las familias, los turistas, los visitantes de Altafulla, pues pudieran disfrutar, ¿no?, del entorno y que también tuvieran ese recuerdo, ¿no?, a la infancia con este pequeño guiño con unas bicis que tenemos vintage de verano azul.
8: Ara ho explicarem de seguida. Més que una botiga de lloguer, però tinc la sensació que és com si fos un parc de joguines. I a més per totes les edats. No sé si aquesta era la teva idea quan vas començar el negoci.
9: Sí, era esto. Yo quería, sobre todo, dar esa diversión, esas cosas que hacer, esos planes, y planes para todos, ¿no? Entonces tenemos bicicletas eléctricas para adultos, también tenemos bicicletas mecánicas para más los peques, bicicletas para familias, que puedes ir dos o tres personas, y luego el tema también del mar, ¿no? Disfrutar del mar, que Altafulla pues tiene una preciosa playa.
8: Ara ho deia, jo tenia la sensació que veníem a veure bicicletes i alguna altra cosa, com així expliqueu a la vostra pàgina web, però just entrar m'has ensenyat, no sé quin nom té, aquests motors per anar per sota l'aigua, és gairebé Núria de pel·lícula, eh?
0: Escúters, sí, són sí. Escúters, no? Són com nedar amb tredelfins?
9: Sí, son como pequeños scooters que los coges por unas asas y le das a un gatillo y te tira para adelante, ¿no? Puedes ir por encima del mar, puedes ir también por debajo con unas gafas y hacer snorkel. Y bueno, pues esto es muy divertido, lo puedes usar en el mar, lo puedes usar en la piscina y lo pueden usar pues niños de todas las edades y también adultos.
8: I fins i tot uns motors que m'has explicat abans que es col·loquen sota la taula de paddle surf i aleshores amb un comandament... es lo que hace que te muevas o que te propulse por sobre el agua.
9: Exacto, exacto. Hemos querido transportar la asistencia eléctrica de las bicicletas, que ya todo el mundo, pues, o casi todo el mundo, pues, ha probado alguna o tiene familiaridad, en el mar. Entonces, esto lo hemos transportado con unas quillas que se ponen debajo de la tabla, como una quilla normal, y tiene pues un motor eléctrico y te da una asistencia. Entonces, pues bueno, como queremos que la gente se divierta y que no sufra, sabemos que el mar a veces pues tiene corrientes y demás, esto lo que te permite es pues eso, superar esas corrientes, levantarte con más facilidad y ir a pequeños sitios que a lo mejor no, tardarías muchísimo, como estas calas que tenemos de roca plana, la Waikiki, etc., pues mucho más rápido.
8: La velocitat de 2 metres per segon, m'explicaves abans fora d'antena,
9: sí.
8: I amb una profunditat podem arribar de 30 metres.
9: Sí, estos son los scooters.
8: Déu-n'hi-do, vull dir.
9: Aquí estem parlant
8: ja de... Vaja, jo que no hi entenc gens de la marca, m'has deixat glaçat quan m'has dit aquestes dades.
9: Pueden ir para abajo rápido, por eso, bueno, sobre todo el más potente pues es para adultos, no es para niños, pero sí, pues se puede hacer un submarinismo si tienes equipo. Nosotros no hacemos submarinismo, pero bueno, esto está preparado. Y lo de las tablas, pues esas excursiones con estas quillas, pues a la gente pues le interesa, porque a lo mejor son calitas que no puedes ir con coche, pero que sí puedes ir por mar, y con unas tablas, con una quilla eléctrica, pues llegas fácil.
8: ¿Quina mena de permisos o quina mena de formació s'ha de tenir per poder fer ús de tant d'aquesta scooter o aquestes quilles, o fins i tot aquestes embarcacions, que ara m'explicaves que és una de les últimes adquisicions que heu fet aquí al Tafán?
9: Sí, todo es usado perfectamente por cualquiera, no se necesita ninguna titulación ni para las barcas, ni para los scooters, ni para el paddle, y esto pues hace que lo puedan alquilar pues cualquier turista, cualquier persona que llegue.
8: Per tant, res sense formació prèvia, venim aquí, lloguem i podem sortir a la platja.
9: Yo les doy una pequeña formación, sobre todo a la gente que no ha cogido nunca un paddle o un scooter, pero es muy sencillo, es como todo ahora plug and play.
8: Núria, ens permets que fem una reivindicació des d'aquí on som?
0: Ara m'has espantat, dic, a veure si se'n vol anar a l'aigua a fer paddle surf. Ens permets que anem a l'aigua?
8: No, jo sóc més de tocar terra ferma. Però vaja, si m'ho demanessis i ara tinguéssim el platja al davant, mira, potser ho faria, però...
0: No cal,
8: vaig amb pantalons llargs.
0: Això és un hàndicap que tens, Eduard. Escolta, a veure si aconseguim abans que s'acabi l'estiu, abans que s'acabi l'obert, que et posis pantalons curts. A veure si ho aconseguim.
8: N'anirem parlant.
0: Perdona, aquest detallat. Què volies fer, Eduard?
8: No, la reivindicació. Mira, el José Luis, quan he entrat i dic, ostres, quines barques més grans que tens aquí. De fet, li estic dient barca i no sé si li podem dir...
9: Sí, són Zodiac.
8: I m'has explicat que tens un problema, perquè és l'última adquisició, que ho volies posar en servei ja aquest estiu, però que... les normatives, la regulació actual t'ha frenat una miqueta aquest impuls que vas tenir. Tens els micròfons de l'Obert per Vacances, vinga, pues va, per fer sentir el teu clam, a veure si algú d'aquesta gent que treballa als despatxos s'espavila una mica.
9: Sí, muchísimas gracias por esta opción que me das, porque como para cualquier vehículo, pues hay que sacar una matrícula. Esto se saca en capitanías, las capitanías pues son como tráfico, pues hay en Tarragona, en todas las ciudades de mar, y bueno, pues sobre todo las del Mediterráneo, pues están muy saturadas en verano, porque bueno, pues se piden muchas inscripciones y muchas matrículas. ¿Qué pasa? Que yo llevo una inscripción desde el 28 de mayo, he llamado varias veces y demás, me dicen que 3 meses o más. Entonces, claro, eso ya es perder todo el verano. He intentado sacar un permiso temporal, incluso he contactado con el capitán, pero no hay manera. He intentado hablar con otras capitanías, que a lo mejor tienen menos trabajo, pero están todas bastante saturadas. Y bueno, simplemente la respuesta que me dan es que todos pedís las matrículas ahora, ¿por qué no las pedís en diciembre? Digo, claro, es que en diciembre no compramos los barcos. Entonces, bueno, simplemente esa reivindicación, porque lógicamente, pues sobre todo para personas que quieren disfrutar de su barco, o yo en este caso para un negocio, pues tardar más de 3 meses en conseguir la matrícula.
8: Queda dit. A veure si aconseguim alguna cosa. Ja ens ho farà saber, eh?
9: Ojalá, muchas gracias.
8: Mira, aquí a l'altaveu de l'Obert per Vacances. Escolta, José Luis, qui entra per la porta? Qui ve a llogar bicicletes o aquesta scooter aquàtica o aquestes...
9: Pues entra sobre todo visitantes de Altafulla, también personas locales de aquí que quieren pues eso, pasar un rato con sus hijos o quieren hacer una experiencia con su pareja o con su familia, sobre todo las familias a veces vienen numerosas y quieren hacer un plan conjunto. Entonces, bueno, pues les ofrezco cualquier posibilidad, tanto terrestre como marítimo. Hemos estado hablando del mar, pero estamos haciendo ahora unas experiencias muy bonitas por toda la parte de viñedos, por pueblos interiores de Monferri, de Nulles y demás, para enseñar pues toda la tradición vinícola que hay aquí y demás. Y bueno, pues son planes sobre todo para que la gente tenga algo que hacer aparte de estar en la playa, que lógicamente está muy bien.
8: És a dir, que tu has de tenir tots aquests vehicles preparats, perquè en qualsevol moment pot entrar una persona per la porta i dir-te vull la bicicleta
9: sí,
8: ja i surto. Com tu fas a nivell logístic?
9: Bueno, ojalá tuviera muchísima demanda, cada vez conociéndonos más y demás, pero bueno, yo intento dar siempre alternativas porque mucha gente, el cliente no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos bastante diversidad en bicicletas de todas las formas y tamaños y demás, entonces siempre encontramos una solución para que la gente haga el plan.
8: I a més, Núria, el José Luis també et pot recomanar alguna ruta, et guia una miqueta.
0: Sí, jo ara anava a preguntar-li això, que si està preparada Altafulla per tanta bicicleta i tanta andròmina pel carrer i per la platja. Suposo que és qüestió d'escampar-se pel territori, llavors, no?
9: Bueno, aquí puede llegar otra, la segunda reivindicación, porque sí que es cierto que Altafulla tiene pues que vías de bicicleta y demás, está bien. Lógicamente, a lo mejor necesitamos que las calles en sí se mejoren, porque hemos tenido obras y demás. Entonces, bueno, hay calles, por ejemplo, la que tengo justo al lado, que está al lado del paseo marítimo, que tiene muchísimos baches. Yo a los clientes les digo un poco con humor, digo, si quieren hacer algo de mountain bike, pues tenemos ahí una calle con muchos baches. Entonces, esto sí que nos gustaría que a lo mejor las calles se mejoraran, pero sí que es cierto que tenemos bastante vía verde. Y la reivindicación, sobre todo mayor, es que muchos clientes me piden ir a Tarragona, ¿no? Es una ruta de 10 kilómetros, con una bici eléctrica tardas incluso menos que con un coche, entre que aparcas y demás. ¿Qué pasa? Que hay una vía verde aprobada, un proyecto aprobado, que une Tarragona con Altafulla, y bueno, pues que no se ejecuta, está aprobado por la Comunidad Económica Europea y demás, pero bueno, no se ejecuta, hay muchos proyectos que están ahí a la espera. Este es uno de ellos y por aquí mi reivindicación también, a ver si se avanza y se mueve, porque sí que haría bastante uso, no solamente a los visitantes y a la gente que quiera conocer el entorno, sino como una función de movilidad para personas que tengan que trabajar en Tarragona y que decidan olvidar el cotxe i ir en un medio como la bicicleta.
8: Ara deies que d'Altafulla a Tarragona es triga menys en bicicleta elèctrica que en un cotxe. Ostres.
9: Yo no ahora en esta época yo no lo recomiendo a los clientes, es peligroso porque cuando vas llegando a Tarragona...
8: Estamos hablando de la antigua carretera nacional.
9: Exacto, vas por la 340, entonces la 340 tiene un arcén que a veces está bien, a veces es más estrecho, y sobre todo cuando llegas a Tarragona hay muchas rotondas y ahí en la rotonda no hay un espacio para las bicicletas.
8: Tot i així s'ha de pedalar, que hi ha gent que es pensa que això de la bicicleta elèctrica, escolta, surto a esmorzar i ja està.
9: Hay que pedalear, sobre todo en cuestas, t'ajuda, però hay que pedalear.
8: Cada vegada veiem més bicis elèctriques. És una moda? O està de moda la bici elèctrica?
9: Bueno, yo creo que vamos poco a poco, ojalá que la moda se haga más grande, sobre todo en España, porque ya, como siempre, vamos un poquito tarde con el resto de nuestros vecinos europeos. Tiene que ser básicamente por necesidad. A veces, si no gusta una cosa, por necesidad. Y yo creo que muchas personas ya están acudiendo y acuden aquí, locales, que dicen, oye, yo no quiero bajar con el coche, han puesto la línea azul, esto es un rollo, aparcar. Quiero algo fácil, que lo pueda aparcar rápido, que no me consuma, que no tenga que pagar tributos ni nada de esto. Entonces, la bici, para entornos como Altafulla, entornos locales de movilidad así, es perfecta.
8: Núria, mira, intueixo que som els darrers minutets ja de l'entrevista.
0: Sí, sí.
8: Si et sembla, ens fixarem en un racó. A mi m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és l'espai clàssic o l'espai vintage d'aquest establiment. Són bicicletes que ens transporten a la nostra infància, bicicletes que tu deies, estàs convertint-te en un friki de Verano Azul.
9: Sí, la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia de la tienda, porque... porque se acercan personas y, por ejemplo, un día se acercó una vecina y me regaló una bicicleta BH de su hijo de los años 80. Me dijo, mira, no la quiero vender, quédatela tú, ponlo de adorno. Entonces ahí me encendió una chispa, empecé con lo de las bicicletas, verano azul y nada, Wallapop y a encontrar pues todas las bicis de verano azul. Ese ha sido mi objetivo. Me falta una, la de Pancho, que es una bici la más antigua, pero aquí tenemos una colección y tenemos hasta una moto, una clásica, una GAC, una mobilete, que bueno, cualquier persona que venga aquí pues ve lo moderno, las bicis elèctriques, però també té ese passat.
8: Les llogues també, aquestes?
0: Hem preguntat el mateix.
9: Ha habido algunos clientes, sobre todo gente mayor, que para hacer paseos por el paseo marítimo me las ha alquilado y bueno, pues la verdad es que ha sido un alquiler muy, muy emocional, ¿no?
8: Ja ho veus, Núria, si vols passar una bona estona sobre rodes, cap a Altafulla, a l'Altafan.
9: Sí.
0: Visiteu, feu com jo, mireu la pàgina web que tenen, a altafan.es, i allà trobareu doncs, això, totes les opcions i una mica de fotografia i d'imatge de tot això que estem explicant. Molt bé.
9: Perfecte.
0: Molt bé.
8: José Luis, moltíssimes gràcies per compartir
9: gràcies
8: aquesta estoneta
9: amb
8: nosaltres. Que vagi molt bé l'estiu, malgrat hi hagin aquestes traves que a vegades facin que quedem una miqueta enfonsats. Escolta, molts ànims i segur que ho aconseguiràs.
9: Merci, merci a tots.
8: Núria, ja ho saps què diuen, no?, allò de que és allò que corre per tot arreu, si pot anar assegut i també d'empeu, no rondina ni gasta benzina, i segur que ja ho sabeu.
0: No la sabia jo, aquesta. M'agrada molt. No la sabia, no, aquest endevinall no la sabia. Superbé.
8: Què és?
0: La bicicleta, és? No? Sí o no?
8: Home, òbviament.
0: Eduard, ara després recuperaré el podcast, recuperaré el programa i me l'apuntaré. És una endevinalla molt, molt cuqui, molt
8: d'espera. Escolta, és endevinalla i a més amb melodia, vull dir que també
0: ja
8: la pots cantar.
0: Sí, ja ho veig.
8: Eduard, jo no la cantaré, però...
0: No, jo no t'ho demano perquè anem fora de temps. És que això... Però no la cantaràs? Mira, encara tindríem mig minut.
8: No. Tranquil·la. Segur que hi ha companys i companyes que s'esperen per entrar en antena.
0: Eduard, moltes gràcies. Fins demà.
8: Fins demà. Una abraçada.
9: Adéu.
7: Obert per vacances.
0: Doncs vinga, després d'aquesta simpàtica connexió sobre rodes, com dèiem, amb Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili, el que fem és seguir endavant i parlem d'aquesta cita tan emocional també que tindrem el dia 12 d'agost, l'Eclipsi, un podcast que ens arriba des de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí de Tarragona amb la col·laboració de Tarragona Ràdio i que avui ens parla de l'Eclipsi en clau econòmica.
7: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
10: L'eclipsi total del 12 d'agost tindrà un impacte econòmic a les comarques de la Catalunya Sud. En aquest capítol número 4 del podcast conversem amb Josep Maria Arauzo, catedràtic d'Economia, especialista en estructura econòmica del Camp de Tarragona, transició energètica, activitats industrials, atracció d'empreses i economia circular. Josep Maria Arauzo, quin impacte creu que pot tenir l'eclipsi total en la demanda turística, tenint en compte que serà en ple mes d'agost?
11: Bé, l'impacte de l'eclipsi del mes d'agost sobre la demanda turística pot ser important, sobretot si s'aconsegueix descentralitzar aquesta demanda per tal d'evitar col·lapsar aquelles zones del país, especialment doncs, tot el que és la franja litoral, que ja es preveu que en aquell moment de l'any estiguin amb una ocupació força superior a l'habitual. Per tant, és possible que aquest impacte vagi cap a l'interior i cap a zones que, de forma habitual, no tenen uns nivells d'ocupació molt elevada.
10: I és difícil preveure que rebrem molts visitants dels no habituals, dels que ja no estaran instal·lats a la Costa Daurada, a les comarques de Tarragona, perquè som en ple període de vacances?
11: Bé, es preveu que rebrem molts més visitants dels habituals, tot i que el que no està clar serà la capacitat del territori per allotjar, per proveir serveis en aquests visitants addicionals. I, per tant, al marge que des d'aquí podrem veure l'eclipsi, on s'acabaran instal·lant, això encara està per veure.
10: Mm-hmm. Els visitants poden ser de perfils molt diversos, fins i tot també aquells, no? L'astroturisme, no? El fenomen que es coneix com a astroturisme, que són persones realment de nivell cultural alt que busquen aquests fenòmens naturals. En podem tenir d'aquests també?
11: Sí, de fet, hi ha una ruta de viatges al voltant del món d'això que es coneix com astroturisme, tot buscant fenòmens astronòmics, com ara eclipsis, o tota mena de fenòmens meteorològics que per part d'un perfil de visitant, que com dèieu és una persona d'una certa edat, amb un cert poder adquisitiu, amb un cert nivell educatiu, respectuós amb l'entorn, això és molt important, doncs aquí evidentment esperem que una part important d'aquests visitants atrets per l'eclipsi corresponguin amb aquest perfil.
10: Tenint en compte que l'eclipsi total no es podrà veure en el conjunt del país, en el conjunt de Catalunya, creu que això representarà també un impacte en el territori molt, molt destacat?
11: Evidentment, perquè per veure l'eclipsi caldrà acostar-se al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, una part de Ponent, i per tant aquesta serà la zona, diguem-ne, zero d'impacte econòmic de l'eclipsi. També és evident que atesa la capacitat limitada del territori per acollir tots aquests visitants addicionals a mitjans del mes d'agost, hi haurà una part d'aquest impacte que es podrà centrifugar cap a l'exterior d'aquestes zones de màxima visibilitat, però on l'impacte serà més gran serà en aquest territori, això és evident.
10: Com que l'eclipsi és en ple mes d'agost, en ple període de vacances, l'impacte serà menor del que hauria estat en una altra època de l'any?
11: Lògicament sí. Si aquest eclipsi hagués tingut lloc doncs, al setembre o l'octubre, el que tindria més una ocupació extra molt superior a l'estàndard per aquest moment de l'any. Com que l'eclipsi tindrà lloc al mes d'agost, temporada alta, el que es pot afegir de més hauria d'anar cap a aquelles zones, diguem-ne, menys tensionades i amb menys oferta d'allotjaments turístics. Mm-hmm.
10: Això vol dir que el qui pot sortir, entre cometes, més afavorit és els sectors econòmics de les comarques de l'interior on el turisme no té tant d'impacte habitualment en ple estiu?
11: Sí, semblaria lògic afirmar doncs, que l'impacte econòmic serà desigual, no serà tan gran al litoral perquè la capacitat, el sector hi està molt tensionat i hauria de ser més important a l'interior. Uh-huh.
10: La mobilitat serà important, ja dèiem que clar, tenint en compte que no a tot Catalunya es veurà l'eclipsi total, en moltes zones d'Espanya tampoc es veurà i en moltes zones d'Europa sens dubte no hi haurà aquest fenomen d'eclipsi, per tant podem tenir una allau de visitants en poques hores i per tant caldrà estar preparat amb això.
11: Sí, això vol dir doncs, que caldrà planificar els desplaçaments amb molta antelació i, per tant, dels visitants que s'estiguin, ja siguin de fora d'aquest territori, ja siguin del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre, el que és important és no fer desplaçaments ni el mateix dia ni una estona abans, perquè serà completament impossible, perquè ja totes les administracions locals ja estan habilitant espais des d'on es podrà contemplar aquest fenomen i, per tant, la previsió de restriccions de la mobilitat en les carreteres està sobre la taula, i això vol dir doncs, que hi haurà carreteres tallades, que hi haurà carreteres amb restriccions de la mobilitat, que hi haurà carreteres que ja des del dia abans no s'hi podrà accedir. Per tant, això vol dir doncs, que hem de ser molt curosos i molt conscients de que hem de decidir amb antelació des d'on volem veure aquest eclipsi.
10: Per part de les administracions, creu o està convençut que caldrà establir dispositius especials, fins i tot davant d'una possible emergència, d'una possible situació complexa?
11: És evident, perquè es tractarà no únicament de facilitar l'accés en els indrets que ja s'han identificat com a més adequats per veure l'eclipsi, sinó això s'ha de conjugar amb la capacitat de respondre a qualsevol emergència mèdica o de qualsevol mena per tal de treure gent d'aquesta zona, si cal, amb la màxima celeritat possible. Això vol dir doncs, que hi haurà restriccions de la forma en què ens desplacem, en termes d'aparcament, en termes de carreteres, i per tant doncs, no hem de pensar que ens podrem desplaçar com en un dia normal i corrent.
10: Mm-hmm. Hem esmentat aspectes segurament positius, però també alguns negatius que pot tenir aquest fenomen de l'eclipsi total en ple mes d'agost. Preval, segons vostè, els aspectes positius per al conjunt de la demarcació del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre?
11: Sí, hi ha una correcta planificació de la mobilitat. Les decisions es prenen amb antelació. I, sobretot, per part de l'oferta turística del territori o de l'oferta de béns i serveis, es dimensionen amb anterioritat aquests serveis a una previsible arribada massiva de visitants, llavors jo crec que, sens dubte, els efectes positius superaran els negatius. És evident, en qualsevol cas, que hi haurà molèsties, que hi haurà restriccions i que no ens podrem desplaçar com de costum, per això doncs, entenc que és menys rellevant comparat amb tota la potencialitat d'aquest fenomen.
10: Mm-hmm. Més enllà del fenomen que es produirà aquell dia, del 2

0: no pot incrementar una mica més les reserves, pot incrementar una mica més el nivell d'ocupació, però no serà un punt d'inflexió.
1: Caldrà fer, serà interessant fer un estudi a posteriori de l'impacte que haurà tingut econòmicament en el territori aquest eclipsi total?
0: Sí, perquè això també ens permetrà veure aquesta mena de fenòmens massius, puntuals, de durada molt limitada, com poden no únicament suposar una injecció de despesa, sinó després, a posteriori, fins a quin punt això ha permès generar un canvi de disseny de l'oferta turística i, per tant, un canvi de les perspectives econòmiques de creixement a nivell local.
1: Mm-hmm. Tenint en compte que som els tarragonins i tarragonines, la gent del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la zona zero de l'eclipsi total, però també que tenim persones que segurament ens escolten des d'altres punts del país, alguna recomanació que pugui fer, que vulgui fer per aquell 12 d'agost?
0: Bé, decidir ja des d'on es vol veure i desplaçar-se amb antelació si és que es vol veure des d'un indret diferent al lloc de residència. En qualsevol cas, des del punt de vista dels llocs de destinació, doncs hauríem de recomanar doncs fer, diguem-ne, fer un aprofitament d'aquesta oportunitat, però també és cert que si molta gent la pot veure confortablement des del terrat de casa seva, és possible que sigui la millor opció en molts casos.
1: Amb aquesta recomanació ens quedem. Gràcies, en Josep Maria Arauzo, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: En col·laboració amb Tarragona Ràdio, a la resta de capítols, i ja ens en van quedant poquets, que els emetrem fins al dia 12, doncs ja sabeu, aquí a l'Obert per Vacances, els dimarts i els dijous. Avui és dijous. Vinga, va, i anem avançant. Són les 10 i 40 minuts. I d'un tema a un altre, i ara toca parlar dels més peluts de casa, dels gossos concretament. Ja sabeu que des de Ràdio Calella ens ofereixen tota mena de consells pel que fa, doncs, a no als animals de companyia, sinó específicament als gossos. Dog Tips. Avui el tema del Dog Tips va sobre el menjar. Menjar cuinat a casa, els hem de donar premis en forma de menjar o no? Sortim de dubtes.
4: El món de l'alimentació recull molts mites. Què és millor? Pinsos que nosaltres comprem en un supermercat i podem englobar dins del paquet de processats? O és millor menjar natural, cuinat i fet a casa nostra? Què creieu que l'alimentarà més? Què creieu que li aportarà més proteïna, per exemple? Tot això i més ho podem descobrir ara mateix.
5: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Pinso, no és mala alimentació, però jo penso que una mica fer variat, humit, sec.
7: Nacho Mediavilla, veterinari.
6: Perquè el pinso dona molta set, també vulguis o no estan deshidratats els animals. Llavors es recomana també molta dieta humida, també llauna, i també aquestes dietes casolanes que estan cada cop més en boga. Estan molt bé.
8: Si nosaltres li volem fer el menjar a casa, o li volem fer una dieta, o unes dietes d'aquestes precuinades o coses així...
7: Josep Estanyol, veterinari.
8: No hi ha problema, sempre i quan notem que el gos té la pell bé, és una dieta equilibrada, paeix bé, fa les femtes ben fetes, ben formades, i l'animal té les dents netes. Això voldrà dir que amb ell li senta bé. I mai hem de parlar de tots els gossos en general, sinó que cada gos en particular tindrà una necessitat.
4: I a nivell de pinsos, si decidim comprar un pinso en un supermercat, quines creieu que han de ser les coses més importants en les quals ens hem de fixar a l'hora de comprar el pinso? Què hem de mirar en les etiquetes?
6: El primer, el preu, ho marca molt. Llavors hi ha pinsos que són molt barats, que igual et costen 10 euros 20 quilos, que, clar, vulguis o no, els pinsos estan fets de, segurament de subproductes de l'escorxador de lo pitjor de lo pitjor. Clar, jo entenc que la gent cada un té la seva butxaca, però si decideixes un pinso, intenta anar a una gamma alta.
4: Quantes vegades al dia haurien de menjar els nostres peluts?
8: La recomanació que fem nosaltres és que mengin dues vegades al dia o, si no, que mengin una vegada al dia. Pensa que hi ha gossos que són més delicadets, més petitets, que els costa més de pair, i llavors és millor potser que mengin dos. Els gossos tipus gossos grans, un pastor alemany o així, tenint en compte que tots els gossos

0: Venen del llop, amb una vegada al dia que mengen, els hi va molt bé.
1: Seu, quiet, el món dels premis, què en penseu? Són tots els premis adequats per tot tipus de gos? Hi han alguns aliments que hauríem de no tenir en compte amb els premis?
2: Jo, l'ideal és començar a educar el gos des de cadell, entre els 3 i 7 mesos, que és quan es queden amb tot. I es fa amb el menjar, amb, o sigui, amb el seu propi menjar.
3: Quico Baltrons, instructor caní.
2: El gos, diguéssim, per aconseguir el que tu vols d'ell, en comptes de donar-li premis, canvies. Li dones el seu menjar, el gos menja un parell o tres de cops al dia, però treballant-lo. I és la millor manera, els gossos agafen una bona educació. I llavors, quan són més grans, a poc a poc se li va reiterant aquest tipus d'entrenament, i llavors ja sí que li pots donar alguna recompensa, que pot ser o bé verbal, una carícia o algun trosset de premi de tant en tant.
4: Crec que és la millor manera per educar un gos de forma positiva.
3: Gerard Estabanell, educador caní.
4: El que passa que em trobo molt, que hi ha molta gent que té la idea, no, el meu gos m'ha de fer cas sense xutxes. Per què? Tu treballes sense cobrar. És que no, doncs el gos tampoc. L'aprenentatge del gos ha de ser sempre de forma positiva. El gos ha d'entendre què és el que volem. És tot un procés. Quin és el teu problema? Que el gos es tira, que el gos borda les persones. Equació de segon grau. Problemes bàsics, sumes, restes. Ho sap fer això el gos? No. Doncs llavors hem de començar per lo primer.
1: I quins aliments hem de tenir en compte a l'hora de premiar-los?
5: Hi ha aliments prohibits. Hi ha coses com la ceba, en els gossos els hi mata els glòbuls vermells, bueno, la hemoglobina, o el raïm, que és tòxic, o el guacate, la xocolata també és tòxica pels gossos.
4: Se li tira una xutxa al gos al terra perquè la busqui, no la troba, i li dieu, mira, mira, està aquí. Va, eh? Li esteu fent els deures al gos. Si els gossos no aprenen a pensar, no aprenen a gestionar petits problemes, no podran gestionar mai els problemes grans.
6: Dog Tips.
3: Un espai amb consells pels nostres peluts. Un espai de Ràdio Calella. El dijous vinent, més. Vinga, va, que tanquem. Anem tancant el programa. Falta un quart d'hora per arribar a les 11 i hem de saber a què s'acosta el cap de setmana, que avui ja és dijous. Què podem fer a nivell d'agenda d'activitats? Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Comencem parlant de música.
7: Avui comença el festival autogestionat al Tinglado, a Vilanova i la Geltrú, que durant 3 dies omplirà la Torre d'Enveja de Vilanova amb música d'una vintena d'artistes d'estils molt diversos, com els Pets, Crim o Esbatlana, que són els que sentirem ara.

0: El Tingladu manté un esperit que s'ha convertit en un dels festivals d'estiu de referència del Garraf i aposta per una programació molt diversa amb un model d'estiu comunitari que posa la cultura i la participació en el centre. A més d'Esvetlana, aquesta nit el cartell té actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Oqueda R, Rataip o Miquel del Roig. Els abonaments, hi ha abonaments per 3 dies a 35 euros i també, si no vols anar tots els dies i només en vols anar un, hi ha entrades de dia a 16 euros.
1: Molt bé, un bon pla per al cap de setmana festival al Tingladu, com deies, a Vilanova i la Geltrú. I la propera a punt d'agenda ens deixa aquí a Terres de Tarragona, no?
0: Sí, passem del Garraf aquí a Tarragona amb una visita guiada a la Pedrera del Mèdol, que és una ruta que va pels diferents miradors de la zona i ens invita a explorar el lloc d'on ve la pedra que va construir la ciutat de Tarraco Romana i endinsar-se també l'entorn natural del Clot del Mèdol. Els organitzadors recomanen portar calçat còmode, protecció solar i aigua, i més amb aquestes onades de calor que estem tenint. I recorden que la gita, al ser doncs, una zona així, no és apta per persones amb problemes de mobilitat. La visita guiada és gratuïta, però l'aforament és limitat. I és demà divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda en català. Però si la de demà us la perdeu, n'hi ha més durant la resta de l'estiu, tant en català com en castellà, a partir de l'agost i una al setembre.
1: De totes les moltíssimes rutes que es fan per a la Tarraco Romana, diguem-ho així, aquesta de la Pedrera del Mèdol és la que té més forma d'excursió. No? És una de les que té més forma d'excursió pel fet que queda a les afores i, en fi, camines per una zona així més natural. Molt bé. I tanquem amb una activitat que tindrà lloc a Targa.
0: Sí, demà, dia 24 de juliol, comença el Targae, que és un festival pels amants de la música d'arrel jamaicana. I, doncs, ara sentirem una mica...

0: Ella és Mata i és una de les artistes que podran seguir i sentir les persones que hi assisteixin. I en Diego González, el membre de l'equip de producció del Tarregae, ha explicat als micròfons de Ràdio Tàrrega una miqueta la programació a part de Mata que estàvem sentint abans.
1: Participen artistes nacionals i internacionals de l'escena reggae i Sound System, la de la nit del divendres amb Ja Life Sound System, un col·lectiu amb gran recorregut a nivell nacional, que juntament amb 48 Root, que és un col·lectiu italià, posaran la música del divendres nit, o també podem destacar les actuacions del dissabte nit, en la qual tindrem un meeting. Això vol dir que cada col·lectiu portarà el seu equip de so entre Kira Dance Sound System i Wicked Estepa Sound System.
0: Doncs bé, en Diego ens explicava una miqueta, complementava la programació. Les actuacions nocturnes són de pagament i tenen un preu de 44 euros, l'abonament de dues nits i 20 euros d'un sol dia, mentre que hi han també activitats per tots els públics, com xerrades, activitats infantils i espectacles, però aquestes són gratuïtes.
2: Molt bé, el Tarregae, no?
0: Sí, costa una mica de pronunciar, eh?
2: Però ja sabem de què parlem. És reggae per un tubo. Molt bé. Moltíssimes gràcies per aquest darrer punt també, Jamaica. Lídia Porta, fins demà. Una abraçada.
0: Fins demà, Núria. Adéu.

0: I tanquem el programa de nou connectat amb Ràdio Cardedeu amb l'Enric Rubio, que ens farà sortir de dubtes quin és l'hortalissa que els nostres oients prefereixen. Enric.
1: Molt bones, aquí estic.
0: A l'hort, estàs a l'hort?
1: Estic a l'hort, sí, ja sí, no sé si em reclamàveu, disculpa.
0: Què és que estaves collint, regant,
1: mira,
0: traient
1: gairebé,
0: les males herbes?
1: No. Veig que avui hem arribat un pèl més aviat, estava res, fent cosetes d'aquí l'obert per vacances, s'ha anat al cel.
0: Ai, no, tranquil. Digue'ns, però sabem, què diuen els oients.
1: Sí, home, i tant, mira, aquí tenim, per exemple, la Carme. Bé, és un àudio una mica llarg, però posarem potser... anem a posar a l'Arlet. A veure què et sembla.
2: I la millor hortalissa, amb diferència, són les albergínies, perquè és que m'encanten. O sigui, farcides, escalivades, és que de totes les maneres estan espectaculars.
0: Ai, que és bona,
1: eh? Boníssimes, eh?
0: Com ho dieu vosaltres, Enric? Com ho dius tu?
1: Jo en dic albergínia.
0: Amela, albergínia.
1: Sí. Aquí diem... Però de petit em deia esbergínia, també t'ho haig de dir,
0: també.
1: Eh?
0: I aquí diem obergínies.
1: Oh, fantàstic, m'encanta.
0: Sí, sí, però sabem de què parlem, sí.
1: Sí.
0: I bona, tant, bona. Si deus...
1: Tenim aquí una col·laboradora que ens ha enviat, bueno, col·laboradora no, una fidel oient que ens ha enviat un àudio, és un xic llarg, el poso i si no el tallem, et sembla, i m'ho dius tu.
0: Sí.
1: Som-hi.
3: Bon dia, obres per vacances. La meva hortalissa preferida, és que a mi m'agrada molt la verdura. Totes les plenes, els cogombres, les albergínies, feixis arrebossadetes amb una mica de mel per sobre, o a la planxa, m'agrada la bròquil, m'agrada la coliflor, és que el bròquil i la coliflor no toquen ara, la mongeta tendra, m'agrada la mongeta tendra del cuc, aquella que és rodoneta, què més? M'agrada... El que més m'agrada és el tomàquet. Una bona amanida de tomàquet amb una mica de ceba morta per sobre, amb unes tiretes de bacallà salat, bueno, de salat, clar, i unes olives mortes de l'Aragó amb un bon raig d'oli fet a primera hora del matí perquè després del migdia tinc aquell suquet de tomàquet. Buah, boníssim. El tomàquet, definitivament el tomàquet.
1: Núria, jo tinc ganes,
0: Carme,
1: ja. No sé com.
0: Per què... Deixeu aquests àudios. Per què ho feu això amb aquestes hores? Que no són les 11. Ja
1: és de... dolent, eh? Dolent per la salut, eh?
0: Però has vist la Carme com no s'hi recreava, no? I ho estava
1: menjant.
0: Sí,
1: és una cosa gairebé sensualitzada,
0: sí.
1: Eh? Sí.
0: És com el Watermelon Sugar del que hem començat amb el Harry Styles, déu-n'hi-do.
1: Mira, jo sempre dic que algú que no és de bon menjar no pot ser de fiar, saps? És a dir, jo gaudeixo veient la gent gaudir menjant, saps?
0: Sí. Triomfa el tomàquet, una mica? Si haguessin de fer un rànquing, triomfa
1: molt. I més que el tomàquet, jo diria també les tomaqueres, quan les plantes o les sembres hi comencen a sortir, aquella olor que fa la fulla, és que fa més olor de tomàquet la fulla que el tomàquet, gairebé.
0: Super d'acord.
1: Sí, és estiu.
0: És així. I per tu, ja m'ho has dit, no?, que el tomàquet t'agrada molt, Enric.
1: Per mi és el tomàquet, també una bastant infravalorada seria la bleda. La bleda és un monstre. A mi se m'han fet bledes amples com la meva cuixa, i la meva cuixa no és petita, eh?
0: Però o sigui, són d'ara de temporada o són de tardor, les bledes?
1: Duren tot l'any.
0: Les bledes duren tot l'any.
1: No en planteu gaires, perquè se us desmadra. Són boníssimes i el bròcoli per mi és el rei, igual que el tomàquet, però de l'hivern, és fantàstic. Això sí, el vapor, molt poc cuit i increïble, inclús cru.
0: Sí, és que la gent que no li agrada la verdura potser és que no l'han provat massa bé, eh? Potser és que hauríem de tenir el seu hortet i la disfrutarien més.
1: És cert, ara s'ha de dir que les escoles s'ha renovat molt aquestes últimes dècades i ha millorat, però clar, a la meva generació a vegades, quan tu hi entres al menjador, feia una olor que et tirava enrere, perquè clar, verdura bullida una hora, peix rebullit una hora més, clar, les coses han de tenir el seu punt de cocció, i si la gent ho prova com realment s'ha de cuidar per no perdre nutrients i mantenir la seva part gustativa, ostres, la gran majoria d'aliments són una barbaritat.
0: Doncs reivindiquem fruites i verdures de temporada i de proximitat, que a més ara l'estiu venen
1: molt. I saps què queda brut després de menjar hortalisses?
0: Ah, què?
1: Els plats, i és que demà saps quin tema del dia tenim?
0: Ah, no. Què?
1: Ai, tenim sèries per veure a l'estiu.
0: Ah!
1: I ja saps per on vaig.
0: Ja sé per on vaig. Doncs vinga, ho deixem aquí. Ostres, serà absolutament demà. Molt bé. Sí. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Continua regant i traient herbes. Fes.
1: Salut.
0: Fes demà. I també fins demà a vosaltres amb aquest tema del dia i amb altres qüestions que desplegarem en forma d'entrevista, de podcast, de reportatge. Obert per vacances, demà tanca la setmana a partir de les 9.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona Comunicació i la Llar de Persones Sordes de Badalona han renovat aquest dimecres el conveni de col·laboració que permetrà continuar oferint interpretació en llengua de signes en alguns dels continguts més destacats de la televisió local. L'acord referma el compromís de l'empresa municipal amb una informació més accessible i inclusiva. El conveni estableix que la Llar de Persones Sordes de Badalona assumirà la interpretació en llengua de signes del programa La Setmana, de les cobertures especials derivades de la campanya electoral del maig del 2027 i de la gala inaugural de la 52a edició del Filmets Badalona Film Festival. Amb aquesta renovació, Badalona Comunicació manté una col·laboració consolidada amb la Llar de Persones Sordes de Badalona per continuar avançant en l'accessibilitat dels seus continguts audiovisuals i garantir que la informació arribi al conjunt de la ciutadania. Badalona podria patir els mateixos efectes de la calor nocturna detectats a Barcelona, segons un estudi de la UPC. El Centre de Política de Sol i Valoracions adverteix que les temperatures mínimes són el principal factor de risc per a la salut durant les onades de calor. La investigació conclou que en entorns urbans densos i mediterranis el problema no és només la calor diurna, sinó sobretot la incapacitat de la ciutat per refredar-se la nit, un fenomen vinculat a l'asfalt i a l'efecte d'illa de calor urbana. L'estudi centrat en Barcelona però extrapolable a municipis metropolitans com Badalona assenyala que les temperatures nocturnes elevades tenen un impacte directe en la mortalitat. De fet, entre 2007 i 2018 s'han atribuït més defuncions a la calor nocturna que a la diurna, evidenciant que la manca de descans per calor és un factor crític per a la salut pública. L'ONG badalonina Open Arms ha completat la missió rumbo a Cuba amb l'entrega de material sanitari i sistemes d'energia solar a un hospital pediàtric de l'Havana. L'acció s'ha dut a terme a bord del Baler Astral i ha permès dotar el centre de recursos clau per garantir el funcionament de la unitat de cures intensives en un context de talls elèctrics recurrents. Segons l'entitat, l'hospital pediàtric Juan Manuel Márquez ha rebut panells solars, subministraments mèdics i un ecògraf. La instal·lació energètica preveu diversos sistemes de suport que permetran mantenir operativa la UCI i el laboratori durant hores en cas de pagar, una situació habitual que condiciona el dia a dia del centre. La missió, impulsada conjuntament amb més de 150 entitats, s'ha coordinat amb les autoritats sanitàries cubanes. A més dels equips energètics, el material mèdic lliurat facilitarà diagnòstics més ràpids i segurs, especialment en casos de pacients pediàtrics amb situacions greus que requereixen atenció immediata. Últims dies per inscriure's aquest juliol a la celebració de les Noces d'Or 2026. Aquest divendres 24 finalitza el primer termini per apuntar-se a l'acte institucional. També hi haurà un segon període d'inscripcions de l'1 al 15 de setembre. Recordem que l'acte de les Noces d'Or tindrà lloc el dilluns 19 d'octubre a les 5 de la tarda al Palau Municipal d'Esports de Badalona, una celebració que està dirigida a les parelles que commemoren els 50 anys d'unió, és a dir, a les parelles que es van casar o unir durant l'any 1976. Les inscripcions es podran realitzar a les oficines municipals de districte de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia. Les parelles hauran d'emplenar i signar un formulari corresponent i aportar una fotocòpia del DNI i el llibre de família o document que acrediti els 50 anys de convivència. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: El millor del Badalona Matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
6: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
8: Amb nosaltres, amb Miquel López, bon dia.
9: Bon dia, bona hora.
8: Amb ell sabeu que repassem directors, directores de teatre, de cinema.
9: Directores
8: poques hem poques, fet, no?
9: Poques, americanes, clàssiques poques, perquè directors de cinema hi ha hagut poquíssimes de la història del cinema. Ara sí que n'hi ha moltes, i a Espanya, a Catalunya en concret n'hi ha moltes. Sí. La cosa que està molt bé, però anys enrere, doncs...
8: costava tot.
9: Molt difícil.
8: A les dones ens costava
9: era,
8: tot.
9: I a l'època clàssica de Hollywood, que moltes vegades la que ens fixem, pràcticament cap alguna actriu que era directora, com Aida Lupino, per exemple, i alguna cosa més, però tampoc van fer coses molt, molt, molt destacades. Uh-huh. Ara hi ha Catherine Bigelow i alguna més, però encara és difícil, a nivell general. Uh-huh. Ja dic, a Catalunya i Espanya és diferent.
8: Per què comencem?
9: No, mira, anem a començar per un director, clar, són homes, un director que està una miqueta en l'òrbita de Steven Spielberg, per dir-ho així, i ha dirigit sobretot grans èxits comercials i pel·lícules molt conegudes. Potser la més coneguda d'ell és aquesta.

0: Espera, que ara sonarà la fanfàrria.
1: Ah, perquè això m'està sonant al Vall de l'Àliga una mica.
0: No, espera, espera, perquè saps de quina estem parlant?
1: Sí.
0: Sí? De quina? Aquesta, Regreso al Futuro.
1: Ara sí.
0: Ara, menys mal. Saps que vaig anar a veure una atracció de Regreso al Futuro a la Universal, si no recordo malament, a Hollywood ja fa un munt d'anys. No, a Hollywood no, a Orlando. I vaig quedar impressionat. Però aquesta atracció ja ha quedat ara passada de moda, perquè cada vegada els efectes especials són més.
1: I què vas fer en aquella època?
0: Era una simulació, un simulador, el que després ara és molt, molt popular. Posaves en un aparell que representava el cotxe de Regreso al Futuro.
1: Sí.
0: Llavors és com si estessis fent un viatge a través de l'espai. Què d'això parla la pel·lícula, efectivament, Regreso al Futuro, recordem-ho, aquesta gran producció, doncs, molt, molt espectacular, sobre això, un viatge, viatges, vaja, en el temps, no? Amunt i avall. Una gran pel·lícula i molt recomanable.
1: Amb el Doc.
0: Amb el Doc, efectivament, Christopher Lloyd. I, bueno, un pel·liculon. Anem amb les pel·lícules d'aquest senyor. Va fer també, per exemple, bueno, abans d'això ja havia fet Tres de Corazón Verde, amb Michael Douglas i Catherine Turner.
1: Calla, no, Catherine Turner era
0: Turner,
1: sí.
0: Turner,
1: ah, sí, sí,
0: sí. També va fer Quien engañó a Roger Rabbit, una pel·lícula així...
1: D'animació.
0: Molt d'animació. I després ja va voler anar a coses una miqueta més serioses.
1: Tu te'n recordes de Roger Rabbit, que li deia la dona de Roger Rabbit? Jo no soy mala, el guión me ha hecho así.
0: El guión me ha hecho así.
1: El guión
0: me,
1: no, me
0: dibujaron así.
1: Me dibujaron así, era el guión.
0: Em sembla que me dibujaron así, crec.
1: La pel·lícula
0: perquè és un dibuix, al cap i a la fi.
1: Sí,
0: no?
1: Em va agradar moltíssim.
0: Dic que va passar una miqueta més d'acció a una cosa una mica més seriosa. De fet, potser la pel·lícula més rodona que ha fet aquest home, Robert Zemeckis, que el va juntar amb Tom Hanks, i es tracta, ni més ni menys, que de Forrest Gump.

0: Qué bonita, comeré yo. La vida
1: es una caja de bombones.
0: Yo mateix. Yo no soy tonto, tontos son los que hacen tonterías. En fi, un paper que li va valer l'Oscar a Tom Hanks, que ja l'havia guanyat per Filadèlfia, però qui va repetir, i que està segurament el millor paper que ha fet mai Tom Hanks. I, ja dic, potser la millor pel·lícula més rodona, diguem-ne, que ha dirigit Robert Zemeckis. Que ha fet també altres produccions, com per exemple Contact, una pel·lícula de ciència-ficció amb Jodie Foster sobre contacte amb altres mons, amb vida extraterrestre, que per cert Spielberg estrena ara una pel·lícula sobre això aviat, la setmana que ve, ara no recordo el títol, però que és una pel·lícula fabulosa. El dia de la...
1: De la
0: conciliació, no, el dia de la revelació. Això, el dia de la revelació s'estrena ja, jo dic que es tracta d'això, d'un contacte amb els extraterrestres. És diferent la manera que s'explica. També va fer Naufragó, repetint una altra vegada.
1: Ostres, sí. Era bona aquella, eh?
0: Sí, amb el Tom Hanks, filmada gairebé tota.
1: El senyor Wilson.
0: Amb una illa, això mateix, amb una illa abandonada, i només amb el personatge del senyor Wilson, que era una pilota, no? Una pilota,
1: era una pilota desinflada? O era un coco? Ara no recordo.
0: Una cosa que li van posar...
1: El senyor Wilson,
0: això mateix. Li va posar ell ulls i cara, i au, era qui l'acompanyava en aquell exili. Uh-huh. I també ha fet alguna cosa de ciència-ficció així fantàstica, estrambòtica, amb Meryl Streep, amb Goldie Hawn, i si no recordo malament, amb Bruce Willis, que era La muerte os sienta también. Saps que era aquesta pel·lícula que...
1: Eren bruixes o...
0: No,
1: eren?
0: Feien com operacions,
1: sí,
0: i els hi canviaven...
1: Per allargar la vida.
0: Per allargar la vida, però al final tot fallava una miqueta.
1: Per sentir-se més joves.
0: I que eren els dos personatges de la Goldie Hawn i de la Meryl Streep, no? Que era de ciència-ficció, però molt de riure. Era humor negre, això sí, però molt de riure. Ha fet també El vuelo, per exemple, amb Denzel Washington, el Polar Express, i l'última que ha fet també amb Tom Hanks, fa no gaire, l'any passat, em sembla que va ser Aquí, Here, que era un experiment també curiós, perquè representa que passava tota en un sol lloc, però al llarg del temps. Mm. És a dir, tu imagina aquest estudi de ràdio que estem aquí, que fa 1.000 anys, o 2.000 o 3.000, era un bosc, per exemple, no? Mm-hmm. I després va ser, al millor, un edifici de l'època medieval, o abans de l'època dels romans. Doncs en aquest mateix espai el que ha anat passant al llarg del temps. Ah. Això que explicava aquí. I com els diversos personatges que molts els interpretava el mateix Tom Hanks o Robin Wright, que també sortien en aquesta pel·lícula. Això és Robert Zemeckis. Prova, si vols, anem amb un altre director.
1: Vinga.
0: A un dels clàssics de Hollywood. Mm-hmm. Clàssics relatius, perquè va començar als anys 40, però va fer pel·liculots autèntics. Però és un home que va tenir molt mala crítica.
1: Per què?
0: Perquè, ara t'ho explicaré, perquè si vols comencem ja parlant d'aquest senyor i de la primera pel·lícula que de fet va dirigir, que m'encanta la novel·la, m'encanta la pel·lícula, és Un árbol crece en Brooklyn, i parlem d'Elia Kazan. Elia Kazan, crec que s'ha de dir en anglès, que va dirigir aquesta pel·lícula sobre... una història basada en una novel·la de Betty Smith sobre una noia que creix al Brooklyn de principis de segle, en una situació de més aviat de pobresa, i com creix en aquest ambient, no? Preciosa. Va fer també, doncs, aquest senyor va ser un dels fundadors de l'Actors Studio. És aquest sistema, aquest mètode de dirigir i d'interpretar, que es basa bàsicament en que l'actor s'ha de posar a la pell del personatge, com si ell visqués aquesta experiència. Uh-huh. I què li recorda...
1: Com el mètode Stanislavski.
0: És que és la base
1: és això, no?
0: De l'Actors Studios de l'Stanislavski. És a dir, uh-huh, què has viscut tu a la teva vida que recorda, això és una mica la base, uh-huh, a les experiències d'aquest personatge. Això...
1: Anthony Hopkins va utilitzar-lo.
0: I saps qui va fer-lo més famós al principi de tot? Marlon Brando.
1: Ah, sí?
0: Marlon Brando, efectivament, es va fer famós per, sobretot, una obra de teatre que després que va dirigir Elia Kazan, i després el mateix Elia Kazan va dirigir en cinema. Aquesta obra de teatre, Marlon Brando i Vivian Leigh com a protagonistes, es va convertir en la pel·lícula Un tramvia llamado Deseo. que era meravellosa, una obra de teatre meravellosa, una pel·lícula fabulosa, estaven tots fantàstics. Bibi Leigh va guanyar el seu segon Òscar com a millor actriu, Kim Hunter i Karl Malden van guanyar com a millors actors secundaris, però Marlon Brando no. No sé per què, perquè era el que, de fet, va donar fama a la pel·lícula. De fet, després Marlon Brando va fer Amelia Catherine Viva Zapata, on feia de Zapata, del revolucionari mexicà, i va fer també La ley del silencio, que aquí li va representar l'Òscar. Sí, aquí sí que va guanyar l'Òscar. I després va dirigir a un altre actor, també de l'Actors Studio, i també molt curiós interpretant, i que una mica imitava Marlon Brando, i que va ser un mite, és un mite encara, només va fer tres pel·lícules aquest actor, però la que el va fer més popular la va dirigir Elia Kazan, i és A l'Este de l'Edén.

0: pel·lícula meravellosa, un dramón total basat en una novel·la de John Steinbeck. Va dirigir a Warren Beatty a Esplendor en la hierba amb Natalie Wood, pel·lícula preciosa que si no has vist t'encantarà. No l'has vista, ja ho veig, perquè si no m'haguessis dit. És preciosa, és una història d'amor.
1: Recorda'm una mica, és que em sona moltíssim.
0: Són una parella que viuen en un poble del mig oest, o sigui, d'un poble del mig dels Estats Units, que tenen una relació preciosa, però no està molt ben vista, perquè ella, si no recordo malament, ella més aviat és pobra i ell no.
1: No,
0: aquesta no. I té un final...
1: Sí? Espatarrant.
0: Tristíssim, però preciós.
1: Val.
0: Una gran pel·lícula. Amèrica també va dirigir Elia Kazan, basada en les experiències de la seva família, que són emigrants armenis, van anar d'Armènia als Estats Units. O El Compromiso, amb Kirk Douglas, una de les últimes pel·lícules que va fer aquest senyor, on, que per cert es va basar en una novel·la que va fer el mateix Elia Kazan, és a dir, també va escriure novel·les. I per què et dic que va ser criticat Elia Kazan?
1: Doncs, per què?
0: Perquè als anys 50 saps que hi havia una caça als comunistes als Estats Units, no? Hi havia algun senador, especialment, diguem-ne, dretà, per dir-ho de manera fina, que el món de Hollywood va buscar tots aquells que havien votat al Partit Comunista o que eren molt d'esquerres. I quan aquests deia aquest no pot ser, aquests eren no exterminats, però ja no podien fer pel·lícula, vull dir, eren ningunejats literalment, no? Doncs Elia Kazan va ser un dels que va declarar en contra i va dir aquest és comunista.
1: Ostres.
0: Clar, això va delatar, diguem-ne, no?
1: Clar.
0: Això li va representar una crítica brutal en el seu moment.
1: Es va posar molta gent en contra.
0: Molta gent en contra. Després més o menys va remuntar, però això li va representar molta crítica a Hollywood.
1: Anem per l'últim.
0: Per l'últim, efectivament, que aquest és més nou, ja no tant, però és més nou, i estem parlant del director, entre altres pel·lícules, de Nacido el 4 de Julio. Es tracta d'Oliver Stone.

0: La música sembla una pel·lícula romàntica, no?
1: I no és.
0: És una de guerra. És el personatge de Tom Cruise, que és una persona que va al Vietnam, allà, doncs, no sé si perd les cames o queda amb cadira de rodes, bueno, fatal, i després tot això ho vol explicar, no? Però és sobretot els efectes de la guerra de Vietnam a les persones que hi van anar. Va fer Platoon, també, sobre la guerra de Vietnam, també una gran pel·lícula. Oliver Stone sempre ha anat en contra de la política bel·licista i en general de la política d'Estats Units, no? Dels presidents d'Estats Units. Va fer Wall Street amb Michael Douglas, Oscar per ser, però Michael Douglas, i Wall Street Money Never Sleeps, que és la continuació, sobre el món això de Wall Street, de les finances, de la borsa dels Estats Units. The Doors, que és una biografia del grup aquest musical, amb Jim Morrison sobretot de protagonista, però també va tenir una dèria especial, ja t'ho he dit, amb els presidents.
1: Sí.
0: No solament per criticar en general la política, sinó ells mateixos. És a dir, va fer pel·lícules, unes quantes pel·lícules, sobre els presidents dels Estats Units. Començant per una que no és tant sobre el president, sinó sobre l'assassinat d'aquest president. Quin president van assassinar últimament? Bueno, fa
1: Kennedy.
0: Uns quants anys, Kennedy. Doncs això va JFK, JFK. També una pel·lícula que és boníssima, amb un repartiment dels que no es donen, enorme, vull dir, Walter Matthau, Jack Lemmon, bueno, Kevin Costner era el protagonista, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, un munt de gent, Joe Pesci, moltíssima gent sortia en aquesta pel·lícula.
1: Has dit noms dels millors, clar.
0: Sí, dels millors. Va aconseguir reunir moltíssima gent. La pel·lícula dura 3 hores. Donald Sutherland també sortia. Fabulosa. Estic dient de memòria, però són més o menys els que recordo. I sobre presidents va fer Nixon, amb Anthony Hopkins fent de Nixon, o W, que no, em sembla que era Josh Brolin, si no recordo malament, el que feia de George W. Bush. Saps? Del últim Bush, diguem-ne, perquè hi ha hagut dos Bushes.
1: El pare i el fill.
0: El pare,
1: no?
0: I el fill, però aquest George W. Bush, si no recordo malament, és el fill. Que va estar fins a principis dels 2000, si no recordo malament. I també ha fet pel·lícules històriques, cosa que em sorprèn d'Oliver Stone, però és que va dirigir a Brad Pitt, a Val Kilmer i a Angelina Jolie a Alejandro Magno.

0: van fer un dels grans, ja et dic, Oliver Stone. Ara està una mica apaivagat, però bueno, ha fet, per exemple, va fer World Trade Center sobre el nou... el 11 de setembre...
1: El memorial que van fer allà, no? També,
0: sí, bueno, el que explicava...
1: La pel·lícula de què va?
0: D'un grup de gent, de, si no recordo malament, un bomber, que havia de rescatar gent que havia quedat atrapada en el World Trade Center. No? Que després ja saps que ho van treure tot i ara han construït un edifici molt gran i un memorial allà on va passar tot. O ha fet Snowden, sobre aquest Snowden, que és el... aquest senyor que va revelar secrets d'estat, de, diguem-ne.
1: Ah, aquesta és molt recent, no?
0: Sí, molt recent, sí. L'Edward Snowden, no? El cas Snowden famós.
1: Sí, sí, sí.
0: Si no recordo malament, aquest, no recordo si és el que està a presó, perquè els confonc. Bé, hi ha dos famosos que han revelat secrets, i un era Snowden i l'altre, no recordo el nom, però no, Snowden crec que no és el que està a la presó a...
1: Jo diria que no,
0: no.
1: Però l'altre no sé qui vols dir.
0: És que no recordo el nom d'aquest altre senyor, que és un senyor així de pèl blanc que va estar tancat a la presó a Ecuador, ai, a la... va estar molts anys a un consulat d'Ecuador o una ambaixada d'Ecuador a Londres.
1: Ah, tu vols dir...
0: Sí, no recordo malament, però no recordo el nom d'aquest senyor.
1: La llibertat de la premsa que apel·lava tant a això.
0: Sí, sí, sí, que era...
1: Tampoc em sortirà el nom. Magnesi, tots plegats, avui ho porto recomanant a molta
0: gent. No, perquè aquest ja fa temps que no en parlem.
1: Va,
0: saps que és aquest de cabell blanc?
1: Sí, sí, sí, ho sé, però no em surt el nom.
0: Ara tampoc. Buscarem.
1: Ara ho buscarem.
0: Ara ho buscarem, però ja no s'entrarà als oïdors. Bueno,
1: ho diré després. Miquel, gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
1: I estem a la secció de cuina i avui us parlem d'un projecte que ha aterrat a Barcelona, nascut de l'amistat entre un italià i un català de Badalona. Ells, en Davide Bernacca i en Gerard Barberán, després d'aconseguir un gran èxit al Brasil, fa tres setmanes que han aterrat al barri de Gràcia amb la Bottega Bernacca. Bon dia, Gerard.
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Doncs molt bé.
1: Com moltes ha estat gràcies. L'acollida de la Bottega a Barcelona?
3: Doncs, bon, portem tres setmanes, com bé has dit, i res, molt bé, molt contents, de moment molt contents, treballant molt, i esperem que també que vingueu a conèixer-nos aquí a prop.
1: Oh, i tant. Com us coneixeu, en David i tu? Tu ets a Badalona, ell de Carrara. On us trobeu? En quin punt
3: ens
1: us trobeu?
3: Ens trobem a Eivissa. Ens trobem a Eivissa a finals de 2014, ja fa ben bé 12 anys, i ens trobem a través d'un restaurador que és amic d'ell i jo havia treballat amb ell a Eivissa, que és Josep Cipriani, i ens coneixem perquè ell vol obrir aquesta botega que ja tenia a Brasil, i doncs bo, ens presenten i comencem el projecte de 2015 a Eivissa. I res, i d'aquí doncs, neix amistat, neix una societat i neix tot el que ara ja tenim junts, no? Ja et dic, 12 anys junts.
1: Quants restaurants teniu al Brasil?
3: A Brasil estem amb 10 operacions.
1: 10 operacions. No tots són botega.
3: No tots són botega.
1: Tenim... N'hi ha un que és japonès.
3: Tenim dos japonesos.
1: Dos japonesos.
3: De dos perfils ben diferents. Un dels que més m'ocupo jo, que és Kuro. I després tenim dos...
1: Amb estrella.
3: Amb una estrella Michelin des de fa 3 anys. I res, i després tenim dos bars i estem obrint el sisè projecte ara amb concepte Bernacca, però serà forneria. Vull dir, ens dedicarem a fer una mica de pizzas i altres coses.
1: Clar, perquè a la botega, ara ens explicaràs, què és la Bottega Bernacca, què hi trobarem, però no hi ha pizzas.
3: No hi ha pizzas.
1: És un restaurant italià, però no hi ha pizzas.
3: No hi ha pizzas. Ens dediquem principalment a fer pasta. I jo sempre dic que ens dediquem a cuinar pasta, més que a fer pasta, tot i que també en fem. Perquè el nostre focus principal és la pasta seca de gra dur.
1: La pasta eixuta.
3: La pasta eixuta. I la pasta seca de petits productors o d'empreses, totes italianes, i ens dediquem a fer pasta al dente, a fer pasta ben cuita, com diem nosaltres, més que anar dient que som uns artesans de fer pasta. Tot, com et dic, clar que fem pastes pues farcides i pastes estirades, com pot ser una fettuccina, però el nostre focus és el cuinar la pasta. Naixem en una casa molt petita, a São Paulo, naixem en una casa de 36 metres quadrats, que ara ja té 13 anys, i servim la pasta directament des de la olla o des de la paella,
1: des de la cassola,
3: des de la cassola, perquè no hi ha cuina, és una barreta, o sigui, és una barreta amb quatre fogons, un bullidor de pasta, i no hi, ha lloc, no hi havia lloc per emplatar.
1: Però
3: no havia...
1: que ho feu igual a Barcelona.
3: S'ha convertit en la nostra identitat. O sigui, ho fem en cases ara, que tenim la casa més gran, té 240 llocs. O sigui, hem passat d'una caseta molt petita, amb 13 anys, a tenir un restaurant dins un parque, que és a Ibirapuera, que té 240 llocs. O sigui, però seguim fent això perquè és una mica la nostra identitat. Sempre ho dic, que en aquella època no hi havia Instagram, vull dir, no ho fèiem per fer la foto.
1: Ja, yeah. No ho fèieu per quedar bé.
3: No, ho he d'explicar, no? Em veig sempre amb l'obligació d'explicar-ho perquè no es pensin que és, ah, és show. No és això.
1: Hi trobarem la mateixa carta que als restaurants al Brasil o hi has introduït també producte català?
3: Treballem amb producte de temporada, o aquest és un dels meus somnis, una de les meves il·lusions com el cuiner, de tornar a casa, no? De tornar a casa i poder cuinar amb productes d'aquí. Aleshores, ja ens estem divertint amb pèsols, amb espàrrecs, amb molls...
1: Pèsols del Maresme?
3: Sí, amb molls i amb aquestes coses que ara comencen a haver-hi. Aleshores, sí, hi haurà la nostra essència, hi haurà els plats clàssics que...
1: Aquests que no es poden tocar, no?
3: Aquests que no es poden tocar...
1: Quins són?
3: No podem tocar el nostre ragú, no podem tocar el nostre cacio pepe, no es pot tocar una bona carbonara i tampoc crec que no es pot tocar mai és una salsa amb tomàquet, de tomàquet, no? Que aquesta sí que la fem molt igual perquè fem servir la mateixa marca que tenim al Brasil de tomàquet italià, San Marzano italià, que la fem servir aquí. Aleshores, és molt fàcil. Entre cometes, l'únic que canviem és l'oli, en aquest cas, perquè no porta res més. És oli, alfàbrega i tomàquet. Aleshores, podem dir que estem molt semblants. I no, aquesta part no l'hem canviada tant.
1: El que sí que t'has endut és el pan de queijo.
3: He portat un pan de queijo perquè a part de que és molt bo...
1: Sí que és bo.
3: Aquí el fem amb formatge italià, però jo allà no el faig, el pan de queijo a botega, perquè evidentment hi ha molta gent que fa molt millor que jo allà a Brasil. I me l'he portat per dos motius. Un perquè és molt bo, com et deia, i l'altre perquè no té gluten. Aleshores, ja és una ajuda a aquestes persones que no poden... entre elles ma germana, vull dir que també, vull dir, jo tinc a casa ja gent. Tu també?
1: Sí.
3: Perfecte, vull dir que estem igual.
1: Sí,
3: aleshores,
1: sí.
3: Bueno, és aquesta gràcia i ara començarem també a portar gollevada, no? Que és justament el nostre codony allà.
1: Ah,
3: i es menja, hi ha un pòster que es diu Romeo i Julieta, que bàsicament és un formatge amb gollevada. I aquí el que farem és fer això, doncs, amb un formatge català.
1: Ah, molt bé. Amb quin? Ja ho has decidit?
3: Aquest mes començarem amb el Golany, amb un Golany, i estem així contents per també anar portant aquestes coses sense ànim de que... Perquè ja diuen al barri, no, és un ítalo-brasileño, no. No. Som nascuts a Brasil com a empresa, però som dos europeus, i simplement el que fem és fer un guinya d'on venim, però res més, no?
1: Portàveu força temps buscant local a Barcelona. Com és aquest local de Bonavista 10? Com l'heu decorat?
3: Bueno, el David és de Carrara i la seva família i ell s'han dedicat tota la vida a la pedra, no? Al marbre i altres.
1: Clar.
3: I l'hem decorat amb molt de marbre. No t'he d'enganyar.
1: De diferents part... colors? O
3: sí, ja de tot. Hem fet terra així com mosaic, fet a mà. La barra és de marbre. Vull dir, tenim molt de marbre. I l'hem decorat amb un aspecte una mica més elegant del que tenim a Brasil. A Brasil naixem amb un aspecte una mica més de bar de vins, amb la paret plena de vins, i aquí ens hem vingut amb un projecte una mica més net, o sigui, és un restaurant elegant, podríem dir, tot i que a Brasil també fem servir mantel, però bueno, és un restaurant mantel, és un restaurant elegant, parets netes, hi ha molt quadro, vull dir, tots els nostres quadres...
1: Amb fotografies, no?
3: Fotografies nostres.
1: Sí.
3: Fotografies nostres, de tot el que hem anat construint aquests anys amb el Davide, i bueno, i aleshores jo crec que ha quedat molt maco. Ha quedat molt maco, la veritat.
1: Parlaves de vins. La carta de vins també l'has elaborat tu?
3: No, hem tingut ajuda de l'equip que treballa amb això. I la carta de vins, jo soc una persona que soc molt inquiet, no? Aleshores, la carta de vins, ara una mica la meva feina serà anar portant coses més personals, sobretot d'Itàlia. Crec que sense perdre res del que tenim aquí i sense deixar de tenir tot el producte o el que es consumeix aquí a Espanya, m'agradaria poder portar també el millor que es fa a Itàlia amb un perfil més actual, de baixes intervencions, a part de tenir els clàssics també italians, que jo crec que s'ha de tenir, no?
1: Quins són aquests clàssics italians?
3: Són cars tots, els clàssics. No, els clàssics Brunello de Montalcino.
1: Quan vingui demanaré aigua, doncs.
3: Brunello de Montalcino, els supertoscanos, vull dir, aquests vins piemonteses com Barolos i tot això, ja, vull, molt bo, però, bueno, com aquí tenim els grans Riberes, els grans Riojas, els grans Priorats, aquí a Catalunya, no? Jo vull també anar per una altra línia, m'agradaria realment portar coses divertides. Divertides i coses de petits productors o d'aquesta línia que ara està tan de moda també, no?
1: Per ser el... Quina mena de clientela teniu? Amb aquestes tres setmanes,
3: ostres,
1: heu vist ja per on tira? Al barri o no?
3: El barri estem al baix de Gràcia, no?
1: Sí, perquè sí, estem quasi bé, sobre de Còrsega,
3: estem,
1: no?
3: Exacte, estem a Diagonal Còrsega, en aquella cantonadeta, es fa cantonada, tenim aquest carreró que es diu Santa Teresa, que és on estava el Jean-Luc Figueres, que dona a Còrsega, i estem en aquella cantonada. Aleshores estem a Gràcia, estem mirant nosaltres a Gràcia, no?
1: Exacte.
3: Gràcia ens mira a nosaltres des de dalt, no? Aleshores, bueno, de moment hem tingut veïnat, perquè portem un any allà d'obres, i crec que la gent tenia ganes de...
1: Ha costat,
3: Ostres, ha costat molt. No parlarem d'això, no em preguntis. Que aleshores no haig de parlar malament de ningú. No, és broma. Però de moment hem tingut gent del barri, jo crec, que ha vingut bastanta gent a Provença, ha vingut gent de Badalona, Això també em va fer molta il·lusió. Em va fer molta il·lusió que em diguessin no, és que hem vingut de Badalona perquè hem sentit... I això em va ficar molt feliç, va vindre una parella l'altre dia. I res, de moment jo crec que un perfil ben elegant. La gent està veient també que bueno, el restaurant ha quedat una mica elegant. La veritat que també estem forçant una mica de que la gent s'hagi d'arreglar una miqueta per vindre.
1: Sí, vaig veure que la decoració era com... Saps aquelles antigues discoteques de Barcelona? Boccaccio...
3: Hi ha alguna làmpara que
1: pot...
3: Sí, és això, una miqueta. Però no és tan discoteca,
1: Espera, que m'estan dient per aquí que anem una mica justos de temps.
3: Val, tranquil·la.
1: Deia, la clientela en aquests 15 dies, ja em deies una miqueta, i també us heu fet una idea del que més agrada?
3: Ens hem fet la idea de que la gent ve a provar la nostra pasta, i això ja ho hem sentit ràpid, vull dir, perquè tothom realment prova diverses pastes i se les posen al mig per compartir.
1: Per compartir, clar.
3: I després, ara, jo crec que després veurem si realment n'ha agradat o no, i la gent torna, no?, a provar la resta.
1: Gerard Barberán, de la Botega Bernaca. Els trobareu amb ell, amb el Davide, al carrer Bona Vista, número 10, si no m'equivoco.
3: Això mateix.
1: Gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé aquest projecte.
3: Molt bé, gràcies a tu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: Ens acompanya l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora de Tupper Sex. Què tal, Eva, com estàs?
6: Molt bon dia, Núria, molt bé. Molt feliç amb aquests dies
5: luminosos.
6: Sí, ens hem de posar color, escolteu. Sí.
5: Mira, avui no t'he fet cas, demà prenc nota i vinc de color.
6: Clar,
5: avui...
6: perquè això és com que se'ns encomana, no?
5: Clar que sí,
6: si veiem...
5: i fa primavera.
6: Fa primavera, fa alegria, i escolta'm, prou coses tenim ja.
5: I tant que sí.
6: En el dia a dia, com per no posar-li nosaltres
5: la mica
6: de color que podem.
5: De fet, vivim en una època en què sembla que tot es pot separar, que anem fent parceletes, el sexe de l'amor, el cos de les emocions, el desig de la història personal, doncs no sé, potser no es pot separar tant, què voleu que us diguem, com si poguéssim entrar al llit, no?, i deixar fora tot el que som o pensem, no? I és aquí on apareix aquesta frase de no, si això només és sexe. Existeix realment això, Eva, o no? Hi ha respostes? Es pot practicar sexe sense que participi la ment per res o les emocions?
6: És la gran pregunta, no? Que còmode, a més, no? Ho has dit molt bé. Departaments estancs.
5: Està.
6: I ja està, no? Jo em puc dissociar...
5: Sense fissures.
6: De la persona que sóc. No, pues no pot haver sexe sense que jo estigui en allà d'una manera sincera.
5: Segurament una relació pot començar sent només sexe. O clar, acabant sent només sexe. Però...
6: A veure, que puntualment, en aquell moment, el que jo vull d'aquella persona i el que jo estic disposat o disposada a entregar de mi en aquella persona és la vinculació d'aquell moment.
5: Clar, però ja jo... d'entrada el que vol l'altra persona no ho saps, ni ho
6: clar,
5: controles.
6: I aquí generem un gran problema, per això apel·lem sempre a la bona comunicació. Però clar, això no vol dir que en una mirada futura jo vulgui alguna cosa més, però quan estic en allà, encara que només vulgui estar de cos, és impossible que només estigui de cos. Tota la meva experiència vital, tota la meva sabidoria, totes les meves emocions, tots els meus neurotransmissors que fan que em vinculi amb aquella persona, dopamina, serotonina, noradrenalina, estan en allà posats. Llavors, jo estic estimant aquella persona en aquell moment en el que només hi haurà sexe. Una altra cosa és la idea del romanticisme, que també va molt enganxada. És com si estimo, ha d'haver una relació romàntica. No, com que m'estic estimant en a mi i jo en aquest moment estic col·locada en el llit amb aquesta persona compartint la cosa més íntima del món, que és la sexualitat, doncs jo estic estimant aquesta persona perquè m'estimo des del que estic fent. Ara, una altra cosa és que jo després vulgui tenir alguna cosa més amb aquesta persona. Per això quan diem només és sexe, no.
5: Sí,
6: però no t'autoenganyis.
5: Clar, i això t'anava a dir, no? I per què? Per què utilitzem tant aquesta paraula, no? Aquest concepte? Al final no només és sexe. Què s'amaga darrere d'aquesta frase?
6: Pues potser tenim por a vincular-nos o realment hi ha el desig de no vincular-nos o potser no hi ha disponibilitat emocional, perquè clar, només hi ha a vinculació sexual perquè potser és amb una altra persona que tinc la vinculació emocional o perquè estic transitant per una època de dol i no estic disponible emocionalment perquè m'estic protegint d'alguna manera, no? Però fixa't que quan jo estic dient només és sexe, és com només t'estic donant una petita part de mi, però és que no vull res més de tu. T'estic col·locant en un lloc que només em serveixes per tenir sexe. No estic fent com una jerarquia emocional, no? Només sexe.
5: I en casos, per exemple, on un intercanvi de parelles pugui ser un joc sexual, no és només sexe, llavors?
6: No, no és només sexe. Molt interessant aquesta pregunta. Molt interessant, no? Hi ha molt més darrere d'això. Fixa't, quan estem fent un intercanvi de parella prèviament, hem de partir, sempre ho diem quan hem parlat nosaltres d'aquests temes, d'una relació de parella segura, una relació de parella forta, una relació de parella amb un vincle realment molt sòlid, on han parlat, hi ha molt bona comunicació vers aquesta passa que van a donar, o potser ja l'han donat més vegades, però cada vegada negocia. Estem intercanviant la parella per tenir una experiència que retroalimentarà la nostra relació. Llavors, no és només sexe. Ens emportarem moltes coses d'aquest intercanvi. Si va bé, en positiu, si no va bé, en negatiu. No és només sexe. Quan jo estic veient a la meva parella que està cardant amb una altra, em pot excitar molt, però també pot activar una part de mi que no és purament sexual, sinó que té a veure amb altres emocions, com pot ser la gelosia, la inseguretat. No és només sexe. Hi ha moltes més coses implicades aquí.
5: Quin riscos hi ha, no? Perquè hi ha persones que sembla que van encadenant relacions on aparentment només és sexe. Quins riscos hi ha que no sigui, diguéssim, aquest tipus de relació, no? Que etiquetem amb aquest hashtag, no? De només és sexe, que s'acabi perpetuant, no? Aquest modus vivendi, és una mica en el llit.
6: Aquesta relació...
5: No sé si m'estic explicant massa bé.
6: Perfectament. Mira, diem a més d'aquestes relacions lianes. És com que jo estic una estoneta amb un, enganxo d'aquesta relació, salto amb un altre i vaig passar com el Tarzan quan anava a la selva, que anava passant de liana en liana, doncs exactament de la mateixa manera amb les relacions. Faig servir les relacions. El risc és, sobretot, si jo no tinc clar què és el que estic fent. Si jo estic amb una expectativa o em voler trobar una cosa que realment no existeix i no existirà mai perquè jo no m'estic implicant emocionalment. Jo em trobo de vegades quan treballo amb teràpia individual amb persones que em diuen és que no aconsegueixo trobar una parella. Va, però no és la responsabilitat potser dels altres, també és la teva. Què és el que tu estàs posant aquí? Mm-hmm. Realment estàs disponible emocionalment? Realment dius que vols trobar una parella però hi fas per trobar aquesta mm-hmm. parella? T'hi poses a treballar allà, quan es passa l'enamorament? Perquè, clar, una cosa és quan jo estic gaudint de tots aquests neurotransmissions i emocions que provoca l'inici d'una relació, l'enamorament, i una altra cosa és quan això ja passa i toca treballar per la relació, perquè estic triant tenir aquesta relació.

0: Equilibri. Potser per tu no signifiquen res, però clar, la persona que no ho sap pot haver significat per a la persona que no ho sap alguna cosa, o per la persona que t'ha compartit en aquell moment. Potser per tu només ha sigut una cosa puntual, però igual l'altra persona no ha interpretat el mateix, o bé ha dit que ha significat això, però després mira, li ha quedat el pensament. Resulta que té el teu telèfon i està esperant que li enviïs un missatge, i com no li has enviat aquest missatge, pues comença a enviar-te missatges, o comença a fer-se una idea de que allò pot anar a un lloc diferent del que ha anat. És a dir, que una cosa és la teva expectativa o el significat que tu li dones, però aquest significat pot ser diferent per l'altra part. I això, en una relació casual, no és una conversa que es tingui normalment. Anem a fer el que anem a fer, i la conversa és després, quan ja s'han activat les emocions. I després tenim aquesta sensació d'invulnerabilitat, no? Jo, a mi, això no m'afectarà, no em tocarà, no. Si tu t'exposes, t'arrisques. I des del risc, tu no saps emocionalment què és el que et pot passar.
1: Per tant, això de només és sexe no acaba de ser realitat, no s'ajusta a la realitat i pot tenir moltes més implicacions de les que ens pensem, eh?
0: Efectivament, o sigui que el que diríem és que mai no és només sexe. Sempre hi ha més coses posades al llit: emocions, experiències, expectatives.
1: I en qualsevol cos, si algú et diu només és sexe, no et conformis només
0: clar,
1: amb això.
0: Clar, mira, a veure si tu vols ser tractada com només un objecte de frutació i aconseguidor de plaer, si no vols que en aquell moment aquella persona sigui tot per tu, que en aquell moment t'estigui donant tot el que et pot donar en aquell moment. Perquè quan jo dic només és sexe, ja m'estic posant en l'expectativa del futur, no estic vivint el moment. Llavors aquí, d'alguna manera, el missatge seria: gaudeix el moment sincerament, no? Posa-hi tot l'amor, tota la passió, tota la emoció, i després ja posaràs els límits, però en aquell moment entregat.
1: Per tant, no vol dir que perquè tu tinguis una relació sexual fora de la casella del només és sexe, després t'hagis de casa amb aquella persona.
0: No, ni molt més.
1: Però ja que t'hi poses, posa-t'hi.
0: Imagines? No, mare meva, estaria encara pitjor. No, però sí que, ja que ho estàs fent, o sigui, ja que has triat...
1: No et posis límits.
0: Exactament. Ves per totes, estima tot, perquè tant estàs donant, tant rebràs també, no? Tant bé t'ho passaràs, si t'estàs posant el límit, ja no t'ho estàs passant bé, no? Ja estàs posant-te un fre. Llavors gaudeix i interpreta. Fes la comunicació necessària abans de la trobada, si cal. Però quan t'hi posa't amb tot en aquesta experiència.
1: Que no t'enganyin i no t'autoenganyis.
0: Sobretot que no t'autoenganyin.
1: Doncs moltíssimes gràcies,
0: moltes
1: Eva.
0: Moltes gràcies,
1: que vagi
0: Núria.
1: Bé.
0: Em trobeu a Tupper Sex Boutique.
1: A Santa Coloma de Gramenet.
0: Al carrer Santa Anna, número 17. Vingui, faig la falca, Núria.
1: I pàgina web. Escolta, que ve Sant Jordi, que també, a banda del dia del llibre, superimportant, el dia de l'amor, i es poden regalar. Recordo
0: vibracions.
1: Que teniu una joguina en forma de rosa.
0: Tenim diverses joguines en forma de rosa, un xuclador de clítoris meravellós que xucla i vibra, i després un anell fantàstic, que és una rosa ideal per portar i lluir durant tot el dia de Sant Jordi. Quan ho necessites, li poses la vibració en acció.
1: Veus que bé? Doncs apa, que vagi molt bé.
0: Gràcies, una abraçada, adéu.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I avui, amb música, acabarem el Badalona Matí i amb una veu que és molt coneguda per tots vosaltres, la Valemma Teixidor. Què tal? Com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Tan coneguda?
1: Pensava que parlaves del Michael Jackson.
0: No, com a mínim per nosaltres com la de Michael Jackson, eh? I tant que sí. I és que el biòpic de Michael Jackson, Michael, que és com s'anomena, sí, eh? Que ja s'ha començat a estrenar en alguns països de la Unió Europea, que a casa nostra encara no, em penso, no? Arribarà ben aviat. Ens ha inspirat, també ha inspirat, sí, Emma Teixidor, per aquesta secció que ja sabeu dediquem a les versions que es fan de cançons. Avui, d'aquesta cançó en concret.
1: Es tracta de Billie Jean. És una cançó de 1983 publicada a l'àlbum Thriller d'aquest cantant, ballarí i compositor dels Estats Units, considerat una de les figures més influents de la història de la música pop. Sovint també, com tots sabem, doncs és conegut com el rei del pop. El seu nom complet és Michael Jackson, Joseph Jackson, nascut el 29 d'agost de 1958 a Gary, a Indiana, i va morir el 25 de juny de 2009 a Los Angeles. La seva mort va ser causada per una intoxicació aguda amb el medicament anestèsic Propofol, combinat amb altres sedants. El seu metge personal, Conrad Murray, va ser jutjat i condemnat el 2011 per homicidi involuntari perquè li va administrar el medicament de manera inadequada. En tot cas, si vols, ens centrem en aquesta cançó, en Billie Jean. És una producció feta entre Michael Jackson i Quincy Jones, i en els temps que corren, ara es tracta d'una cançó llarguíssima, perquè ara són cançons molt curtetes, es veu.
0: A més, és que hi feia vídeo.
1: Ho feia tot, sí, brutal.
0: Eren pel·lícules gairebé. Fins a 15 minuts l'altre dia.
1: I aquesta cançó dura gairebé uns 5 minuts. És una cançó, una de les més famoses de l'àlbum Thriller, que és aquest àlbum més venut de la història. La cançó destaca per una línia de baix icònica, el riff del baix repetitiu, és un dels més famosos del pop i que marca tota la base rítmica de la cançó. El ritme també és minimalista, amb aquesta bateria molt seca i precisa, amb pocs instruments, però molt ben col·locats. Pel que fa a la cançó parla d'una dona anomenada Billie Jean, que afirma que el narrador és el pare del seu fill. El protagonista diu que ella menteix i recorda la famosa frase aquesta de Kid is not my son. I el Michael Jackson explica que va decidir escriure aquesta història inspirada en molts fans que li deien, doncs, que li enviaven cartes i que li proposaven coses vàries, i algunes fins i tot deien que els seus fills eren fills de Michael Jackson, no?
0: I de polèmiques no en va quedar exempt, no, tampoc en la seva vida privada.
1: I aquesta és la cançó que proposem avui, i aquestes són les versions. La primera és de Chris Cornell. People

0: Doncs mira, aquesta és potser una de les més impressionants. T'he de dir que m'he trobat amb aquesta cançó en versions brutals i superdiferents.
1: És que aquesta no sembla per res.
0: No sembla per res, però és brutal, sí. És una versió de 2007, publicada dins del disc Carry On, és d'estil acústic i grunge, és molt lenta, fosca, gairebé sembla una altra cançó, com deies, i una de les interpretacions més respectades. Canta Chris Cornell, nascut el 1964 i va morir el 2017, va ser un cantant, compositor i guitarrista nord-americà, considerat una de les veus més importants del rock dels 90. Va ser una figura clau dins del moviment grunge. En aquest cas era conegut per aquesta veu potent i expressiva, amb un rang vocal molt ampli. Molts crítics el consideren, Chris Cornell, com una de les millors veus masculines del rock modern, al costat d'artistes com Kurt Cobain o Eddie Vedder. Si vols, ens anem ara a una altra versió, en aquest cas de rock alternatiu. She was more like a beauty
1: queen from a movie scene. Aquesta sí que es reconeix més, eh? L'altra semblava una balada, sí. Pràcticament.
0: Sí. En veurem d'altres, versions bastant peculiars, també. Aquesta versió és del grup Wizard, és, com dèiem, de rock alternatiu, manté aquest ritme original, però amb guitarres molt potents. Wizard és una banda de rock alternatiu nord-americana formada el 1992 i són coneguts per melodies molt enganxoses, guitarres potents i lletres sovint iròniques o també molt personals. El grup es va fundar el 1992, a Los Angeles, a Califòrnia, i el seu estil principal és el rock alternatiu i el power pop. El líder del grup és el cantant i guitarrista River Cuomo, que també escriu la majoria de les cançons. La banda, doncs, va gravar aquesta versió de Michael Jackson, demostrant com aquesta cançó es pot adaptar a estils molt diferents. Wizard també és conegut per tenir una base de fans molt fidel i per fer versions aquestes curioses, com per exemple aquesta. I si vols, ens anem a una altra d'estil folk i acústic. She was more like a beauty queen from a movie
1: scene. Said, "Don't mind me, but do you mean?" Com mola aquesta.
0: Sí, m'agrada, És el grup que la interpreta és The Civil Wars, és una versió de 2012 que es publica a Between the Bars. És, com dèiem, un estil folk acústic amb harmonies vocals molt minimalistes. Es tracta d'un duo conegut per aquesta versió minimalista de Billie Jean, cantada gairebé només amb guitarra i dues veus. La seva versió és molt diferent a l'original, com se sent, doncs és molt lenta, té com una atmosfera així com ben estranya, amb harmonies molt expressives. The Civil Wars va ser un duo nord-americà de musical conegut per les seves cançons acústiques emotives i amb harmonies vocals molt intenses. El grup estava format per Joy Williams a la veu i John Paul White, veu i guitarra. La seva música es caracteritza per dues veus molt ben combinades amb instruments acústics, sobretot aquesta guitarra i aquest piano. Els estils, la seva música és íntima i, com deia, minimalista. Van guanyar diversos Grammys el 2012 i, tot i això, doncs, el 2014 es van dissoldre per les tensions personals i professionals entre els dos membres. I si vols, ara ens anem al jazz.
1: Aquesta, si coneguéssim algun dels passos del swing, la podríem ballar.
0: La podríem ballar, i tant. És una versió de Richard Cheese de 2012, inclosa dins de Black In, Black Tie. És com sentíem una versió jazz i swing, però també és irònica i divertida. Es permet el luxe de fer bromes enmig de la cançó. Transforma, doncs, el Richard Cheese transforma cançons dures en versions elegants i divertides, combina música i humor, té un estil molt reconeixible dins de les versions alternatives. Ell és cantant i humorista, músic nord-americà, conegut per fer aquestes versions, i es dedica, doncs, una mica a la comèdia musical, i ha fet, doncs, aquesta versió en piano i tal, que se'ls escolta riure, convida el públic. Si vols, escoltem, a veure si ara hi ha un moment en què participa el públic i tot, fins i tot.

0: I els va motivant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, els motiva perquè participin, sí,
0: l'actuació.
1: Sí.
0: Vinga, anem ara a una versió punk.
1: Vinga. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't buy my book. Doncs aquesta versió és del 95, de 1995, són de The Bates, inclòs dins de l'àlbum Pleasure and Pain. És punk, rock ràpid, amb un ritme molt accelerat i també guitarrero. The Bates són una banda de punk rock alemanya molt activa, sobretot als anys 90, coneguda per fer cançons molt ràpides, energètiques i sovint versions punk de temes famosos com aquest. I si vols ens anem a una altra versió, en aquest cas a capella.
0: Sembla molt vocal, no? Amb recursos també... Ara no em surt aquesta gent que fa servir només...
1: Sí, la capella, sí, és a capella. Sí. És una versió del 92, de 1992, inclosa dins de The Warnings, que és el disc de The Flying Pickets. Com dèiem, és una versió a capella, és a dir, tota la música està feta només amb veus, per tant, tot
0: també
1: el que
0: la
1: sentim,
0: melodia,
1: sí, tota la melodia és això, amb la seva veu. Són un grup vocal britànic de música a capella, molt popular als 80, conegut per fer aquestes versions famoses utilitzant només la veu. En aquest cas és una versió que escoltem la línia de baix, es fa amb aquestes veus greus, el ritme simula amb percussió vocal, la melodia es manté fidel a l'original i és un bon exemple de com una cançó pop es pot transformar completament sense instruments.
0: Anem a una versió... Vinga, Dark Country, a veure com sona això.
1: A veure com sona. She told me her name was Billie Jean. She caused a scene. And every head turned with us dreamed of being the one who would dance on the floor in the round. Doncs vinga, aquesta és una versió de... això,
0: Vice,
1: sí.
0: Vice Studios?
1: Dark Studios, sí. És un Dark Country. No és que sigui un artista únic, sinó que és com una producció que s'ha fet especialment per portar les xarxes i per fer-ho servir per pel·lícules o en un ambient cinematogràfic. I en tot cas, si vols, ens anem a la darrera de totes, que en aquest cas et sorprendrà. Va, a veure si et sorprèn. Vinga, escoltem-la. Semblava reina en un món llunyà, sota els neons... Per la cara que fas, no te l'esperaves.
0: No.
1: Doncs és una versió de 2014, és un cover de la banda Filferro, és un grup de músic català, originàriament un duet, però que es va transformar en un trio. En aquest cas són coneguts per adaptar grans clàssics del pop-rock universal al català en format acústic, són populars a YouTube i actuen en directe, també.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'estiu és època de vacances i desconnexió, però això implica certs riscos a l'hora de viatjar i fins i tot en estar a la platja. És per aquest motiu que des de Mossos d'Esquadra llancen una sèrie de consells perquè la ciutadania no s'endugui cap ensurt durant aquests dies. A l'hora de viatjar, els Mossos recomanen tenir precaucions tant a l'hora de deixar la casa com el desplaçament. Pel que fa a la llar, s'ha de tenir molta cura a qui li traslladem la informació, ja que el boca orella podria ser un efecte crida per als robatoris als domicilis. També aconsellen que algú de confiança faci moviment de persianes i buidi la bústia per simular que hi ha persones dins de casa. Ara bé, tot això podria ser inútil si fem un mal ús de les xarxes socials perquè mai sabem qui pot arribar a veure les fotografies de la nostra estada de les vacances. Artur Matamoros és el coordinador de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat.
4: Està molt bé que publiquem coses, però les publicarem de tornada. No en el moment que estem fora. Per què? Perquè estem donant una informació en la qual hi ha gent que la pot aprofitar. Amb independència de que tinguem els nostres perfils configurats en privacitat o no.
3: A les platges també s'ha de tenir cura tant al mar com a la sorra. És important vigilar les pertinences que deixem a les tovalloles. I si anem en grup, els Mossos aconsellen que almenys una persona es quedi a la sorra per evitar furts. En el cas d'anar sols, buscar algú que inspiri confiança i doni un cop d'ull i no aparti la mirada dels nostres objectes personals un cop a l'aigua. Les línies d'autobús que baixen de Can Rudi per l'avinguda Martí Pujol veuran afectat el seu recorregut habitual. Demà divendres s'anul·laran les parades del tram d'aquest carrer entre el lateral de la C32 i l'avinguda Bufalà. Això afecta les línies M6, B8, M19 i B26. Els autobusos M6, B8 i B26 baixaran pel carrer Molí de la Torre fins a arribar a l'avinguda Bufalà, on reprendran l'itinerari habitual. Pel que fa a l'M19, baixarà pel carrer Joan d'Àustria, continuant per l'avinguda de Bac de Roda fins a arribar a l'avinguda Bufalà. Està previst que aquestes afectacions s'allarguin aproximadament des de les 8 del matí fins a la 1 de la tarda. I encara sobre afectacions, fins al diumenge 2 d'agost, la línia R1 de Rodalies circula amb un servei alternatiu per carretera en horari nocturn entre Blanes i Massanet-Massanes. Els dies feiners deixa d'haver-hi trens entre 3:15 de la nit i les 6 del matí. Els caps de setmana el servei de trens s'interromp una hora més tard a 3:15. Les afectacions als últims trens de la línia es deuen a treballs de manteniment. I des d'avui ja es poden comprar online les entrades per la nova temporada dels teatres municipals. Es pot fer a través del web teatrezorrilla.cat, però també excepcionalment a la taquilla física del Teatre Zorrilla aquesta tarda i durant un parell d'hores. Tant ahir com avui, com cada any, aquesta opció presencial està disponible de 6 a 8:45 del vespre. També es podran comprar els dies de funció fins a 2 hores abans de l'inici de l'espectacle, un cop ja hagi començat la temporada. El tret de sortida serà el 25 de setembre amb la nova peça de Jordi Oriol, L'últim àtom, protagonitzada per Joan Carreras, Mia Esteve, Paula Malià, Carles Pedragosa i Lara Segú. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
2: 20 anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
6: No, no.
5: Disculpe.
6: No.
5: Si necesita
6: ayuda. Que no.
5: Disculpe, no le he entendido.
6: A ver, ayuda, ayuda.
5: Disculpe, no, sigo sin entender.
6: Ay, por favor.
7: ¿Quién nivel de radio?
6: Operador.
7: ¿Quién nivel de radio?
5: Disculpe por la confusión.
6: Sí.
5: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
1: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui comença el 20 minuts i avui cada dia hi ha menys pàgines, aquest diari.
3: Sí, des que no el tanquin.
2: Escolta una cosa. Tu eres gente joven?
3: I per què ho preguntes en castellà?
2: Eres gente joven?
3: Clar, jo sóc gent jove, sí.
2: Molt bé. Sin pareja?
3: Sin pareja.
2: Divertida?
3: Això ja depèn de l'opinió dels altres.
2: I atrevida?
3: No gaire.
2: Ven a la fiesta en 4. Nuevo programa de televisión en 4. Hi ha un telèfon. Anem a trucar i anem a apuntar, va.
3: A mi?
2: Això ja d'entrada, sí.
3: No, però és que no hi vull participar.
2: Jo vull que hi participis. 91, va.
3: I què he de fer?
2: Mutis a la gàbia.
3: Mutis a la gàbia.
2: Estem trucant a aquest telèfon que surt avui en un anunci.
4: Hola, has llamado al nuevo programa de 4.
2: ¿Ah?
4: Si no tienes pareja y quieres pasar un rato divertido,
2: mira,
4: deja tu nombre, edad, lugar de residencia y dos teléfonos de contacto.
2: Va.
4: Gracias.
2: Va.
3: ¿Ah, voy a dir jo?
2: Sí, clar. Carles Tornero, Badalona, Barcelona, Catalunya, 93-395-4004. Soy muy divertido y sin pareja. Adiós.
3: Vols dir que amb aquesta carta de presentació...
2: Jo crec que sí, eh?
3: Es trucaran? No ho veig clar, eh?
2: Jo crec que sí.
3: T'han demanat dos números i has deixat només una?
2: Bueno, aquí hi ha, és un número amb dos telèfons.
3: No, sí, per mi millor, així no em truquen.
2: Què et sembla? Escolta, si truquen...
3: No hi aniré.
2: Has d'anar a Madrid.
3: A Madrid, a sobre.
2: A veure, si guanyes, potser guanyes parella i a sobre dinerons. Què més vols?
3: Perquè si vaig al programa, les hores que no faig aquí, me les tornen?
2: I tant, això parles amb el director d'aquesta casa i hi ha un conveni en 4.
3: Hi ha un conveni en 4?
2: Sí, hi ha un conveni en 4, eh? De fet, bueno, és igual. Va, anem a d'altres temes al dia, et sembla?
3: Som-hi.
2: Doncs vinga, som-hi.
3: Periòdico de Catalunya.
2: Marxem fins a l'Aragó. Tu saps que fa mesos es parla d'aquesta iniciativa a l'apartat d'urbanisme de convertir la zona dels Monegres en Las Vegas.
3: Sí.
2: Jo no acabo de veure, perquè, clar, tu has passat alguna vegada pels Monegres de...
3: No.
2: Osca?
3: No.
2: No. És una zona que no hi ha res.
3: És un desert.
2: No hi ha res.
3: Com a Las Vegas, un desert.
2: Sí, no hi ha res. Resulta que els promotors de Las Vegas, explica el periòdico de Catalunya, donen ja la paga i senyal. Es veu que hi ha un consorci, ILD, és una firma, una acció de compra, que ja ha comprat 1.025 hectàrees a una població que es diu Ontinyena. La firma preveu iniciar aquest any les obres del complex, que tindrà, quants casinos hi haurà, diries?
3: No ho sé. Són molts, moltes hectàrees, no? No ho sé.
2: 32 casinos.
3: 32 casinos. És a dir, Las Vegas espanyola, no?
2: Sí. De fet, jo no sé tantes campanyes que fa el govern per evitar la malaltia aquesta del joc.
3: Sí.
2: I ara donen suport a aquest tema.
3: Ara, jo crec que en època de crisi muntar un casino no és un bon negoci.
2: Recordem que aquest projecte s'ha inspirat en el model nord-americà de Las Vegas. Estarà situat als Monegres, aragonesos, a tot just 40 quilòmetres al límit amb la frontera amb Catalunya. I suposarà una inversió de 17.000 milions d'euros, segons els càlculs que ha fet els promotors.
3: Això sí ho acaben fent, que jo encara no ho veig.
2: Bé, escolta una cosa. Fem una cosa. Hem trobat en aquest poble...
3: Sí, Ontinyena.
2: Això és un treball d'investigació. Hi ha només un bar. Un bar que es diu Bar La Plaza.
3: Sí, només un bar, eh?
2: Només un bar. De fet, crec que té pocs habitants d'aquesta població d'Osca, eh? Anem a trucar, perquè jo vull saber l'opinió dels veïns. Tu creus que des del Bar La Plaza ens diran en directe aquesta opinió?
3: Amb una mica de sort sabràs l'opinió dels veïns i dels polítics, perquè és època d'esmorzar i segur que estan allà l'únic bar del poble esmorzant.
2: Anem a trucar-hi, va.
3: Truquem a Bar La Plaza.
2: Per cert, hi haurà 70 hotels, 200 restaurants, camp de golf, 5 parts d'atraccions. Això serà...
3: Home, si és com a Las Vegas, també hi haurà turisme sexual, eh?
2: Sí, la pregunta és, i l'aigua? D'on la trauran, l'aigua?
5: Sí.
2: Buenos días.
5: Buenos días.
2: ¿Es el bar?
5: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Barcelona.
5: Sí.
2: Mira, ¿cómo va la mañana?
5: Bien.
2: Bien, ¿no? Una pregunta, he llamado a Ontinyena, ¿no?
5: Sí.
2: Aquí en Huesca.
5: Sí.
2: ¿Aquí es donde se tiene que hacer este proyecto que será como Las Vegas?
5: Exacto.
2: Exacto, ¿no? Te puedo hacer una pregunta.
5: Sí.
2: ¿Cómo lo ves ese pueblo? ¿O cómo lo vendes el pueblo?
5: A ver, es un poco fuerte, un poco que se nos va de la cabeza.
2: Porque, una pregunta, y... ¿cuántos habitantes tiene el pueblo?
5: 620 o así.
2: ¿Solo?
3: 620.
2: O sea, es un pueblo muy pequeño.
5: Sí.
2: Y esto de tener 32 casinos, 70 hoteles, 200 restaurantes...
5: A ver...
2: Es que es muy fuerte.
3: Me le fa gracia. Sí.
2: ¿Pero cómo lo veis vosotros?
5: Pues no sé, se ve de todas las maneras. Hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no, y hay quien piensa, pues a ver, cuando lo hagan ya lo veremos.
2: Mm. Ya, pero claro, la vida os va a cambiar radicalmente.
5: A ver, es un pueblo pequeño. No puede venir tantísima gente aquí tampoco, porque es que no hay... Luego, aparte, donde lo van a hacer está a 17 kilómetros del pueblo.
2: ¿A cuánto?
5: 17 o así.
2: Ah.
5: Entonces...
3: Pero no están, ¿no?
5: Quizá hay otros pueblos que quedan aún más cerca que, que Ontiñena.
2: Ah. Hay algunos pueblos que están más cerca, ¿no?, del proyecto.
5: Sí, el municipio, lo que es el terreno y todo, está en el monte de Ontiñena.
2: Sí, o sea, el término municipal es vuestro. Es vuestro.
5: Sí.
2: Pero hay algún pueblo que queda más al lado del proyecto.
5: Sí, a lo mejor si este está a 17, los otros estará a 10, luego les pasa la autopista por allí.
2: Sí.
5: Y todas esas cosas.
2: Bueno, pero hay gente que opina que, bueno, esto puede servir para la comarca, ¿no?
5: Hombre, para la comarca, para Aragón, para Cataluña y todo, ¿eh?
2: Ya, porque está muy cerca, está a 40 kilómetros de la frontera con Cataluña.
5: Exacto. Y si hacen las infraestructuras que tienen que hacer de carreteras, autopistas...

0: casinos.
1: Y 32 hoteles, me parece.
0: Y tengo aquí, según el periódico de Cataluña, 70 hoteles.
2: Es igual, 70 o 30.
0: Bueno, 70 o 30 es lo mismo. Es verdad. De cero. Ya. Y bueno, otra pregunta. No sé si desde el pueblo hay gente que opina que esto es negativo.
1: A ver, negativo. Es muy relativo. Hay gente que no quiere vender la tierra. No quiere vender la tierra sencillamente porque... no quiere vender la tierra porque es suya, porque le han dado sus padres o porque les ha costado mucho trabajo conseguirla. Eso no quiere decir que estén en contra.
0: Uh-huh. Pero sí. Esa tierra es un desierto, ¿no? Casi.
1: Sí. Se riega, no se riega, pues exacto. Si no llueve, no coges. Uh-huh. Pero siempre la han trabajado.
0: Uh-huh.
1: Estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a grandes cosas. Nosotros la crisis la tenemos casi todos los años porque llueve muy poco en esta zona.
0: Ajá.
1: Entonces, pues, claro, te viene una cosa de esas. Estás pensando solo en trabajo, ¿eh?
0: Ya.
1: Estás pensando en trabajo, en poder trabajar.
0: ¿Y el tema del agua qué? El
1: tema del agua, pues, a ver.
0: ¿De dónde se va a sacar tantos millones de litros de agua?
1: ¿Eh? Dicen que es la misma que se recicla.
0: ¿La misma?
1: La que llegue, que será la misma, que se recicla y por ahí.
0: Bueno,
2: no se creo ni ella, eso.
0: Ya. Bueno, ¿cómo te llamas?
1: Hace falta que lo diga.
0: Bueno, no, pues no.
1: Ya está.
0: Venga.
1: ¿Sabes qué pasa? Pues, ¿qué? Eso, pues que estoy en el bar y estoy con todos.
0: Ay, toda la gente escuchándote.
1: No, ahora no.
0: Ah.
1: Mira, precisamente ahora estoy sola.
0: No hay nadie en el bar.
1: No, porque está el bar cerrado, que es descanso semana.
0: Ah, hoy está... ¿Qué día es hoy? Jueves. Los jueves... Nada, sí. No hay nadie.
1: Nadie.
0: Ya, o sea, el pueblo se queda sin bar.
1: No, oye, ahí está el restaurante y hay otro bar.
0: Ah, vale. Yo pensaba que solo había este bar en el pueblo.
1: No.
0: Vale. Pues nada, que vaya muy bien la mañana.
1: Vale, escucha, si quieres llamar al restaurante, llama y te darán más información.
0: Bueno, no, ya, ya tengo bastante.
1: Venga.
0: Gracias, buenos días.
1: Hasta luego, adiós.
0: Yo creo que ens ho explica perfectament, eh?
2: Com pot ser que una persona digui la mateixa frase "estoy con mucha gente, ahora estoy sola"?
0: Ja.
2: Al mateix raonament.
0: Sí.
2: Curiós.
0: Escolta, el que hem de dir és que el canvi serà radical en aquesta població.
2: Sí, això és evident.
0: Tu t'imagines? Bueno, aquí a Badalona, clar, no...
2: Jo penso en aquest
0: com
2: poble...
0: Com no construeixin a la platja,
2: no poden.
0: Al mar...
2: No hi tenim aquest terreny.
0: Ja no... Bueno, la serralada encara quedaria alguna cosa.
2: Sí, però,
0: no. Ja no...
2: Jo
0: no
2: penso
0: queda res més aquí.
2: Penso en aquest pobre restaurant que ha de competir amb 200 restaurants més i que,
0: sí,
2: evidentment, no crec que pugui amb la competència, no?
0: Ja. Jo no sé quanta gent... Escolta una cosa, 32 casinos, per omplir aquests casinos fa falta molta gent, eh?
2: Sí.
0: Molta gent, eh?
2: Molta gent que cregui en el joc.
0: Sí, aquí hi haurà més autocars que quan abans s'anava a Andorra a buscar formatge de bola.
2: Potser l'Imserso ara fa viatges als Monegres, a l'Imserso.
0: Bueno, recordant com acaba el projecte Marinador,
2: sí,
0: aviam com acaba aquest projecte de Las Vegas a la zona dels Monegres. Va, escolta, anem a altres temes al dia,
2: sí,
0: i parlem d'economia. Avui publica el diari OQ, diu les rebaixes als pisos duren tot l'any. Segons el què, ja no és difícil trobar habitatge a meitat de preu. Meitat de preu. Diu que hi ha 6 portals immobiliaris que ara mateix ja oferten pisos al 50% del que estaven només fa un any i mig. Què et sembla?
2: Doncs és un dels pocs avantatges de la crisi.
0: Diu que Barcelona, segons aquesta mateixa notícia que publica avui el diari Què, diu pisos a Barcelona amb descomptes superiors al 24%.
2: Però tot i així no se'n venen, eh?
0: Ja.
2: Conec molta gent que té pisos i no els pot vendre de cap manera, ni llogar-los.
0: Per cert, hi ha una dada que surt avui al Què i surt a d'altres mitjans de comunicació. Ara mateix, a l'estat espanyol, és molt fort això, eh? Hi ha 1,5 milió d'habitatges buits a punt de vendre's o de llogar.
2: Un milió.
0: Sí, 1,5 milió.
2: Sí.
0: Imagina't si cap gent en aquests pisos que estan buits ara mateix.
2: Clar, però això va en relació al número d'habitants, al número de persones a l'atur.
0: Sí.
2: Perquè, clar, una cosa té relació amb l'altra.
0: Bé, això ho publica avui el Què. I anem ara mateix fins al punt, et sembla?
2: Sí.
0: Sí, anem fins al punt. Avui volem parlar d'una iniciativa que ha sorgit a Castellà del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental.
2: Mm-hmm.
0: Diu el diari El

0: punt. Una cara somrient o trista farà que els conductors controlin la velocitat al centre de Castellar del Vallès. Mm. Resulta que l'Ajuntament ha ideat o ha adquirit una mena de, podríem dir, panell lluminós, una a cada banda del carrer, que et va informant a mesura que t'acostes. Sí. De fet, si superes o no els quilòmetres reglamentaris, si el superes, surt una imatge d'una cara trista, i si no el superes, surt una imatge d'una cara somrient. Mm. Què dius?
1: Calia?
0: Calia gastar-se aquests dinerons en època de crisi? Mm. Però, segons explica aquesta notícia, va ser el cap de la policia local que va rebre fa uns mesos una publicitat d'una empresa i va considerar interessant adquirir aquest panell informatiu. Mm. Anem a trucar-hi, aviam què ens diuen?
1: Truquem-hi.
0: Truquem a l'Ajuntament primer, aviam si algú ens pot dir alguna cosa.
1: Això semblant a quan vas a la Nacional i hi ha un indicador que et posa a quants quilòmetres vas.
0: Sí, igual.
1: Només que aquí posen cares divertides i cares tristes.
2: Ajuntament de Castellà, bon dia.
0: Hola, bon dia. He trucat a Castellà, no?
2: Sí, digui'm.
0: En premsa?
2: Comunicació.
0: Comunicació.
2: Un momentet, ara li passo.
0: Molt bé. Hi ha molt de xivarri avui, eh?
1: Sí.
0: En aquest ajuntament. Hola, bon dia.
3: Digues.
0: Hola, és comunicació?
3: Sí, és una part, és una part.
0: Ah, volia algú de premsa, si era possible.
3: Uf, havia fet un moment... Algú de premsa?
0: Premsa, sí. Bueno, relació amb els mitjans, tot això.
3: Vale, de part
0: de? De Ràdio Badalona.
1: La més mona.
3: Espera un moment.
0: Sí.
3: Aviam si puc passar-te.
0: Molt bé, perfecte.
1: Saps que no tindrem gaire sort, oi?
0: Sap com ha dormit ja avui, en aquest ajuntament.
1: I això que hi ha xivarri, eh?
0: Sí, sí. Bueno, ara ens passen. Mira, fantàstica la música, eh?
1: Dancing Days.
0: Sí, oi? Sembla,
1: una mica.
0: Eh?
1: O Gent del Barri.
0: Gent del Barri. Capítol 4542. Gent del barri.
1: Gent del barri.
0: Carrer del Mar. Per cert, que la setmana que ve, gran estrena, eh?
1: Gran estrena.
0: Carrer del Mar, la sèrie, a Televisió Badalona. No us ho perdeu. Mm. Què faràs, tertúlia?
1: Mm, segurament, però clar, no
4: Hola.
1: Som només...
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ets a premsa?
4: Sí.
0: Hola, sóc de Ràdio Badalona.
4: Digue'm.
0: Què tal, com va el matí?
4: Bueno, anar fent.
0: Escolta una cosa, tu estàs somrient o trista?
4: Home, jo de moment...
0: Saps somrient. Per què et truco, no?
4: Sí, ja ho sé, ja.
0: Escolta una cosa, això tot plegat, és veritat que va ser el cap de la policia local que va rebre una publicitat d'una empresa i va considerar interessant doncs adquirir aquest producte?
4: Ostres, doncs no
0: ho saps. Però això com funciona, més o menys?
4: El sistema?
0: Sí.
4: Bueno, és com un panell, no sé si has vist les fotos que hem penjat al web.
0: No.
4: Pues està, bueno, és un panell que et diu la seva velocitat.
0: Sí,
4: no?
0: Sí.
4: Llavors el cotxe, al moment que passa per allà, el panell detecta la velocitat que vas i t'ho posen allà.
0: Sí, si vas a 90, surt bueno, una cara trista.
4: És una zona 20, eh?
0: Ah, 20. 20 quilòmetres sí. Per hora.
4: Sí.
0: O sigui, llavors, si vas a 30...
4: Si vas a 30, surt una cara trista i et diu la seva velocitat, et posa 35, ja. No?, per exemple... Ja. I surt una cara trista. I si vas a la velocitat correcta, pues et surt una cara somrient.
0: També pots anar amb bicicleta i si vas més de 20, més dur o no?
4: Ostres.
0: No ho saps, això.
4: No ho sé.
0: No ho saps.
4: No ho sé.
0: Però bueno, això suposo que la iniciativa és simpàtica, no? Que la iniciativa ha agradat a la població, no?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Val.
4: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs ja està. Perfecte, gràcies.
4: Vinga,
0: gràcies, adéu. Bueno, no acaba de veure-ho clar, eh?
1: Jo tampoc ho acabo de veure clar, això, eh?
0: Per què? No t'agrada la iniciativa?
1: No.
0: Ara, jo crec que la notícia és que has d'anar 20.
1: Has d'anar 20?
0: Sí.
1: Que això no és ni zona 30.
0: No, aviat jo crec que s'haurà d'anar a 5.
1: Això és la mateixa velocitat que es pot
0: adquirir... Perquè una cosa, anar a 5, tu que condueixes, és impossible.
1: Anar a 5 és impossible, sí.
0: Anar a 10 ja costa.
1: I anar 20 es pot, però molt lentament, no?
0: Els carrers aquests al centre de Badalona anar posa 20... que has d'anar 10, oi?
1: Sí.
0: Sí. A més, surt pintat aquests carrers al centre, el carrer del Carme, Mercè, sí. O el carrer Arnús, posa que has d'anar 10.
1: Hmm.
0: Ningú va 10.
1: Ningú va 10. I després es produeixen accidents.
0: Però ningú va 10, ningú perquè va 10. És molt difícil, no?
1: Sí.
0: A 15. Jo he vist a 15. Què dius? Com controles que vas a 15.
1: És com anar a la cavalcada de Reis.
0: Sí, sí. Bé, bueno, aquí va de l'hora, no.
1: Que va molt ràpid.
0: Aquí va a 80 km per hora.
1: Aquí va 30.
0: Va, anem a d'altres temes del dia, et sembla? Sí. I anem a recuperar un tema que en parlàvem ahir. Aviam si avui tenim sort. Tu recordaràs que parlàvem d'una botiga de fàbrica per qui gasta la talla 86 a roba. Sí. Anem a recuperar, aviam si tenim sort avui. Us ho explicam ahir. Barcelona disposa des d'aquest hivern de la primera botiga de fàbrica de talles grans. La marca es diu Petróleo. Petróleo, eh? I estan situats al carrer Còrsega de la ciutat de Barcelona. És el primer establiment de la ciutat de la capital catalana amb aquestes característiques.
1: Doncs vinga, anem a trucar. A veure si trobem...
0: Ahir no va haver-hi sort,
1: eh? Ahir no va haver-hi sort.
0: Avui estem adormits.
1: Què és aquesta violència?
0: És que no va bé.
1: No hi ets tot, eh?
0: No va bé. No, és que no va bé.
1: Home, però si dones aquests cops anirà pitjor.
0: Hola, bon dia. He trucat a Petróleo.
5: Sí.
0: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona, la més mona.
5: Ajá.
0: Què tal?
5: Què tal, com estàs?
0: Bien, i tu?
5: Bien.
0: Una pregunta. Ahir vam veure un article al diari El Punt.
5: ¿Cómo?
0: Ayer vimos un artículo en el periódico El Punt. Sí. El Punto, ¿eh?
5: Ajá.
0: Era por si podíamos hablar con alguien...
5: Espera.
0: Sí, que pasa aquí...
5: Espera un momento, que pasa la ambulancia y no
0: funciona. Sí, ya lo oigo.
5: Háblame un poquito más fuerte.
0: Hola, ¿me escuchas?
5: Joder.
0: Uy.
1: Mala educación.
0: Bueno,
1: no se escucha nada, digo.
0: A ver, ¿ya ha pasado la ambulancia?
5: Sí.
0: Vale. No sé si puedo hablar con alguien responsable de
5: pues,
0: Petróleo.
5: Ahora en este momento no se encuentra nadie.
0: No hay nadie.
5: Y la verdad que hace un rato que se fueron y me dijeron que venían más tarde, pero no sé.
0: Vale.
5: Bueno, mentiría, la verdad.
0: Una pregunta. Sí. ¿Hasta qué talla tenéis?
5: ¿Ah?
0: ¿Hasta qué talla tenéis en la tienda?
5: Hasta la 84-86. A ver, espera un momento.
0: Sí. Un senyor, eh?
1: Acaba d'arribar.
0: Tenen Coldplay de fons, també.
1: Sí.
0: Fantàstica la cançó. Clar, i s'hem sentit l'ambient del carrer Còrsega.
6: Hola, sí, buenos días.
0: Hola, bon dia, què tal?
6: Sí, dígame qué lo puedo ayudar.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona.
6: Sí.
0: Aquí, la más mona.
6: Sí.
0: Mira, te llamo porque ayer salió un artículo en el diario El Punt.
6: Sí, correcto.
0: Correcto, eh? Nada, queríamos saber un poco, pues, esto de las tallas grandes, ¿cómo va?
6: Bueno, nosotros nos especializamos en ropa de la talla 56 para arriba.
0: Para arriba.
6: Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fabricamos directamente con modelaje especial para gente obesa, a diferencia de el resto de las, digamos, las marcas de ropa que hacen tallas normales y agregan algo de tallas grandes.
0: Sí.
6: Que lo que hacen es, digamos, escalar los moldes, ¿verdad? En cambio, nosotros directamente desarrollamos el patronaje para tallas grandes.
0: Correcto. Tú eres Ángel, ¿no?
6: Sí, correcto.
0: Ángel, una pregunta. Siempre, no sé, más o menos cuando se habla de tallas grandes, muchas veces es ropa un poco así, a ver, cutre. ¿Sí?
6: Correcto.
0: O no? ¿Sí o no?
6: Bueno, porque justamente...
0: De mercadillo de tordera.
6: Exacto, pero eso hasta ahora tenía una razón, porque la gente obesa, digamos que trata de disimular su problema más tapándose que vistiéndose.
0: Yeah. O sea, que no iban a la moda.
6: Exacto, o sea, lo que pretendía, lo que esta gente tiene la costumbre de hacer es de ponerse algo para taparse, pero no para vestirse. Entonces,
0: correcto.
6: No le importa... el que sea moderno o el que sea llamativo, o los colores, o lo que sea,
1: no
6: más. Colores, cuanto más oscuros mejor, que disimulan.
0: Porque la talla 86 la puede utilizar una persona que pese hasta 280 kilos.
6: Exactamente. Y ojo, que nosotros, la ropa que hacemos en talla 86 tiene el mismo diseño, los mismos estampados, los mismos coloridos que la talla 56 o 60.
0: Y una pregunta, Ángel. ¿Hay mucho público o cliente potencial en Barcelona?
6: Hay más de lo que uno cree.
0: Bueno.
6: Porque, ¿qué pasa? Esta gente justamente, en muchos casos, tiene que mantenerse... le cuesta moverse, entonces se queda en su casa. Entonces, claro, no se la ve. Porque
1: pues
6: pobre gente se tiene que quedar en la casa porque no se puede mover. De hecho... La gente que nos viene a comprar a nosotros, no en la mayoría de los casos es el propio obeso, sino que son amigos,
0: la familia,
6: familiares,
0: ¿no?
6: Que conviven
0: amigos,
6: con ellos,
1: que, si piensan
6: que
1: eso, no,
6: le vienen
1: no
6: a hacer la compra a ellos y se lo llevan.
0: Ya.
6: Entonces, de ahí que uno un poco se engañe de que, uy, no se ve tanta gente obesa. Es verdad, no se ve, pero no quiere decir que no esté.
0: Ya, ya. Bueno, y creo que también Internet os va a ayudar, ¿no?
6: Exacto. Nosotros estamos justamente acabando de montar una página web de venta directa porque, repito, como mucha de esta gente se queda en casa, en estos momentos lo que es el ordenador e Internet para ellos es una ventana hacia la calle. Entonces, bueno, ya que les cuesta a ellos moverse hasta la tienda, la idea es que la tienda llegue a ellos.
0: Muy bien. Pues Ángel, felicidades por esta iniciativa.
6: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por llamar y por divulgar esto para que, en definitiva, sí, nosotros también lo que intentamos es dar un servicio a través de la ropa nuestra.
0: Muy bien, felicidades, buenos
6: Venga,
0: días.
6: Gracias por llamar, hasta luego.
1: A Badalona hi ha una empresa també que fa tallers
0: sí,
1: grans.
0: Sí, és veritat. Doncs ho sabeu, eh? Aquesta botiga de fàbrica per a qui gasta fins a la talla 86. Heu
1: ara,
0: el
1: nom, Petróleo.
0: Petróleo. Ah, sí, no l'he preguntat.
1: Molt bé, Carles.
0: Marxo, fins demà.
1: Adéu.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: Qui diga? Ah!
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Zeta.
10: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, no, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: Telefònica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
13: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
14: Un moment, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
13: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
14: Ah, claro.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dijous 23 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Badalona podria patir els mateixos efectes de la calor nocturna detectats a Barcelona, segons un estudi de la UPC. El Centre de Política de Sol i Valoracions adverteix que les temperatures mínimes són el principal factor de risc per a la salut durant les onades de calor. La investigació conclou que en entorns urbans densos i mediterranis el problema no és només la calor diurna, sinó sobretot la incapacitat de la ciutat per refredar-se a la nit, un fenomen vinculat a l'asfalt i a l'efecte d'illa de calor urbana. L'estudi centrat en Barcelona, però extrapolable a municipis metropolitans com Badalona, assenyala que les temperatures nocturnes elevades tenen un impacte directe en la mortalitat. De fet, entre 2007 i 2018 s'han atribuït més defuncions a la calor nocturna que a la diurna, evidenciant que la manca de descans per calor és un factor crític per a la salut pública. L'estiu és època de vacances i desconnexió, però això implica certs riscos a l'hora de viatjar i fins i tot en estar a la platja. És per aquest motiu que des de Mossos d'Esquadra llancen una sèrie de consells perquè la ciutadania no s'endugui cap ensurt durant aquests dies. A l'hora de viatjar, els Mossos recomanen tenir precaucions tant a l'hora de deixar la casa com al desplaçament. Pel que fa a la llar, s'ha de tenir molta cura a qui li traslladem la informació, ja que el boca a orella podria ser un efecte crida per als robatoris als domicilis. També aconsellen que algú de confiança faci moviment de persianes i vull dir també la bústia per simular que hi ha persones dins de casa. Ara bé, tot això podria ser inútil si fem un mal ús de les xarxes socials perquè mai sabem qui pot arribar a veure les fotografies de la nostra estada de les vacances. Artur Matamoros és el coordinador de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat.
4: Està molt bé que publiquem coses, però les publicarem de tornada. No en el moment que estem fora. Per què? Perquè estem donant una informació en la qual hi haurà gent que la pot aprofitar. Amb independència de que tinguem els nostres perfils configurats en privacitat o no.
3: Les línies d'autobús que baixen de Can Ruti per l'avinguda Martí Pujol veuran afectat el seu recorregut habitual. Demà divendres s'anul·laran les parades del tram d'aquest carrer entre el lateral de la C32 i l'avinguda Bufalà. Això afecta les línies M6, B8, M19 i B26. Els autobusos M6, B8 i B26 baixaran pel carrer Molí de la Torre fins a arribar a l'avinguda Bufalà, on reprendran l'itinerari habitual. Pel que fa a l'M19, baixarà pel carrer Joan d'Àustria, continuant per l'avinguda de Bac de Roda fins a arribar a l'avinguda Bufalà. Està previst que aquestes afectacions s'allarguin aproximadament des de les 8 del matí fins a l'1 de la tarda.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Des de Manresa, l'amic Joan Baez ens diu: "Yo creo que jamás se llega a olvidar del todo a alguien. Siempre hay una canción, un sitio, un olor o un número que hace que la recuerdes." ¿Estás de acuerdo, sí o no? Ja saps que això ho fem junts.
2: Mira, em dic Aurora, de Barcelona, i la meva proposta musical és Night and Day, cantat per en Frank Sinatra.

0: T'has parat a pensar, Coco, on és, si no el cocodril, on encara podràs escoltar a Frank Sinatra? Li deien la veu. Havia nascut a Nova Jersey el 1915 i va marxar des de Los Angeles el 1998, poc després d'haver actuat per primera i única vegada a Barcelona, al Palau Sant Jordi, visiblement emocionat perquè ja era gran. Aquest Night and Day és una d'aquestes cançons senzillament perfectes, una petita obra d'art que va servir perquè Frankie demostrés el seu talent per convertir la música swing, fins aleshores instrumental, en un estil vocal. Ho va aconseguir i va marcar una nova pauta a la dècada dels anys 50 davant la impressionant força de l'emergent rock and roll. Una cançó escrita per el gran Cole Porter, originalment el 1942, que Frankie Ullis Blaus Sinatra va publicar amb nous arranjaments el 1957. I think of you. Night and day, dia i nit. Day and night. Quan et vingui de gust, quan vulguis, pots escoltar aquest programa a través dels podcasts que trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a Apple o al mateix YouTube. No perdis la sintonia.
1: Això és Cocodril Club.

un programa artesanal, fet com els d'abans, eh? Aprofiteu per escoltar-nos ara, que encara hi ha una veu humana davant el micròfon. Ja sabeu que fa bastant temps que algunes emissores del món emeten sense cap persona tota la programació a través d'intel·ligència artificial. Sí, sí, fan notícies d'actualitat, música, fins i tot concursos amb participació dels oients. I tot fet per una màquina, per un robot. A vegades amb veus clonades de locutors reals, els qui gairebé mai els hi han demanat permís per utilitzar la seva veu. També està passant ja en doblatge. Escoltes qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per la TDT. Imagina't que et disposes a gravar una cinta de casset per escoltar-la al cotxe per un viatge que estàs preparant. Quina cançó dels anys 60, 70 o 80 no faltaria en aquesta cinta? Digue'm només una, sisplau. Molts cocos no han deixat mai d'escoltar les cintes de casset que potser van gravar fa molt de temps. Això també m'agradaria que ho comentéssiu. Podeu fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Correu diu: hola Albert, sóc lo Ferrando Seja. El teu programa fa que les papallones tornin al meu estómac. Gràcies per tants bons records. Per fer un petit homenatge al meu pare, la cançó que quadraria en el viatge des de Barcelona fins a Oseja als anys 60-70 i ara també seria La xica d'Ipanema d'Antonio Carlos Jobim. Recordo aquests viatges de 3 o 4 hores on el pare posava la cinta de casset sencera d'Antonio Carlos Jobim. Salutacions i a seguir molts anys més amb aquestes bones vibracions d'en Ferral Pasqual. Moltes gràcies. Doncs ens ho imaginem. Anem amb tu i amb el teu pare en aquest viatge de Barcelona fins a Oseja escoltant...

Quin luxe, eh? Escolta això. Ja saps la història d'aquesta cançó, no? Escrita per Antonio Carlos Jobim i també per Vinícius de Moraes. Estava de moda la bossa nova i ells estaven fent el vermut davant de la platja i van veure passar una noia molt guapa i van dir, per què no li dediquem una cançó? Després es va saber qui era la noia. Bueno, la noia era Eloísa Eneida Meneses, que passava per allà. Aleshores era més coneguda com a model, després va ser presentadora de televisió, estilista. I la noia que canta amb Antonio Carlos Jobim en aquesta versió és la gran astro Gilberto. La xica d'Ipanema ara té 82 anys. Antonio Carlos Jobim havia nascut a Rio de Janeiro el 1927 i ens va deixar a Nova York el 1994. Gràcies per la teva proposta per al teu correu, Ferran Pasqual. Saps que hi ha molts oients que s'apunten i localitzen cada cançó d'aquest casset fantàstic, imaginari, que estem gravant per emportar-nos en un suposat viatge més o menys llarg, o no, per carreteres secundàries, per corbes o per autopistes...

està sonant aquest tamarro, perquè va ser el més conegut, del grup que ens demana, en Guillem Sueiras, que assegura que posaria una altra cançó d'aquest grup en aquesta imaginària cinta de casset. Però primer, unes gotetes d'aquest gran èxit de 1986.

a les pel·lícules anomenades popularment espanyolades dels anys 60 i 70, es van fer famoses les sueques perquè, segons sembla, eren molt liberals i, a més, estaven de molt bon veure. Però aquests nois també deien les noies que estaven molt bé. Els Europe és una banda sueca de rock fort, heavy, que es va fundar a un suburbi d'Estocolm. En Guillem Sueyres diu que a la cinta mai li faltaria Rock the Night d'aquests Europe. Vas fort, Enric Guillem?

0: Bé, en Guillem Sueiras diu que a la seva cinta de casset per fer un viatge no podia faltar aquest Rock the Night Day Europe, també de 1985. I a l'escoltar-la m'estic imaginant on m'encaixaria. Potser viatjant de nit? Per no dormir-te... Good night. Aquí ja ho veus, ja ho sents. Aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Gràcies especials a tots els que participeu a través de correu electrònic aquí al programa a cocodrilclub@gmail.com.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Anem al cine? Em podries destacar una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'agradi especialment? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Quan utilitzàvem el contestador automàtic, també va haver una proposta en aquest aspecte.
2: Hola, guaita, sóc la Montserrat de Vic i m'agradaria escoltar la cançó de la pel·lícula La vida és bella.

vida és bella i la música de la pel·lícula d'aquest títol també. Música escrita per Nicola Piovani. Pel·lícula agradolça, molt taquillera, molt bona. Estrenada originalment el 1999. I la Núria Porta de Girona diu que la banda sonora que més li ha agradat és la del Tercer Hombre. Pel·lícula de 1950.

hi ha una curiosa història darrere d'aquest tema. Estava tocant pel carrer un senyor anomenat Anton Karas, a Viena. Estava tocant la cítara. El director de cine, Carol Reed, el va descobrir tocant en un club de Viena i va decidir que aquesta música era perfecta per la pel·lícula, tot i que originalment no havia pensat utilitzar música, però es va donar compte que aquest so de la cítara creava l'atmosfera ideal per la Viena de postguerra. I va comprar tots els drets per poder utilitzar la seva música a un intèrpret, podríem dir, anònim o molt poc conegut. Gràcies per la teva aportació des de Girona, Núria Porta. El Tercer Hombre es va estrenar el 1950. Que bé que ens ho estem passant els cocos davant de la gran pantalla. T'has parat a pensar quina seria la música o la cançó de pel·lícula que més t'ha agradat? Qualsevol època, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Tarragona, en Ramon Edenya ens proposa, diu ell, una de les pel·lícules que al recordar-la ja em fa somriure. Con Faldas y a lo Loco. Per cert que a Espanya sempre han tingut la mania de canviar els títols originals de les pel·lícules, no? A vegades amb molt mala fortuna. No és aquest el cas, eh? Perquè el títol original, Some Like I Thought, que es podria traduir com Alguns els agrada anar calents. Això el 1963 era incorrecte. Però li van dir Con Faldas y a lo Loco i va estar ben trobat. La cançó de Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You, vull ser estimada per tu.

Ai, la mítica Marilyn Monroe també al nostre costat aquí al Coco, gràcies a la proposta d'en Ramon Erenya des de Tarragona. I acabem de moment aquest espai dedicat a les bandes sonores amb la que ens demana l'Eusebi Pintó des de Lleida. És la música de Francis Lai per la pel·lícula Bilitis.

0: molt bé, Eusebi. Eusebi Pintó, des de Lleida. Una música molt maca per una pel·lícula que no ho era tant. Bilitis, de 1977. Algú va dir... És millor equivocar-se seguint el teu propi camí que no tenir raó i seguir el camí d'algú altre.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ei, t'hi trobes a gust aquí al club? Si això t'agrada, digue-ho als teus amics. Que així encara en serem més i millor ens ho passarem. I participa, que això ho fem junts. Per cert, t'has agregat ja al grup de Facebook del Cocodril? El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Ah, doncs està molt distret i col·labora molta gent. Som gairebé 40.000. De Catalunya, d'Andorra, de les Balears i d'arreu del món. Agrega-t'hi i digues la teva. És un grup ple de bons records musicals i de tota mena. Fa algunes setmanes vam tornar a emetre un programa especial del Cocodril del desembre de 2012, en el que us preguntàvem quina cançó escolliríeu per acomiadar-vos d'aquest món si realment, com van predir els maies, s'acabés el 21 de desembre de 2012. Per si no ho saps, no es va acabar, no va passar res. Només va marcar la fi d'un cicle important en el calendari maia. Però, en fi, va coincidir amb el solstici d'hivern. Però va generar interpretacions apocalíptiques. En el programa podeu participar en qualsevol espai, amb qualsevol idea, amb qualsevol proposta. Totes les seccions estan obertes i, a més, amb els podcasts tenim molts oients que ens escolten quan els hi va bé i a vegades és molt temps després d'emetre el programa per FM quan ens escolten en diferit, per exemple, descarregant els arxius a iVox.com o a YouTube o a Apple o a qualsevol de les webs de les emissores que emeten el programa que també deixen a la teva disposició el programa en diferit. Ja saps que al mar o a la muntanya... El Coco t'acompanya.

It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Que ve a dir, és la fi del món tal com el coneixem i em sento bé. It's the end of the world as we know it. Doncs dona bon rotllo, malgrat la gravetat de la situació, com diu el bon amic d'Amer, que ens ha proposat aquesta cançó. Jordi Sánchez Cross. El Rem la van publicar el 1987. Serviria per aquell espai en el que us demanem cançons que us donin bon rotllo.

I des d'Amer, Girona, i amb aquesta màgia que només té la ràdio, anem fins a Castellà del Vallès, on ens escolta i escriu en Lluís Aldaz, que també vol participar en un espai que ja fa setmanes que no fem, perquè en el seu moment vam escoltar tantes cançons relacionades amb els transports que jo, no sé, crec que les vam esgotar gairebé totes, o quasi totes. Sí, cançons relacionades amb el món del motor, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... Bé, doncs en Lluís diu... Avui he descobert aquesta cançó relacionada amb transports. No sé si ha sonat al programa, ni tampoc sé si t'agradarà, però com tu dius... Com tu dius, sempre hi ha la sort que és curta. Ah, sí? Jo ho dic, això? No em sona. Diu, el títol és The Memphis Train de Rufus Thomas. Si et sembla bé, la podem compartir. Doncs mira, no havia sonat mai...

Doncs aquest de Memphis Trend no està gens malament, eh? Lluís Castellà del Vallès. Rufus Thomas, el seu intèrpret, va néixer a Mississippi, Estats Units, el 1917, i se'n va anar des de Memphis, precisament, al 2001. Va, vaig a ficar cullerada en aquest espai del motor amb una cançó poc coneguda del meu amic Jaume Scala, dedicada a un aeroport.

Aeroport, Jaume Scala, el 1986. L'anterior, la de Rufus Thomas, era de 1968 i la que ve ara és de 1977. Quina manera més immediata de jugar amb el temps, eh? Aquest vell amic, enemic, que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Alguns més que d'altres. Ha. Bueno, és un correu arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Pepi Rocher, que ens diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per tota la bona atenció que poses en el meravellós programa que escolto. A mí m'agradaria molt proposar Hoy daría yo la vida por volverte a ver. Me parece muy bella. No recuerdo el nombre de la cantante. Maravilloso programa, recuerdos inolvidables de mi gran amor, que se fue muy joven y jamás olvidaré. Gràcies, Albert. Petons de Pepi Rocher. Doncs mira, va ser pràcticament l'únic èxit entre nosaltres d'una cantant nascuda a Belo Horizonte, al Brasil, Martinha, que ara té 78 anys. Però la cançó és del 77, com es deia.

0: forma part d'un àlbum de Serrat anomenat Versos en la boca, que va presentar en directe i va ser tan amable de convidar-nos al debut al Teatre Coliseum de Barcelona. I la Pepita Sabater ens demana possiblement la cançó més coneguda de l'àlbum.
1: Aún conservo.
0: ¿Qué conservas, Juanito?
1: Un par de gramos de delirio en rama.
0: Delirio en rama, sí.
1: Por si atacan con su razón los cuerdos. Y un viento fuerza seis de tramuntana.
0: Bé, la Pepita diu, bon dia, Albert, són tantes les cançons que no sé per quina decidir-me, però, mira, et diré, és capritxoso i l'azar del Serrat i li dedico al meu estimat. Gràcies pel teu programa, és un respir per l'ànima. Això encara no m'ho havien dit i és molt maco, eh? O sigui, que el Coco és un respir per l'ànima. Gràcies, Pepita Sabater. No perdis la sintonia, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Algú va dir que els amors eterns són els més breus. No sé. Perquè nosaltres hem sentit sempre amor per la ràdio, per la comunicació i per la música. I aquest amor es va intensificant dia a dia. Malgrat tot el temps transcorregut. A més, això ho fem junts.
3: Hola, cocodril. Soc en Josep, de Torelló. M'agradaria escoltar una de les cançons lentes més maques de tots els temps. Noches de Blanco Satén, dels Modi Blues. Ja sé que les posaré algun dia, però per què no la tornes a posar? Gràcies.
2: La poso, i amb molt de gust, a més, en la seva versió de luxe. En la versió llarga. En la versió sweet. Per cert, és de 1967.

0: Espectacular, versió de luxe, versió llarga, versió suite del Nights in White Satin, Noches de Blanco Satin dels Moody Blues, grup de rock format a Birmingham el 1964, que 3 anys més tard, el 67, va publicar aquesta petita obra d'art. Per cert, que la seva primera veu va ser Denny Lane, que més endavant va ser company de Paul McCartney al grup Wings. Recordeu, els separats, els Beatles, Paul McCartney signava com a Paul McCartney en Wings. Doncs la veu que acabeu d'escoltar de Moody Blues va ser un dels companys d'aquesta història.
1: Això és Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic. M'envies un e-mail cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Castellà del Vallès en Lluís Aldaz, que diu: m'agradaria participar en l'espai dels conjunts dels anys 60 i 70 amb aquestes dues cançons. M'agraden molt i no s'escolten gaire. Cuando te espero de los módulos i la leyenda dels Lone Star. Gràcies i endavant amb el cocodril. Doncs mira, aquesta concretament sonarà per...

en aquesta secció del programa on et demanem que ens diguis quin era el teu conjunt preferit espanyol dels anys 60 o 70. Sí, perquè aleshores se'ls deia conjunts o conjuntos. En Lluís Aldaz, de Castellà del Vallès, vota, entre cometes, per Los Módulos, que eren un grup format a Madrid que podríem qualificar de rock progressiu, de rock simfònic, abans de que s'inventés, pràcticament. Es van avançar el seu temps i a Los Módulos destacava Pepe Robles, però per sempre han passat a la història amb un gran èxit que es diu Todo tiene su fin.

Podria semblar una cançó trista, ja començant per al seu títol, oi? Todo tiene su fin, però, curiosament, és la cançó de Los Módulos que va destacar i que molt sovint al llarg de la història d'aquest programa heu demanat. En Lluís Aldar, de Castellà del Vallès, també vota per l'Honestar i en aquest aspecte coincideix amb en Josep Maria Coma, que no demana cap cançó concreta de l'estrella solitària, però diu que el seu conjunt preferit dels anys 60 i 70 va ser l'Honestar. La cançó que ens proposa en Lluís era La Leyenda.

la llegenda de Lone Star. Bé, de Lone Star, si jo tingués que escollir alguna, n'escolliria moltes, però sobretot l'adaptació que vam fer de l'èxit de Ike i Tina Turner, profund com un riu, alt com una muntanya, que en Pere Gené, el català de Lone Star, va titular Rios Infinits.

0: Río Sin Fin. Pere Jané. L'Estrella Solitària. Lone Star. Ell mateix ens va dir aquí al programa que l'obligaven les discogràfiques a fer versions d'èxits internacionals, però que almenys li deixaven posar la lletra que a ell li donava la gana, que no necessàriament coincidia amb l'original.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida. Bueno, si vols ens dius quin era el teu conjunt espanyol preferit dels anys 60 i part dels 70, quan agradaven tant i tenien tant d'èxit amb composicions pròpies o adaptant al castellà els èxits internacionals. Lone Star, en aquest cas, és un dels més votats. Ho ha fet en Lluís Aldaz, de Castellà del Vallès, i també en Josep Maria Coma, que no ens diu des d'on ens escolta. I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem el correu de la Lourdes Domènech de Barcelona. Què ens diu? Hola, Albert, escoltant el teu programa, venen a la meva memòria molts records. I per sort, la majoria són bons. Per exemple, del primer concert de la meva vida. Va ser el setembre de 1988. Ho sé perquè guardo l'entrada. Va ser a la Monumental de Barcelona. Jo tenia 16 anys i aleshores el meu ídol era Eros Ramazzotti, que venia per primera vegada. Bueno, m'ho vaig passar molt bé, no ho oblidaré mai, que gairebé no se'l sentia pels xiscles de les fans. Podries posar d'ell, per exemple, Nada sin ti, que és la que estava de moda quan al concert. Un petó. Un altre per tu, Lourdes, Lourdes Domènech de Barcelona. Sí, recordo aquest concert, era un dissabte a la nit. Sí, és veritat. Va ser una passió increïble de les fans d'Eros Ramazzotti, que ara té 62 anys, llavors tenia 25 quan va actuar. Nascut a Roma, des de 1985 que va publicar el seu primer disc, recordem que va gravar amb gent tan important com Tina Turner. Ara que porta 40 anys, diu: m'agrada saber si se'm recordarà que no tan sols vaig fer cançons simples. El 2026, precisament, té prevista una gira que es dirà Una història important, amb la col·laboració, entre d'altres, d'Andrea Bocelli i Alicia Keys. Bueno, doncs escoltem aquesta, que és la que ens ha demanat en record del seu primer concert, la Lourdes Domènech de Barcelona. Gràcies per el teu correu. Jo tinc una foto amb l'Eros. La posaré al Facebook, al grup dels seguidors d'aquest programa, d'acord? Va ser un tio molt simpàtic.

0: un dels primers èxits importants a Espanya d'Eros Ramazzotti del 1988, el Nada sin ti, que ens demanava la Lourdes Domènech des de Barcelona. Algú va dir, bueno, concretament ho va dir Nietzsche, no és la falta d'amor, sinó la falta d'amistat el que acaba amb la parella.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. Queda-t'hi perquè encara queden moltes sorpreses per endavant.

Per exemple, un record per Chris Royal. Aquest va ser el seu primer èxit, era una cançó de Nadal.

0: Aquest és el títol, Driving Home for Christmas.
1: Driving home for Christmas.
0: Conduint a casa per Nadal. 1988.
1: I take a look at the driver next to me.
0: Christopher Anton Rea, de nom artístic Chris Rea, va ser un músic britànic d'ascendència italo-irlandesa, nascut el 4 de març de 1951 a Middlesbrough, Anglaterra, que ens deixava el passat 22 de desembre als 74 anys d'edat, després d'haver superat un càncer. Li deien la veu britànica que va convertir la carretera en un himne universal. Amb la seva mort, desapareix una de les veus més singulars de la música britànica contemporània. Però el seu repertori continuarà sonant, especialment cada desembre, quan milions de persones tornin a escoltar aquesta cançó, que sense proposar-s'ho es va convertir en part de la memòria col·lectiva. El seu segell va ser sempre una combinació molt personal de rock, pop i blues, sostinguda per una veu greu i inconfusible i per una narrativa musical centrada en la introspecció, els viatges i la vida quotidiana.

Josefina. 1985. Però m'imagino que molts de vosaltres esteu esperant el seu èxit més important aquí al nostre país, On The Beach, que va publicar l'any següent aquesta Josephine el 1986. Serveixi com homenatge dels Cocos a Christopher Anton Rea, de nom artístic Chris Rea, que ens deixava el passat 22 de desembre als 74 anys.

0: s'ha produït el fenomen. Cada vegada que l'escolto em sento reconfortat, relaxat, on the beats, i m'imagino mil coses agradables amb aquesta cançó de Chris Rea. Per cert, parlant de coses agradables, coneixes alguna cançó capaç de donar-te bon rotllo? D'arreglar-te un dia espatllat? De posar-te de bon humor? Digue-m'ho, n'hem compartit moltíssimes, però segur que encara en queden. Envia'm un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I no et preocupis de res, limita't a ser feliç.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Don't worry. Be happy. Com l'amic David Gómez, que ens diu: hola Albert, sóc oient des dels principis i tinc vàries cintes gravades del programa. Tinc ara 52 anys i no canviaria aquesta música per res. Escolto les cintes a l'estiu a la platja o mentre passejo. Com a cançó que em porti bon rotllo, et diria What Do I Do, de Galaxy. La vaig escoltar el passat estiu a Calella en un xiringuito a la platja i em va portar bons records. És del 84 i encara sona fresca, tens raó. La vaig trobar en vinil justament a Calella en una fira d'antiguitats que fan el passeig el primer diumenge de mes. És en vinil, ja que encara tinc tocadiscos, un plat Pioneer. En una altra cinta, un oient va dir frases típiques dels 80 i les deies per sobre d'una mítica cinta. Sintonia va ser la primera cançó que vaig escoltar un i un altre cop, el Garden Party de Mezzo Forte, del 83. Van tenir altres cançons, com Surprise, Surprise, però cap com l'anterior. Fa uns 10 anys, en una festa nocturna, que l'ella, una orquestra, la va tocar, i de seguida la vaig reconèixer, i un senyor deia que quants anys sense escoltar-la, perquè també li agradava. Li vaig dir el títol i m'ho va agrair. Aquesta orquestra, per cert, també va interpretar èxits de Tom Jones, Bonnie M o Gloria Gaynor. Tot el públic de totes les edats les coneixia. Sí, és que hi ha cançons que no s'obliden, David. Diu: abraçada i enhorabona per tants anys de cocodril i quilos de música, David Gómez. Doncs, moltes gràcies per el teu correu i per les teves propostes.

0: Bata i tu. El grup Galaxy des de 1984. Tens tota la raó, David. Sona molt fresca. S'hagués pogut gravar la setmana passada, eh? Per això les nostres sessions de DJ encara la posem sovint i encara omple la pista. Com aquest tema instrumental que tu vas veure, és curiós, eh? Versionat per una orquestra en una festa major aquest passat estiu, al Garden Party de Mezzoforte.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?

0: Mezzoforte, que és un terme musical italià que significa moderadament fort, indica una intensitat de so entre suau, com el piano, o fort, forte. Però també és el nom d'una banda fantàstica que ens va regalar aquest Garden Party, aquesta festa al jardí que tant, tant i tant es va utilitzar com a sintonia.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Curiosament, és una banda de fusió, jazz, funky, instrumental, d'Islàndia. Bueno, dic curiosament perquè no acostumen a arribar-nos èxits des d'Islàndia. Però l'amic David ens ho ha deixat molt bé per la nostra última secció habitual. Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. M'imagino que moltes, però digue'm almenys una. Destaca'm una i, si no t'importa, digue'm també a quina discoteca anaves. Quina era la teva discoteca preferida? Digue'm-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com, com ha fet en Ferran Herrera, que ens diu: hola, Albert, m'adreço a tu i al teu magnífic programa que tant m'agrada seguir cada tarda de diumenge. T'escric des de Sant Just d'Esvern i en aquesta cinta de casset per sortir de viatge, la meva proposta, després de molt pensar i com que només en puc triar una, he pensat en una que a mi m'agradava i agrada encara, tot i que fa molt que no l'escolto. És de Rofo i es titula You Got To Move It On. Compartiré amb tu i amb els oients una conya que fèiem els amics i jo quan sonaven el disco Vips de Calafell. Home, jo tinc uns records fantàstics del disco Vips de Calafell, que encara existeix, eh? Diu en Ferran Herrera: en aquells anys 83-84, quan érem una mica més joves, només una mica, eh? Sí. I que la titulàvem Jo, tu, que movidon. Ah, en lloc de You Got To Move It On. Diu: recordo que aquesta cançó l'havies posat de capçalera algun cop quan feies los musicales de la cadena catalana i que aprofitava per deixar els estudis durant un parell d'hores i escoltar-te. Res més per avui, llevat de felicitar-te novament per el teu programa, Albert, una abraçada. En fi, jo me'n recordo que quan els musicales presentàvem el Rofo, fèiem conya i dèiem el Fofo. I també me'n recordo que en el seu moment es va comentar que era una còpia del gran èxit de l'any anterior, de la Dolce Vita, sobretot per aquest efecte de so.

0: bueno, ja se sap que quan una cosa funciona, surten imitacions, surten fotocòpies. Bueno, fem conya dient Fofo en lloc de Rofo, però Rofo és la unió de les dues primeres lletres del nom dels dos components, Ronnie i Fonny. You've got to move it on. Has de seguir endavant. I un últim favor, Coco. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
2: Cocodril Club,

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: I avui ens acompanyen a aquesta hora els doctors Francesc Monés i Anna Trigó, podòlegs amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la salut del peu, i parlarem de la importància doncs, de la podologia a la nostra salut en general, tant pel que fa a prevenció com també en patologies que són habituals i que a vegades requereixen també doncs, de passar pel quiròfan. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Normalment, doncs, si parlem d'intervenció, toca parlar de cirurgia ambulatòria. Quin tipus d'intervencions és la més comuna, no?, amb les malalties del peu?
6: Mira, dins de la podologia hi ha una especialitat que és la cirurgia podològica, com amb qualsevol especialitat sanitària, inclou una sèrie de tècniques que són... que estan indicades per tractar patologies. Llavors, això és una especialitat. Hi ha gent que s'especialitza dins de la podologia amb cirurgia, hi ha clíniques més especialitzades en cirurgia, hi ha que no tant, però sempre ha de ser una eina que hem de tenir en compte perquè a vegades no arribem a tractar segons quines patologies si no és amb un intervencionisme. Normalment aquest tipus de cirurgies, les cirurgies podològiques són cirurgies ambulatòries, és a dir, és un tipus de cirurgia que
4: no requereixen d'ingrés
6: hospitalari, i que es fan anant en el centre o a la clínica podològica i en acabat te'n vas cap a casa. I això es fa gràcies a que fem servir anestèsia local, com els dentistes. Les anestèsies locals són un tipus de medicació que s'injecta amb una sèrie de nervis que arriben al peu, es produeix un bloqueig del dolor en el peu i tu estàs tan tranquil·lament, et tracten el peu sense dolor i això permet baixar els riscos del que seria una anestèsia general i permet produir aquesta cirurgia ambulatòria.
4: La cirurgia podològica és una última opció o no ens espantem? Perquè a vegades doncs, no és que no hagi funcionat un tractament i haguem d'acabar passant per una cirurgia, sinó que és, diguéssim, la millor opció i no pas l'última.
7: Sí, sí, de vegades normalment a nivell tractament intentem no ser el que se'n diu invasius, és a dir, jugar la carta de l'opció quirúrgica és l'última de les cartes normalment que intentem jugar. Es pot intentar solucionar els problemes de diferents maneres, com fins i tot canvis en el calçat, etc. Sí que de vegades ja preveus l'evolució, el pronòstic d'un ungla clavada, per exemple, i ja li pots preveure l'evolució i decideixes resoldre-ho d'una manera definitiva, que és amb aquesta petita intervenció quirúrgica que fa que aquell ungla no es torni a clavar més i que el pacient no hagi d'estar cada mes anant a arreglar-se el problema i ofereixes una solució definitiva. Però, per exemple, amb els galindons, que són els juanetes, que costa la paraula galindó...
4: Que és aquesta desviació de l'os?
7: Sí, la desviació del primer dit, exactament. La lateral, que fa que el dit miri cap a l'altra banda i surti un bonyet amb una de les cares. Doncs, actuar a nivell osteoarticular... és una actuació que ens reservem. Primer busquem altres solucions i que no escollim la cirurgia, no és criteri d'elecció la cirurgia, només per una raó estètica. És a dir, si un pacient ens diu és que mira, no m'agrada la forma del meu peu, em fa lleig, home, no és un criteri d'elecció d'una resolució quirúrgica.
4: El criteri que sí que ho és, el dolor, un problema de mobilitat...
7: Exacte, una alteració funcional, una conseqüència en altres estructures, afectació de la pell, úlceres, que aquesta deformitat generi úlceres, etc.
4: Com es treballa un galindó prèviament per intentar evitar una cirurgia?
7: Intentant que no es desenrotlli, que no es desenvolupi aquell galindó, i el galindó apareix per factors genètics, estructurals, que tenim un pacient amb un dit molt llarg o un metatarsià molt curt o el que sigui, i per factors biomecànics, el pacient recolza malament i la seva propulsió, el seu gest de sortida del peu fa que forci aquella articulació, i al llarg dels anys, 20 anys, 10 anys després de forçar aquella articulació constantment a cada pas, l'articulació apareix deformada i amb una certa artrosis. Llavors, per no arribar a aquest punt, s'ha d'intentar modificar la mecànica mitjançant plantilles o algun tipus d'exercicis, calçat adequat, etc. Per no arribar aquí.
4: Quines altres patologies, no? Alteracions que poden ser estructurals o que afecten els ossos, poden acabar implicant també cirurgia.
6: Exacte. I sempre havent esgotat tota, com ha dit l'Anna, totes les tècniques conservadores. Això és molt important. I sempre tendim a fer cirurgies mínimament invasives. És a dir, cada vegada ens n'adonem més que el fet de ser menys agressius pot donar menys riscos i, a més, més beneficis a l'hora de recuperacions més ràpides. Quines altres alteracions? Els juanetes, els galindons, que n'hem parlat, però també hi ha els dits en garra que provoquen incomoditats, dolor, callos, durícies, sobre dels dits, entremig dels dits, alteracions dels metatarsians. Els metatarsians són, si no, per la gent que no sàpiga, són uns ossos que acaben en el recolzament del peu a la zona de davant de tot, abans dels dits, on recolzem, on tenim la xitxa de recolzar la zona de davant.
4: Aquesta part d'aquí?
6: Aquestes són els metatarsians. Aquí també
4: jo,
6: poden
4: com que els tinc al davant, vaig senyalant,
6: molt bé. No? Doncs aquesta zona d'aquí...
4: Faig trampes, on acaba justament...
6: Exacte.
4: Doncs la mà i comencen els dits, podríem dir, o el peu i comencen els dits.
6: Això mateix. Doncs en aquesta zona hi poden aparèixer uns callos molt dolorosos a vegades, unes metatarsalges molt doloroses, que si conservadorament no les hem pogut controlar, també es poden fer tècniques mínimament invasives en què amb anestesia local fem una modificació de la posició d'aquests ossets i alliberem el dolor en aquesta zona. Després hi ha una cosa molt freqüent, que són les exòstosis. Són petites deformitats dels ossos dels dits, normalment per degeneració artròsica o que no són desviacions dels ossos, sinó que es deformen i fan com petits bonys, petits voltets, petites agulletes per dintre, que produeixen els típics callos interdigitals, entremig de dos dits, un dit que s'apreta contra un altre, que surt un callo, d'aquests que són molt freqüents. Doncs amb una petita intervenció, només adormint un ditet, una intervenció que pot durar 5 minuts, i surts caminant del centre, es pot resoldre. Això a nivell ossi. Després, si em preguntes per altres tipus d'intervencionisme...
4: D'ungles, doncs per exemple.
6: L'intervencionisme de l'ungla, que també n'ha parlat l'Anna. Quan unes ungles són molt corbades, es claven de forma crònica, molt freqüent, de forma conservadora no hem aconseguit fer un bon tallat de les ungles, perquè, per molt bé que ho fem, aquelles ungles van clavant-se dins els canals, doncs hi ha unes
4: són
6: tècniques...
4: Són rebels, no?
6: Sí, hi ha unes tècniques molt fàcils, molt senzilles i amb unes recuperacions molt ràpides que amb les que modifiquem les formes d'aquestes ungles, els amples d'aquestes ungles, i resolem d'una forma definitiva aquests problemes que, si no, cada mes, cada dos mesos...
4: I, per tant, ja per sempre més
6: per
4: sortiran
6: sempre,
4: bé.
6: Sí, exacte. I després hi ha la pell, que és el que veiem més en el peu, el que veiem és la pell. Doncs a la pell apareixen alteracions com berrugues, que són infeccions víriques, poden aparèixer infeccions per fongs en les ungles, petits quists que poden ser articulars o quists dèrmics que moltes vegades sí produeixen dolor, com hem dit abans, sí produeixen incomoditats o si està indicat, és molt fàcil erradicar-los amb una petita intervenció.
4: I uns fongs superresistents poden també, diguéssim, solucionar-se a partir d'intervenció quirúrgica?
6: Quirúrgicament els fongs a la pell no es resolen, és a dir, els fongs es resolen amb antifúngics, és a dir, amb medicació que elimina aquella infecció. Però sí que és veritat que en les ungles, concretament, no en la pell, la ungla és un element de cèl·lules mortes que, quan està infectada per un fong de forma massiva, moltes vegades l'ideal és eliminar el que és la làmina ungueal que està infectada, perquè la que va sortint de nou no es reinfecti, a part de donar les medicacions. I això es pot fer quirúrgicament, traient l'ungla, literalment, amb anestèsia, evidentment, o bé de forma química, amb unes pomades que desfan l'ungla. Però sí, també, amb casos d'infeccions greus de les ungles, a vegades l'intervencionisme està indicat.
4: Hi haurà qui ens escolti i pensi, mare meva, això és el que potser a mi em convindria, però quin dolor, malgrat que la intervenció sí que disposem d'anestèsia local. I el després, parlem d'una recuperació molt farragosa o no?
6: No, realment, avui en dia, amb les tècniques que fem servir, que són, ja hem dit, mínimament invasives, mínimament agressives, tot i això, una intervenció quirúrgica és una agressió, les anestèsies que posem tenen un temps de durada, un temps de latència molt llarg, I després tenim els tractaments analgèsics, el que donem d'analgèsia per després de les intervencions, quan es desperta aquell dit o aquell peu, doncs controlar-ho amb analgèsia a casa, la cama aixecada i poca cosa més. Les primeres 24 o 48 hores, home, poden ser molestes, però no més enllà. No ens ha de fer
7: por. Sí, no, i més que res, que saber que si són, per exemple, alguna petita exòstosis interdigital o tema d'ungla o de pell, clar, com que no hi ha afectació òssia, és a dir, no hi ha una fractura com a tal quirúrgica, el pacient surt caminant i és simplement que es curi la miqueta d'incisió que has pogut fer, que a vegades no és ni incisió, a vegades el pacient surt sense ni posar cap punt de sutura. Llavors és només una mica de prevenció les primeres 48 hores de que no s'infli la zona, per tant el pacient recomanem que faci un cert repòs relatiu, que estigui per casa amb la cama més o menys aixecada, o si va a la feina que estigui amb la cama aixecada, això les primeres 48 hores. Llavors la cura a la setmana ja es fa una cura normal i normalment a la setmana el pacient ja pot tornar a utilitzar el seu calçat normal, ja no cal que utilitzi la sabata quirúrgica que li hem donat, que és així com més ampla per acceptar bé el vendatge del peu i tot això, i normalment sí, l'evolució és això, en una setmana el pacient ja calça més o menys normal, posem dues. I dolor, no, dolor, el dolor queda controlat amb la mica d'analgèsia que pautem, que és una mica de medicació cada 8 hores, i pel dolor no és un problema. És més que res, doncs, l'angúnia de portar el peu embolicat durant aquella setmana i d'alterar una mica la teva vida normal durant aquella setmana o dues, perquè doncs, no podràs anar a entrenar, si fas entrenaments d'esport, doncs no pots entrenar aquells dies, etc. Però no, són recuperacions molt ràpides.
4: No sempre es podrà evitar arribar en aquests casos, no? En aquestes cirurgies, però potser ara estava pensant en alguns casos, sí, ho dic perquè no sé si amb els mals hàbits, per exemple, a l'hora de caminar, a l'hora de calçar, no? Un tipus de sabata que no ens és convenient, doncs podem arribar fins i tot a requerir de cirurgia, no? Podològica, i això ens ho podríem haver estalviat.
6: Sí, això és evident. Els mals, és a dir, primer hi ha la genètica, que et farà que tinguis unes ungles més o menys corbades o que et surtin més juanetes o, o més dits en garra, però després hi ha els factors externs que no són hereditaris, que els adquirim per l'entorn i a vegades els adquirim per una mica per culpa nostra. Els mals hàbits amb calçat, els mals hàbits a l'hora de fer segons quines activitats sí que poden donar problemàtiques que acabin havent de resoldre's amb una intervenció. Però això sí, insistim molt que abans d'arribar a una intervenció tenim molt de marge per, doncs, modificar aquests hàbits. Consultar un podòleg que et pot explicar, escolta, mira, canvi de calçat, fes aquest tipus d'activitat o una altra.
7: Gran part de la visita podològica és informativa, podríem dir educativa, del pacient. I per nosaltres, dins la nostra filosofia de tractar el pacient, entra molt això, és a dir, intentar que el pacient estigui ben informat, conegui què li va bé i què no li va bé per al seu peu, per a la prevenció d'altres alteracions, i sobretot actuar només en cas que ja no puguem controlar tots aquests factors externs.
4: Doncs doctors Francesc Monés i Anna Tribó de la Clínica Podològica Monés al carrer Maria de Badalona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
7: Gràcies.
4: I
7: gràcies.
4: Fins la propera, que vagi bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I ho explicava justament ara. L'Hospital Municipal de Badalona acull aquesta mateixa tarda una nova sessió del cicle Aules de Salut i en aquest cas s'intentarà desmuntar els mites que planen sobre les addiccions com l'alcohol, per exemple, o el joc, l'addicció als jocs. Un espai obert a tothom, amb una xerrada que també abordarà les tendències actuals pel que fa a consum. Una de les ponents és la psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, la Cira Díaz, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
4: I ens acompanya també en Pol Vergara de l'associació Saupam. Què tal, Pol?
5: Molt bon dia.
4: Desmuntar mites, aquest és una mica l'objectiu. Quins són aquests mites que hi ha a l'entorn de l'alcohol, del joc, de les benzodiazepines, del tabac, per exemple?
0: Doncs, per exemple, que a partir dels 30 anys no n'hi ha problema. Que, per exemple, prendre de manera regular no hi ha cap problema. Que la droga legal o la droga receptada no hi ha problema, per exemple. Que el joc és més en joc patològic és més en adolescents que no passa a adults, que tampoc. Pues,
4: Per tant, l'addicció al joc afecta tant joves com adults.
0: Sí, exacte.
4: Uh-huh. Coincideixen les addiccions, ara que tractàvem aquesta qüestió, no? Pel que fa doncs, aquests, a les diferents franges d'edat, no? Les diferents generacions, solen ser les mateixes entre joves i adults o són diferents?
5: Bé, al final també el que estem veient nosaltres que no és que siguin també més o menys, sinó que també que estan transformant-se, és a dir, les noves maneres de consum que estem trobant en joves són diferents en les quals podíem veure'ns fa potser fa 5-10 anys. Per exemple, abans un exemple és el tema del tabac, ara no és el tabac, sinó que també és el vàper. És a dir, no és potser la mateixa substància que es replica i llavors podem fer una comparació, perquè també un dels mites que també volem desmuntar a l'aula de salut d'aquesta tarda és que, no, és que els joves ara com que consumeixen pitjor, com que consumeixen malament, jo crec que més bé hem d'anar a la línia de transformació. No és sigui replicar perquè el context també canvia, per tant, les substàncies també canvien.
4: Uh-huh. Com per exemple la introducció dels vàpers, també amb aquests dissenys, diguéssim, tan doncs, acolorits, llampants, que criden l'atenció, no? I que sembla que sigui inocu.
5: I que si olores i... inclús el teu, uh-huh, el teu cos activa una sensació de plaer, com que diu, escolta, no cal tenir un sistema d'alarma perquè no té pinta que això sigui
4: perjudicial, no? per la salut. Aquesta sessió dins del cicle Aules de Salut de BCA, la novena ja, està pensada des d'un enfocament de la prevenció i de la detecció, no? De les addiccions. Com es pot prevenir una addicció?
8: Bueno, hi ha diferents tipus de prevenció. Hi ha diferents tipus d'atenció a la població per poder detectar factors de risc, poblacions de risc, llavors fer una prevenció indicada a les persones que estan ja sota senyals d'alarma. Uh-huh. És molt important detectar senyals d'alarma sutils, perquè l'adult, la conducta addictiva és molt emmascarada, és com una gran mentira, és com una doble vida. Uh-huh. Llavors, clar, és molt important detectar senyals d'alarma molt sutils, però que en si mateix són molt importants.
4: Uh-huh. Quins són aquests factors de risc que deia? Hi ha una població més vulnerable o una altra a l'hora de patir una addicció?
8: Sí, sí, però això també és un mite. Perquè, clar, l'addicció és una patologia mental, i això és important deixar-ho clar, perquè no tothom que consumeix drogues té addicció. Llavors, clar, a partir d'aquell llindar, parlant de població adulta, a partir de 30 uh-huh, 40 anys, que tenim factors de risc relacionats amb l'edat adulta, amb la responsabilitat dels adults.
4: Amb les preocupacions, exacte, no?, d'aquesta etapa vital.
8: Exacte.
4: També.
8: Amb els també canvis, la vida és canvi, és continu canvi. El que passa és que, clar, aquests canvis de l'adolescència que porten a l'adult jove i l'adult madur, cada cop se van fent un gruix que quasi la persona no té un creixement intern profund, no ho podrà sostenir. Uh-huh. Aquesta maduresa emocional, si no fa un creixement madur, no podrà sostenir un matrimoni o una parella estable, sana, perquè no és el mateix sa que tòxic, clar, un acompanyament als fills, una guia als fills, una bona guia als fills, uh-huh, un desenvolupament de la feina, un entrebanc a la feina, un estrès laboral, una sobrecàrrega, uns pares que se van envellint i se tornen dependents, i ara què faig amb tot això? Uh-huh. Amb els fills, que pues, a vegades pues, que ser mare i ser pare és molt, molt, molt difícil.
4: Per tant, una mica podem concloure que en les addiccions, diguéssim, l'origen d'una addicció en una etapa jove pot anar associada a l'oci, no?, al lleure, i en canvi en una etapa doncs, ja més adulta a la preocupació.
8: Bueno, com deia...
4: Aquesta necessitat d'esvair-se de la realitat.
5: És multifactorial. O sigui, jo també veuria que l'origen... Perdó, és era... L'origen del focus, ens podem trobar amb joves que venen a consulta, de l'espai d'assessorament que tenim, multifactorial des d'una pressió de grup, emmascarada, indirecta, sutil, de que no tot... fiquen la substància directament a la boca, però sí que hi ha dinàmiques darrere que poden preocupar. Pot haver-hi un esdeveniment familiar, de parella, amb aquesta falta d'habilitats socials per poder ser assertiu, per poder saber dir no, que al final també és una mica el treball que fem també darrere, que no és només bàsicament consum sí, consum no, perquè una mica, perdó, amb la línia que abans estaves comentant, fer prevenció també és en els centres educatius i poder fer psicoeducació. Al final la prevenció no és que sigui fer una única acció, sinó que en funció de com sigui la persona, quina situació estigui la persona, fer accions perquè així no esdevinguin situacions més problemàtiques.
4: Mm-hmm. Pol, abans posàveu molt el focus també en la necessitat de prevenció, no? I en els diferents tipus de prevenció que hi ha. Com es pot prevenir una addicció? Com fer doncs, que tot el món no giri entorn d'una copa o d'un porro, per exemple, no? Quan aquesta és la realitat potser d'algunes persones que es troben patint aquest trastorn.
5: Clar, és això, la prevenció en funció de quin punt estigui la persona, si va a fer un taller a primer batxillerat o formació professional que estan experimentant, es parla més de reducció de riscos, de vale, perquè és important el fet de beure aigua, perquè és important el fet de fer abstèmia, si et ve de gust una nit. És molt diferent a algun cas que es pot trobar en adult, on hi ha una preparació, és potser un ús diari. En joves potser no ens trobem tant amb el tema de l'ús de l'alcohol d'aquesta manera, aquesta dinàmica, ens trobem més al que és conegut com les botellades, com les formes canvien.
4: Una borratxera més explosiva, no?
5: Sí.
4: Quantitat. Quins comportaments ens poden posar en alerta de que podem estar patint una possible addicció o algú que tenim a la vora doncs, pot ser addicte, no? I per tant cal prestar atenció.
8: Mira, a partir de l'adultesa, els senyals d'alarma, per exemple, la persona comença a aïllar-se, però no aïllar-se d'una manera explosiva, com deia el company, de la intensitat de l'adolescència, sinó que mica en mica deixa d'anar als jocs d'abans, o ja comença a anar als mateixos jocs amb les mateixes persones entorn al consum. Clar, moltes persones pensen que no passa res per aquesta copa, per aquestes copes. Cada divendres faig això, que la importància és l'ús. Quan comença a canviar el fet de prendre alguna cosa pel gust de prendre-ho, pel gust del sabor, no? A prendre alguna cosa perquè ja és el premi de la setmana, perquè ja no suporto el dia a dia, però que aquests no suporto el dia a dia no ho veuen. Mm-hmm. Per exemple, una mica de deixadesa, però és molt sutil, és un avanç progressiu, de, bueno, cuida-t'ho els nens, bueno, jo me'n vaig a fer esport, bueno, jo, una escapada de la realitat, progressiva, cada cop estic menys amb la família, cada cop tolero menys els, per exemple, rifirrafes a la parella, cada cop estic menys d'escolta, no faig una escolta activa, puc tenir una actitud de defensa, d'irritabilitat, que els i baixos bruscos que dius, ostres, no entenc per què ha saltat d'aquesta manera, perquè no és per tant.
4: Quin tractament oferiu a una persona que pateix una addicció, no? Imagino que són molt diferents i també adaptats a cada individu.
5: Clar, en el cas en el que jo estic a l'espai de consulta, és gent que ve des de moments angoixants de que creu que el consum s'ha de les mans en algunes situacions i l'enfocament és més psicoeducatiu i de fer un pla de treball conjunt i fins aquí es va veient com hi ha qualitat, o sigui, incorporar qualitat de vida, perquè sempre diem que nosaltres no ens fixem en el consum sí, consum no, sinó incorporar hàbits de salut. O sigui, el seu canvi no ha de venir únicament amb què deixi de consumir, perquè si el causant, el detonant, segueix perpetuant-se d'alguna manera, acabar sortint d'alguna altra manera.
4: És molt difícil sortir d'allà, no?
5: Pot passar del... O sigui, m'he trobat amb casos que van dir, no, va deixar de consumir, però ha passat al joc online, a les apostes, precisament. Clar, com ja no és un consum, sembla que és menys problemàtic, i la problemàtica que pot haver-hi amb les addiccions i substàncies pot ser al mateix nivell, perquè altera el sistema de recompensa, pot haver-hi les mateixes complicacions. Aleshores, és anar des de l'arrel, anar fent psicoeducació i en els casos que siguin més complicats, per exemple, en coordinació amb el cas, que tenim alguns casos, que el tractament ja és més clínic, però nosaltres fem potser la part més psicoeducativa.
8: A partir de 18 anys ja comencen a venir el cas, tot i que aquesta franja dels 18 molt joves és una franja complicada i que costa d'agafar perquè encara no tenen...
4: Aquesta percepció,
8: clar,
4: no?
8: Clar, encara tenen molt cartutxos a cremar i aquest és el problema, no? Llavors arriben al cas, això a partir de 30, 40, 50, fins i tot, amb ja moltes davallades. Clar, llavors el tractament és multidisciplinar. És un tractament de quatre potes, dintre del cas, però en coordinació amb fora. Les quatre potes són treball social, és essencial, el mèdic, psiquiàtric, el psicològic,
0: evidentment, i a la infermeria. El sostre de la infermeria és vital.
4: I quin paper juga la família o el cercle més íntim del pacient? Ho dic perquè no sé si es fan també teràpies conjuntes, no? Entenc que a vegades pot ser doncs, la clau també, aquella mà estesa que es necessita.
5: Bueno, nosaltres també fem un espai d'acompanyament a les famílies, perquè al final també no només és poder sostenir i parlar de temàtica, sinó que també són persones afectades de manera indirecta, o sigui, no tenen l'afectació de la relació de dependència que pot haver-hi possible amb la substància o amb el joc, sinó que hi ha moltes preguntes, hi ha moltes coses, moltes incerteses, i a vegades també, en alguns casos, la família pot ser part del causant de les dinàmiques que poden haver-hi, aleshores és una mica fer aquesta pota entre la mediació, entre la informació, entre quines aconsellaments es pot fer, però el més important és que si veiem que la dinàmica es troba mitjanament complexa, com poder anar justament treballar a l'arrel del problema. És el que si no sortirà, per una altra, la conducta manifesta no serà el consum, però poden ser les autolesions, poden ser altres coses, però clar, no és únicament consum sí, consum no, sinó com tinc jo el malestar, com l'afronto i quines són les eines que puc tenir o em poden donar.
4: Abans, Cira, parlaves de mentida, no? L'addicte sovint no es creu que és l'addicte, no? L'addicció és una malaltia, se li diu també així, de la mentida. Menteixen sovint a famílies, amics i fins i tot hi ha aquest autoengany, no? Aquesta automentida. Com s'aconsegueix una mica treure el vel, no? I guanyar autoconsciència de la problemàtica que es té.
0: Mira, precisament a la part... En totes les potes se parla del vel d'una manera directa o indirecta, però a la part psicològica, hem de tenir en compte que la patologia mental, en aquest cas addicció, afecta a les tres dimensions, a la part conductual, a la part d'interpretació de la realitat i al món emocional. A la part d'interpretació de la realitat és on se generen distorsions cognitives, distorsions que tenim tots, però en un potencial, en una amplificació que fa que generi aquest món virtual. Clar. Des de la psicologia s'intenta que la persona comenci a detectar aquests vels sense, amb indicacions de no jutjar-se, no castigar-se, no fer una culpa reiterada, obsessiva, que no ajudarà. Llavors, és com un anàlisi més objectiu de l'escena i llavors veure què hi ha. Realment, perquè aquesta falta de aquesta manipulació, aquesta falta d'evidència, aquesta falta de valor per veure la realitat, no deixa de ser el resultat d'algo que està més profund, que és un dolor, un patiment. Mm-hmm.
4: Què diuen les dades? Sabeu quina és la prevalença de les addiccions en la societat o en diferents franges d'edat? No, ho dic perquè no sé si estan molt més camuflades del que pensaríem.
5: Doncs jo ara, és que he vingut aquí sense dades, i que justament això, nosaltres volem desmentir això de que la prevalença, amb joves, per exemple, que enfoquem molt diferent a l'exacte, de que el percentatge potser està baixant, amb el tema del consum d'alcohol, amb el tema dels benzos sí que hi ha hagut una tendència en augment, podem veure diferències de gènere, és molt diferent la prescripció de benzos, per exemple, o l'ús en dones que no en homes, i això també
4: és
5: un mal important, sí, però perquè també les dones manifesten abans quan hi ha un malestar, els homes tendeixen a no manifestar-ho, aleshores també quan venen per en l'espai d'acompanyament les dones solen venir sense un gruix tan problemàtic, però perquè hi ha hagut una verbalització abans. Sí que és que hi ha una medicalització més en temes de benzodiazepines, per exemple, que també són substàncies que no hem d'obviar que tenen un potencial addictiu. I sí que veiem més el patró de tendència. Sí que, perdó, perquè no tinc aquí els números, però...
0: Mira, és curiós el que comentaves de l'evolució, perquè, per exemple, un podria pensar que anem millor. I en algunes sí, en algunes no.
4: En quines sí,
0: per exemple? Tabac, anem a millor. Tot i que encara...
4: Tot incloure el consum de vapor, eh?
0: Bueno, tabac tradicional, digamos, cigarreta industrial, per exemple, Tenim que encara, pic de... Parlem d'adults, madurs. 45 a 64 anys, 32-35% de la població. Bueno, estamos ahí. Llavors, però clar, si parlem de l'alcohol, parlem dels immunosedants, dels tranquil·litzants, dels calmants, que aquesta podria ser una de les grans addiccions...
4: En etapa adulta.
0: Sí, silencioses. Vull dir, cuidado, perquè no se'n parla molt, i amb el perfil de dona, per exemple, és molt, molt greu.
4: Quina prevalença té, en aquest cas?
8: Clar, en el cas de les... clar, un pot pensar que és un mite, que si ho recepta un metge no hi ha problema. Clar que no hi ha problema si ho recepta un metge...
4: Però també si no genera una adherència.
8: Clar, no? I s'aprèn el que és la pauta de prescripció. Clar, el problema és com se continua. Mm-hmm. Clar, llavors, clar, tenim el doble de consum en dones, més enllà de la prescripció, eh? Mm-hmm. Que ja és addicció. Edat inici tardana, 34 i mig. Pic màxim de 55 a 64. Clar, ús regular, llarg plaç, cronificat. Que aquest és el problema. El problema no és la persona que fa un ús explosiu, perquè això s'adonarà compte molt més abans, perquè tindrà problemes molt més abans.
4: És quan es cronifica.
8: Exacte, quan és molt més sutil, perquè és gota a gota, pastilla a pastilla, sento si soc molt clara, no? Molt visual, però és que dia a dia la persona no veu que va escurant la muntanya d'aquest problema i llavors arriba un moment que no hi ha muntanya.
4: Doncs, Sira Pol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet un tast del que pot ser aquesta nova sessió del cicle Aules de Salut, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda. Entrada lliure, oberta, per tota la ciutadania que s'hi vulgui adreçar?
8: Sí, exacte.
4: Sí? Doncs ja ho sabeu, ja esteu també vosaltres convidats. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
4: Adéu, bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui us parlem d'una notícia que ha transcendit de la mà, doncs, de dues persones molt vinculades amb aquesta casa, molt vinculades també amb la ciutat de Badalona, i és que una empresa canadenca ha estat fent comandes de llibres a una llibreria d'aquí, de la ciutat. Fins aquí tot sembla aparentment normal, però el que ha passat realment és que l'empresa es dedica a utilitzar els llibres per entrenar una intel·ligència artificial i posteriorment els destrueix. Són petites peces del patrimoni literari català que es perden, petites grans peces. Avui per parlar-ne ens acompanya el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marcel Font. Què tal, com estàs?
9: Molt bé, com esteu?
4: Qui és, doncs, qui ha rebut aquestes comandes teòricament misterioses, no? Perquè es coneix l'empresa en concret, Marcel?
9: Sí, l'empresa que fa les comandes, sí, on van a parar o per qui treballa, no.
4: Uh-huh. I al seu costat també ens acompanya en Xavi Vinaixa, especialista en intel·ligència artificial, col·laborador també del Badalona Matí. Què tal, com estàs?
10: Molt bé, bon dia.
4: Com vas detectar aquest cas, Marcel?
9: Perquè eren singulars, eren comandes que no responien a un patró normal. Eren comandes, a més, amb molt de desgavell. Podia rebre una comanda de 20 llibres i al cap de 5 minuts una comanda de 3 i després una comanda de 1, amb l'encariment que això suposa pels despeses d'enviament, no tenia cap sentit, això.
4: I tot això, diguéssim, de la mateixa empresa.
9: Tot de la mateixa empresa i en franges molt petites, amb finestres horàries molt petites. Mitja hora, una hora de compres i després ja paraven durant dies.
4: De quin tipus de llibre estem parlant?
9: Llibre molt secundari, llibre molt d'investigació local, de cosa petita, de cosa molt tècnica, de nicho molt petit, no llibre generalista. I en principi, al principi de tot era tot no ficció. Ara les últimes comandes que vam rebre sí que ja eren alguna cosa de ficció, però ens situem. La traducció al català de Vargas Llosa. Mm. És a dir, tampoc estem parlant de l'obra de Vargas Llosa en castellà original, que és molt ultrapublicada, sinó la versió en català, coses d'aquestes. O sigui que, bueno, estem mirant-ho.
4: I què fa un quan sospita, diguéssim, d'una actuació com aquesta?
9: Protegir-se i pensar i evitar que et facin un frau, que és el primer que vaig pensar i per això vaig trucar al Xavier. Xavier, aquí, això pinta raro i el primer que vull és que no sigui un frau, sempre, no?
4: Però vas pensar en intel·ligència, en una aplicació per intel·ligència artificial, directament.
9: Sí, pel patró de compra del bot, no? Era evident que era una compra automatitzada i com que ja portava molts dies parlant amb el Xavier de temes d'aquests, doncs alguna cosa em reverberava i vaig dir, escolta'm, això em sona coses que m'ha explicat el Xavier abans. I és com vaig trucar al Xavier a preguntar-li, escolta'm, això com et pinta, tu? Què té l'ate, no?, que diuen ara, doncs això.
4: I què té la tia?
10: No, el primer és que és això, amb el Marcel parlem cada setmana. I clar, quan va començar a dir els patrons de compra i sobretot això, el tema irracional a les comandes, no? Comprant llibres que relativament barats, amb moltes comandes diferents, pagant 50 euros de... No sé, potser són llibres de 5 i 10 euros, i 50 euros de despeses d'enviament, en 3 comandes diferents, 50 euros cada vegada, en comptes d'ajuntar-les en una, no? Llavors, ja comença a quadrar. O sigui, segur que això és un bot, el que està comprant, això seguríssim, i l'altre és que tindria molt sentit que fos per entrar en una intel·ligència artificial, perquè són empreses que estan supervitaminades. O sigui, la gran inversió que s'està fent ara des dels Estats Units és intel·ligència artificial, per tant, els hi és igual. que pagar tres vegades despeses d'enviament per una cosa que podrien pagar-ne una, no? Llavors comencem a tirar... Bueno, ell m'ho diu, em sembla superinteressant, i comencem a fer servir tècniques d'OSINT, que és com d'informació oberta, no? D'anar buscant a internet què hi ha, què s'ha dit...
4: I estira del fil.
10: I estira del fil. I comencem a trobar un fòrum a Alemanya, aquest ja me'l va passar al Marçal, de pues, un grup de llibreters de vell que comencen a rebre comandes igual i es preocupen igual que el Marçal per si serà un frau. Que dius, bueno, però vosaltres les heu cobrat. Sí, però si després li he de tornar els diners perdo, uh-huh. perdo el llibre i perdo els diners, no? Llavors anem a veure si això no és un frau. I aquests alemanys parlaven d'això, si era un frau, si no era un frau. Allà ja començava també a sortir el tema de si serà per la IA. Seguim investigant i trobem uns a Nova Zelanda, també, amb el mateix, llibres petits, llibres de nicho, que els estan comprant la mateixa empresa, trobem un fòrum anglès, comencen a sortir fòrums ja a diferents llocs del món, i trobem que, investigant aquesta empresa, trobem que té dos posts que ha borrat, on ells s'estan oferint, primer, per ser l'antídot del mur de dades, que si voleu després ho expliquem, i un altre per... Si tu ja tens les dades, ets un laboratori d'IA, i per evitar els judicis com el Bartsch contra Anthropic, que va ser un judici molt sonat, que va generar jurisprudència, que és que si tens el llibre, pots fer-lo servir per entrenar. Si ja tens les dades perquè les has aconseguit de forma pirata, només amb la factura ja et lliures. Llavors, aquesta empresa Sunbox s'oferia això, per comprar llibres que no tens i... per aconseguir-te la factura dels llibres que ja tens. Uh-huh. Aquests posts van ser eliminats de tot arreu, inclús d'Internet Archive, que és com un repositori de tot el que s'ha publicat a internet a tots els anys.
4: Regularitzen d'alguna manera aquesta pràctica que és totalment il·lícita, com a mínim.
10: Bueno, de fet, als Estats Units no ho és, perquè si tens la factura del llibre ho pots fer. Aquí el problema és que per un tema d'eficiència... El que fan amb aquests llibres, en comptes d'escanejar-los pàgina a pàgina, el que fan és que li tallen el llom, llavors destrueixen el llibre i tenen pàgines soltes que van escanejant molt ràpid. És un tema d'eficiència, no és que ells vulguin destruir el llibre. Que això, bueno, potser com a secundari podria passar, al final el tecnofeixisme és això, no? Al final només tinc la informació jo, he destruït l'últim exemplar. Ara estem parlant de que estan comprant només amb ICBN. Això està protegit, aquí tenim bons tècnics, no?, de patrimoni...
9: Jo vull afegir una cosa, que mira, perquè n'he estat parlant bastant aquests dies i una cosa que detectes és aquesta cosa de, ostres, destrueixen llibres, no? Uh-huh. Està molt guai, perquè tinguem encara això, a mi m'encanta. Vol dir que tenim un resort cultural ben parit i estem ben estructurats socialment, no? El llibre no s'ha de destruir. Però vull recordar una cosa. La destrucció de llibres no està prohibida en aquest país i es destrueixen massivament llibres per part de les editorials. Tinguem sempre això present. La major part de la destrucció de llibres és d'estoc no venut d'editorials dels productes que queden perquè emmagatzemar-los és caríssim i no hi ha cap llei que protegeixi això. I moltes vegades hem de pensar que són llibres subvencionats perquè la immensa majoria de lo publicat en català, evidentment, està ajudat a ajudes econòmiques, sigui per reduccions fiscals o per ajuda directa, i la gran quantitat de llibres que es publiquen en castellà també a subvenció. És a dir, on hi ha diner públic, potser ens hauríem de pensar si toca destruir o no. Ho dic per posar en situació aquesta qüestió de la destrucció, perquè també se'ns està pressionant molt els llibreters de vell, que si som nosaltres els que no hem de vendre, que si hem de fer aquesta... No, escolti'm. Qui ha de fer les polítiques és la societat en pes, la legislació, l'administració, la que té la capacitat econòmica i legislativa per fer les coses, no a l'últim bono. I sobretot, perquè si el que posem ens posem les mans al cap és perquè es destrueixi llibre, pensem que es destrueix llibre massivament per part de les editorials, de les superproductores, constantment.
4: I es fa, a més a més, amb diner públic, moral, no?
9: Correcte, venia a dir això.
4: Interessa saber, no?, per què també una IA... Es tracta d'una empresa del Canadà?
10: L'empresa que compra, que és la intermediària, és de Canadà.
4: És de Canadà.
10: No
4: sabem quina IA és, o
10: no
4: per quina IA compra.
10: No hem aconseguit saber per quin laboratori estan comprant, però és veritat que el Washington Post va fer una investigació i va descobrir que Anthropic tenia el projecte de Panamà, això farà uns 6 mesos o així, bueno, van trobar com correus dels empleats, creuances i tal, on el que vol aquest projecte, no dic volia, perquè segurament encara està actiu, era fer un escaneig massiu i destructiu de tots els llibres del món. Que el destructiu ja dic que és secundari, és un tema d'eficiència. Ells van destapar això de Projecte Panamà, llavors lliga bastant, perquè al final... bueno, si tot sembla que hagi de ser una cosa, potser és.
4: Ara parlem d'això perquè heu detectat això, no? Però creieu que és evitable aquest escaneig massiu de tot allò publicat al món, o això passarà i passarà en un curt termini?
9: Em deixa ser provocador, per variar. Jo crec que és desitjable que passi aquest escaneig massiu. La qüestió és com fem les coses, no les que fem. Uh-huh. L'altre dia, mira, parlant amb la periodista que parlàvem just abans, el problema és que ara tenim galetes i tenim una cosa que és el monstre de les galetes. I nosaltres sabem com menja el monstre de les galetes, oi? I la meitat es desaprofita, i es tira informació, i tot plegat, i es fa molt mal fet. El que hem de fer és menjar galetes, civilitzadament...
4: I pair-les bé.
9: I pair-les, com Déu mana. Mm. És una mica això. Aleshores, nosaltres com a Europa tenim el patrimoni, tenim a més el coneixement, el know-how, tenim la capacitat, tenim els equips i tenim els recursos humans per fer les coses ben fetes. Si ens hi posem ara, podem tenir, és el que diu sempre el Xavier, sobirania a nivell de tecnologia, control del propi patrimoni, podem escanejar totes aquestes coses ben escanejades, amb destrucció o sense, segons el cas, no? Perquè pot ser més eficient un llibre publicat amb 100.000 exemplars, no passa res si fem una destrucció d'aquell exemplar, si en tenim conservats 10 més, no passa absolutament res, i hi ha eficiència tecnològica. No és greu, això.
4: Però has de garantir aquesta biblioteca física,
9: has de garantir la protecció física, i que l'escaneig sigui ben fet amb el rigor acadèmic que requereix, que no és com es fa ara, amb tota la metadada de tot allò que es perd perquè mengem malament les galetes, no, doncs mengem-les bé, i a més després podem llicenciar-ho, podem que aquesta informació que tenim nosaltres, que és del nostre control i de la nostra propietat, si la vol una gran empresa de la Xina, que ens ho pagui.
4: A priori, semblaria això, no? Doncs que aquest escaneig, aquesta digitalització, aquesta incorporació a la IA podria ser positiva, no? Per la preservació, també, diguéssim, d'aquest llegat literari. Però, ja va fent que així, molt al cap Marçal, però, clar, és important saber qui ho fa, no? Qui en té la propietat, ho dic, perquè en aquest cas, Xavi, tu parles molt sovint també de la sobirania, no? D'una IA pública.
10: Sí, sí, claríssim. És que aquí hem de defensar la sobirania, i si la informació és nostra, nosaltres poder garantir la traçabilitat com a mínim. Mm. Si tu imagina't, això al final, tot el que estan escanejant, que a més ja hem dit que és desitjable que passi, no? Quan més sàpiguen de nosaltres, millor. Però depenent de l'arbitrarietat d'una empresa privada, i al final aquesta empresa privada pot canviar-ho. Si nosaltres no guardem la font, no podem tenir una traçabilitat d'això. No només això, sinó que això que parlem, ho podem fer aquí a nivell europeu, però a més, ara, qui està fent negoci amb això és una empresa canadenca que ni li va ni li ve. Per què no el fem nosaltres, el negoci? Uh-huh. Aquesta gent només volen dades. Pues, escolta, ja te les venc jo, les dades. Jo sóc a Europa, si sóc el garant de... Correcte. He de ser el garant de l'arxiu, no? Uh-huh. I jo faig negoci. Bueno, aquí ja ens estan passant la mà per la cara cada dia amb aquests temes, i ens hem de posar les piles.
4: Tinc la sensació que potser heu destapat només el que és la punta d'un iceberg, no?
9: Sí, i t'hem explicat el que és la punta de la por que tinc. Uh-huh. Sí, jo penso que estem parlant molt de la... Saps quan ve un tsunami, que hi ha una minva del nivell del mar primer? Però estem mirant molt la minva del nivell del mar ara. Siguem conscients que aquest no és el problema.
4: No?
9: El problema és l'onada que ve.
4: Uh-huh. De quina manera tindrà continuïtat? No sé si hi ha un projecte al darrere, o esteu al darrere d'algun projecte, no? Que permeti una mica salvaguardar, doncs, aquest llegat.
10: Sí, nosaltres tenim... Fa més d'un any que parlem d'un projecte que tenim, i això ha sigut... No és que ens ho haguem trobat, això, sinó que ja estàvem immersos en uh-huh. aquest tema, i de cop i volta ha passat, no?, que ens hem trobat amb això.
9: Sí, sí. Bueno, per això estàvem, justament, perquè fa molt de temps que ens coneixem amb en Xavier, no?, i justament per l'interès d'aquesta història, és que ens vam posar també molt en contacte i a dialogar sobre això, sobre com poder fer i suplir un buit que tenim a nivell de bibliologia. No em vull allargar molt, però sí que puc dir que hi havia un senyor que es deia Palau Dolcet, que va fer una feina espectacular fent tot el registre de tot allò publicat a Espanya. Ell era molt catalanista, amb la qual, a més, la cosa catalana la va cuidar moltíssim, des del primer incunable fins més o menys als anys 1890-1910, amb molta exhaustivitat. A partir d'aquí l'exhaustivitat no és tan gran. I el que hi ha és, des del 1920 fins a la irrupció de l'ICBN, cert descontrol. I no dic que no estigui bastant.

0: les eines d'intel·ligència artificial avui dia ens donen una facilitat que flipes, no? I agafar catàlegs antics i catalogar-ho i posar en un ordre. Amb això sol tinc una catalogació immensa de lo que hem fet, però és que a més he comptat amb la col·laboració de grans amics llibreters de vell que porten catalogant i indexant llibre des de fa 30 o 40 anys per internet, amb lo qual són catàlegs de milers de llibres que tenim tota aquesta informació, i el que estem començant a fer ara, que no tenim xifres definitives, però és que ho puc explicar, no? És creuar totes aquestes bases de dades immenses amb la base de dades pública de la Biblioteca de Catalunya i d'aquests repositoris. I el que ens estem adonant és quines mancances hi ha d'aquest patrimoni. Lo bonic i lo positiu del cas, primer, la part negativa és un percentatge alt, el que surt. Penseu que més d'un 1% ja és molt alt, doncs surt un percentatge molt alt, surt un percentatge de dues xifres ja. És, segurament el podrem rebaixar i revisar molt, no? Estem parlant de milers de llibres, desenes de milers de llibres, és llarg. Però bueno, però es pot fer. L'avantatge que és llibre barat. Que la part d'entitat, el llibre d'entitat, és el que explico, no perdrem mai la primera edició de la plaça del Diamant de la Rodoreda, tranquils tots. Perdrem l'estudi de que feia la Rodoreda el cap de setmana de juliol del 33 a no sé on. Això és el que perdrem, i això és molt important, no perdre-ho. I aquí és on necessitem, primer, aquests inventariats immensos i exhaustius que s'havien fet el 2017, alguns intents, el 2014 s'havien fet alguns intents des de l'administració pública, comptant amb la bona voluntat dels bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. Jo suposo que quan comptes amb la bona voluntat d'algun treballador, el que has de fer és tractar-lo bé, i per tant trenco una llança per la vaga que estan fent els bibliotecaris avui dia, sempre amb ells, i que lluitin, i que, perquè els hi demanen molt i els hi donen molt poquet.
1: Aturades divendres, previstes també les biblioteques també de caire municipal. Doncs enhorabona també per aquesta descoberta, per la feina que hi ha al darrere també de protecció d'aquest llegat, i aquí el que cal, com no, és inversió, i inversió pública si el que es vol és que sigui de tots. Gràcies a Xavi i Marcel per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies,
1: i fins la pròxima.
0: Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
1: Passem ara a donar un cop d'ull també a totes aquelles activitats que han preparat pels pròxims dies des de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui ens acompanya l'Anna Maria García. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia.
1: Imagino que contents ja d'entrada després de la reobertura, d'aquesta reobertura tan esperada de Can Casacoberta, ara fa una setmana aproximadament. Com han anat aquests primers dies?
4: Doncs el primer dia va ser molt, molt agradable, perquè la gent venia supercontenta i ens deia que bé que estiguéssim oberts, i bueno, molt bé, molt bé. Els primers que van entrar van ser famílies i va ser molt bonic, la veritat.
1: Per tant, un moment també emocionant, no?
4: Sí, per nosaltres i per ells, la veritat, perquè teníem moltes ganes de tornar a atendre el públic a la nostra biblioteca.
1: I a més, avui, una setmana després pràcticament, obre també l'Espai Betulia.
4: També, sí.
1: Per tant, doble obertura en pocs dies d'aquestes esperades també en un mes, el mes d'abril, que és el mes del llibre per excel·lència de la literatura, perquè se'ns ajunta també amb Sant Jordi, i per tant, el fet que la ciutat pugui disposar de nou d'aquests dos espais, doncs és una bona notícia. Que pugueu fer-hi molt bona feina.
4: Gràcies.
1: Vinga, Anna Maria, doncs què hem de tenir en compte pel que fa a les activitats de les biblioteques?
4: Doncs, com destacats, tenim els relats i contes del Cachí Diable i l'Alfange, que és a càrrec de la companyia Màgic Empenta d'aquí de Badalona, i que està dins del cicle de la festa medieval de Pirates de Badalona.
1: Que té lloc ara a l'abril,
4: Sí, farem totes les sessions aquest mes d'abril, i a totes les biblioteques, que això és nou, perquè fins ara només que... O sigui, va començar Canyadó, perquè era on estava més a prop de tot el tema
1: de la... D'allà es fa la fira, no?
4: Sí. I després es va afegir Can Casacoberta, després Pomar, Llefià, i al final, doncs mira, ja estem totes. O sigui que podeu trobar les dates al badabiblios.cat i també a la biblioteca virtual de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona dins de la part de Badalona. Val?
1: Cal inscripció prèvia, i per tant, els infants de 4 a 9 anys que estiguin interessats a anar-hi, doncs les famílies, afanyeu-vos, perquè això, hi ha unes places limitades.
4: Sí, la inscripció sobretot és pel tema de l'aforament, perquè és limitat, clar. I és obvi que per un tema de seguretat, llavors, per gairebé totes les activitats hi ha inscripció prèvia. Sempre que vulgueu, adreceu-vos a la vostra biblioteca, adreceu-vos al correu electrònic o al

0: telèfon, com vulgueu, presencialment o així.
1: Molt bé.
0: Val. També tenim Biblioteca de Salut, que és el programa que fem amb Salut de l'Ajuntament, i en aquest cas el que tenim és un compte taller del ximpanzé, que és uns llibres, una col·lecció de llibres que escriuen els germans Leng, i en aquesta ocasió és sobre la primavera, que la primavera la sang altera. I és que la primavera ha arribat justament a la jungla i el ximpanzé es troba que està esbarat i no sap per què. I els seus amics intenten ajudar-li a fer activitats de primavera perquè es pugui calmar una miquetona, a veure què passa.
1: Molt bé.
0: Aquestes es faran entre abril i maig, i a totes les biblioteques també. I aprofito perquè, ja que estem tan a prop de Sant Jordi, que sapigueu que tota la col·lecció del ximpanzé mereix la pena, famílies.
1: Molt bé.
0: És molt entretingut i molt divertit.
1: Parlem de les activitats de Sant Jordi, també?
0: Val, doncs a Sant Jordi el que farem serà... Estarem a la plaça de Pompeu Fabra. Hi haurà l'activitat de ficció en jocs, que són jocs de... videojocs, val? Uh-huh. Però que tenen una part de literatura al darrere, perquè ho entengueu, no, són històries que es van desenvolupant segons nosaltres anem passant de fase, i es fa amb les escoles o centres educatius que ho hagin sol·licitat prèviament. Després tenim de 11 a 13 el racó de lectura amb llibres i contes, i a 6:15 tenim amb la Silla en Renou Teatre el drac, la Rosa i en Jordi, òbviament, perquè si no això no té sentit, si no escoltem un altre cop el conte. I tota la tarda hi haurà els tallers de xapes, de dracs i punts de llibre. Mm-hmm.
1: Això pel que fa a Pompeu Fabra, que ja sabeu, és on té lloc la Fira del Llibre, més enllà de Francesc Layret també, i la plaça de la Vila, on hi haurà doncs Fira d'Entitats i de més. Nosaltres també hi serem allà presents amb un programa especial. Però més enllà, diguéssim, d'aquest desplaçament, no? D'aquest sortir, treure la biblioteca al carrer, a la plaça de Pompeu Fabra, cada biblioteca fa les seves activitats també de cara a Sant Jordi, no?
0: En Sant Roc hi ha les activitats que es fan directament al cicle infantil de les escoles de Sant Roc. Tot el matí estaran a tope i a la tarda sortiran també a la plaça que tenen a prop. Uh-huh. I a més tenim els tallers de papiroflexia, que es fan en col·laboració amb l'associació de l'APLEC d'aquí de Badalona, a la biblioteca de Llefià i Pomar, Llefià el dimecres 15 i Pomar el dimecres 22. A més, a la biblioteca de Canyadó, el dimarts 21 hi haurà el conte teatralitzat de Sant Jordi i el drac, i el dijous 23 a 6:15 hi haurà un conte especial d'Una caixa, de Rodrigo Mattioli, que es farà a la biblioteca de Lloreda.
1: Mhm. Més enllà de Sant Jordi, alguna altra activitat a destacar?
0: Doncs podem destacar el Bibliolab en col·laboració amb l'àrea metropolitana de Barcelona, millor que nou, en el que treballem tot el que és reduir, reciclar, reutilitzar i reparar, que es farà a Can Casa Coberta el dijous 30 d'abril a 6:15, que també cal inscripció prèvia, i penseu que farem titelles i ninots de drap a partir de retalls de roba i aprofitament de millons vells.
1: Això els agrada, eh? Els
0: això és molt, molt entretingut. I llavors això estarà molt divertit. Tenim també el projecte de Parcs i Biblioteques Naturalment, en el que treballem tot el que és el parc de la Serralada de Marina. En aquest cas hi ha un conte a Lloreda, Quants arbres fan un bosc, el dijous 9 d'abril, i una sessió especial del Club de Lectura a Pomar el dimecres 29 d'abril. I finalment, el programa estrella, perquè és el que més tenim ara de famílies interessades, és Nascuts per Llegir.
1: Els més petitons.
0: Els més petitons, de 0 a 3 anys, que tenim a Can Casa Coberta, que ho farem a l'Espai Betúlia, el Bibliolab, taller d'experimentació amb capses i caixes, el dimecres 15 d'abril, a la Biblioteca de Llefià Xavier Soto el dimecres 29 a 6:15, una hora del conte Què portes dins del bolquer, i finalment a Lloreda tindrem Un plou i fa sol el dimecres 29 d'abril a 6:15, i és que a l'abril ja se sap,
1: Aigües mil, eh?
0: Sí. Doncs molt moltes bé. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, i ja sabeu, perquè de contingut n'hi ha moltíssim. Hi ha l'agenda dia a dia també de cadascuna de les biblioteques municipals a Badalona, i ho podeu consultar tot plegat, de fet, a la xarxa municipal de biblioteques de Badalona, a la seva plana web, oi que sí?
0: Sí, i aprofito per comentar-vos que us podeu apuntar al butlletí electrònic. Directament vosaltres podeu venir a la biblioteca i ens ho demaneu, i així rebeu tots els mesos que és el que fem, i també sobretot a l'Instagram, @badabiblios, que allà trobareu també l'agenda setmanal.
1: Anna Maria, que vagi bé.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Quan dalt els cels encara no tenien nom i la terra ferma a baix no havia estat anomenada, amb aquestes paraules comença un dels textos més fascinants i antics de la humanitat, la Numa Elish, el gran poema babilònic de la creació. Al cor de la Mesopotàmia del segle XII abans de Crist, els escribes van gravar sobre tauletes d'argila una història fascinant, la del naixement dels déus, del cosmos i, finalment, de l'ésser humà. Però què ens volia dir realment aquest poema? És només una cosmogonia, una explicació de l'origen del món, o amagava també una clara intencionalitat política? Està relacionat, d'alguna manera, amb el Gènesi de la Bíblia? Avui, a les portes de Troia, viatgem a l'antiga Babilònia per descobrir la Numa Elish, la seva història, els seus déus i la petjada que ha deixat en religions i mites posteriors. Benvinguts al primer naixement del cosmos. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar i la Xarxa. Aquesta setmana per parlar de la Numa Elish, del caos al cosmos, amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Per què és important la Numa Elish, Albert?
1: Doncs ho ha explicat molt bé en Carlos a la introducció. Bàsicament, la Numa Elish és potser el primer relat de la creació que existeix a la història de la humanitat, i jo penso que és important per moltíssimes coses que anirem desgranant a poc a poquet, però sobretot perquè influeix en gran mesura a molts textos religiosos posteriors. Alguns en sonen més que altres, però veurem que la seva empremta és clau en tota, bueno, en tot el cosmos, en tots els cosmos religiosos, dels monoteismes més actuals, etc.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: La càmera t'ha gravat, eh?
1: La càmera...
0: Fent la ballaruca amb aquesta cançó.
1: Bueno, és que, Sergio, estic molt content.
0: Estàs molt emocionat, eh?
1: Estic molt emocionat.
0: Tens ganes de que arribin les vacances de Nadal?
1: Tinc moltes ganes
0: per dedicar-li jornades senceres a l'Europa Universalis?
1: Efectivament, a l'Europa Universalis 5. Perquè és que estem gravant això, avui som 6 de novembre, estem gravant això 6 de novembre i va sortir ahir o abans d'ahir i estic molt emocionat, moltes ganes de...